0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdir i Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: lesionado.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
2: Let's go.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: posició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la zona franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
1: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
0: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
1: El que volia que fos el règim, aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
0: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En punt les 8 del matí. Vaga avui a Renfe convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. A primera hora s'acumula temps d'espera a les estacions per una aturada que agafa desprevinguts a molts passatgers. Justament fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 a Cornellà en tots dos sentits. Precaució, sobretot sentit Lleida, perquè un vehicle variat talla un carril. També lentitud a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I en trams intermitents a la P7 entre la Roca i Barberà en sentit sud.
0: Cursa contrarrellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol posa en marxa el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. La intenció és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març i que inclou, entre altres, la rebaixa de l'IVA del carburant, el gas i la llum. Presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i amb diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària havia rebut. Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
2: Esports.
0: La selecció del Canadà és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 16ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos i queda 40 punts el nou líder a la General del Mundial, Jorge Martín. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta. Pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats el Pirineu Oriental i la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Ens hem de fet una setmana en què la temperatura s'anirà normalitzant.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 29 de juny de 2026 i nosaltres som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Darrer dilluns de juny, penúltim dia de mes, doncs, i en direcció al juliol, per a moltes i molts significarà segurament el tret de sortir de les vacances estiuenques. A nosaltres, però, encara ens queda força feina per fer i, per tant, ens arremangarem des d'ara mateix i començarem la setmana actualitzant les noves amb el nostre Consell de Sàvies i Savis. Això per començar, i tot seguit, i precisament amb la mirada i el pensament posats a rumiar en vacances, anirem de viatge. Amb qui? Doncs, evidentment, amb la bona viatgera de la República, la Sílvia Quero de Cima Travel. I, és clar, per tal de mantenir els dilluns tal i com mana la llei, en el darrer tram de, precisament, el programa, la farem petar amb el nostre equip de veterans experts en competicions esportives, tant locals com nacionals, tant el gust dels petits i dels grans, melons, bimbes, de tot, mundial, i les curiositats del rumbi. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que el juny se'ns jubila, però encara té alguna cosa a dir. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de producció.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: És dilluns, no un dilluns qualsevol, perquè al final és el darrer que dèiem de juny i això, doncs, vulguis o no, sempre et queda aquella nostàlgia de ai, que el juny se'n va, ai, que el juny es jubila. I,
1: en fi, sobretot no? Perquè ve el juliol, ve més calor, aquestes onades que no ens agraden gaire.
0: Sí, jo no faria tanta comèdia perquè al final que jubili qui vulgui, que a mi no m'entra gens de nostàlgia pels que jubilen. Què vols que et digui? Cadascú que faci el que vulgui i festa grossa.
1: Així
0: no?
1: És la vida, sí.
0: Fé com dir-t'ho.
1: Que passi el temps.
0: Faci el que vulgui, sí, el juny. Correcte. Que carai, home, tira. No, fora bromes. El juny és el juny i el juliol, doncs, que ens espera segurament serà molt interessant. 27 graus als termòmetres.
1: 27, sí. Ja són uns quants graus, eh?
0: Del barri centre. Sí,
1: sí, sí. Sí. No, fa caloreta, sí.
0: Fa caloreta. La veritat és que la sensació tampoc és de xafogor ara mateix. Ho comença a ser, però no...
1: Sí, fins ara s'acabem de despertar, potser encara no ho tenim gaire.
0: Deu ser això.
1: Però la humitat farà la seva feina.
0: Molt bé. I qui també segur que farà la seva feina és el que hi ha a l'altre cantó del vidre, l'altre cantó de la peixera, és el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia! Molt bé, doncs va, posem-nos-hi a fer feina i comencem amb la cançó del dia, esclar.
1: Correcte, ja avui tenim una efemèria, és que tal dia com avui, l'any 1993, i fa 33 anys, va morir Héctor Lavoe, l'icònic cantant porto-riqueny, considerat una de les veus més grans i influents de la història de la salsa, i és per això que com a tribut a una figura com ell escoltarem No me llores más, una cançó de Puerto Rico ens va deixar clar com volia ser recordat, sense plorar i amb bona rumba.
0: Doncs clar que sí, escoltem-lo.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament arribem ara ja sí a un quart de nou, com va marxant a poc aquest juny i com arribarà també a poc el juliol. Meteorològicament parlant, més o menys ens ho comença a preveure en Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Iniciem setmana tal i com l'hem acabat. Amb sol, calor i cel asserenat, parlo que la previsió per avui no canviarà gaire respecte al cap de setmana. Temperatures que difícilment baixaran dels 24 graus a tota la línia costanera del Barcelonès i del Baix Llobregat, amb una humitat molt alta, per lo que la xafogor i el mal dormir serà la sensació més habitual al llarg de la setmana. En quant a les temperatures màximes, tornarem a estar entre els 32-34 graus de forma general, per lo que la calor la tenim assegurada. Si fem una ullada al llarg de la setmana, no veiem probabilitats de pluja. Serien molt petites les probabilitats i, en tot cas, a partir de dimecres i dijous, que ens visita una massa d'aire més freda i potser tenim alguna inestabilitat que ens podria portar alguna petita opció de precipitació. Ja ho anirem comentant. Per tant, de moment, ple estiu. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I el que toca ara, evidentment, és el trànsit. El Ferran, que ens ho explica. Molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Arrenquem la jornada d'avui dilluns destacant un accident a la GI-652 a l'altura de Pals que ha obligat a tallar la calçada en dos sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem un vehicle avariat, en aquest cas a l'A2, al Llobregat, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció Lleida, encara a hores d'ara, doncs, provoca retencions de fins a 3 quilòmetres de cua ja des de Cornellà. També en aquest vessant Llobregat, recordem que tenim retencions habituals en direcció Barcelona, de la mateixa manera que tenim intensitat també al vessant Besòs. Abans, però, destaquem aquesta A2 amb cues des de Pallejà fins a Cornellà en direcció a Barcelona i també cap a la capital catalana. 5 quilòmetres de retencions intermitents des de l'altura de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat per la B23. També el tram entre Sant Just d'Esvern fins al Benentra de la Diagonal de Barcelona pateix 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a les vies costaneres, també hi ha retencions en sentit nord a la C31 des de l'aeroport del Prat amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord i també a la C32, en aquest cas a la altura va acabar fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, paciència, i tant que sí, Ferran, i prudència. Que vagi molt bé. Fins demà, gràcies.
4: Això mateix. Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ens hi posem amb els diaris, a ullada ràpida, les portades, podem començar pels titulars, per exemple, del Periódico. Àngel?
7: Sí, ens diuen que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val més de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. També ens parlen de l'espectacle inaugural del Congrés a les Tres Xemeneies, on el futur de les ciutats, diuen que el Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió. També ens parlen de Sánchez, que només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. Per altra banda, ens parlen de Poblenou, on un conductor temerari que fugia dels Mossos de causa 2 morts. Per altra banda, Sabadell, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. I per acabar, ens parlen dels marines dels Estats Units acceleren les tasques de rescat a Venezuela.
1: El Punt Avui es lleva amb una temàtica força controvertida. Diu, cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Què vol dir això? Doncs tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. La fotografia, doncs, representa, vaja, representa i veiem una carpeta oberta amb tot de documentació i papers. Doncs el que ens informa i el que ens explica aquest article és tot això, doncs, que cada cop hi ha més gent que intenta cercar els seus orígens biològics. També en portada, un dia de tragèdies i còmics centenaris. Una cosa no té res a veure amb l'altra, però es dona aquesta circumstància. Per exemple, Mel Brooks diu fa 100 anys, ben actiu, en un dia marcat per greus accidents aeris i de trànsit com els de Barcelona i Castelló. Ens n'anem cap al diari ara.
7: Doncs sí, el titular ens parla de la crisi habitacional. Diu 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. Diu l'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Diuen que aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada. També tenim com a fotografia del dia una dona tapant d'un edifici en runes. Diuen que cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela, que han provocat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, i un equip del New York Times ha acompanyat un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. També ens parlen de cultura, on Barcelona llueix la seva arquitectura, un ball de greuges a les Tres Xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA, i també ens parlen dels bombardejos que s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. I per acabar, ens parlen del capital en risc, que en l'aire, les biotecnologies catalanes, l'ecosistema de les ciències de la vida, cada cop res més inversions.
1: Molt bé, La Vanguardia obre edició amb aquesta tragèdia del doble sisme al Carib. La solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Venezuela. Aquest és el titular en negreta. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. Dos morts a Barcelona en una persecució, us ho dèiem abans, se'n fa relleu doncs, a tota la premsa. Veiem una fotografia doncs, força colpidora, perquè els vehicles es veuen doncs, totalment destrossats, a la policia urbana i els bombers fent les seves tasques de, també d'investigació i de treure la ferralla, diguéssim. Dos morts a Barcelona en una persecució. La dona diu... el xoc va tenir lloc a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. Diu, la dona està ingressada en pronòstic reservat perquè, doncs, l'impacte aquest contra un altre turisme, un turisme contra un altre turisme, hi anava un matrimoni. Ens ho expliquen d'aquesta manera, vaja. Espanya farà un salt amb 500 hotels nous d'aquí al 2030. Són els nous establiments que afegiran 40.000 habitacions al parc natural i que són majoritàriament de gamma alta. I, finalment, també amb clau política, Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop. Per cert, any Gaudí, i diu que hi ha un nou congrés a Barcelona, al Centre Mundial de l'Arquitectura, amb els millors experts i arquitectes doncs, del planeta. Bé, fem una ullada ràpida també als esportius. Recordeu que avui és dilluns i, com dèiem abans, doncs, això, que avui tenim tertúlia esportiva i ben farcida de coses. Fem una ullada ràpida. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
7: Doncs sí, el Mundo Deportivo, la foto portada ens veu a Lamine Yamal contra els possibles enfrontaments que tenen, diuen la ruta roja. Tras afrontar los 16avos ante Austria, España se las vería en octavos con Portugal y en semis quizá Francia. En la otra parte del cuadro, un Messi que volvió a marcar. Brasil e Inglaterra parecen los candidatos a la final. També ens deixen la bateria de resultats del que ha estat el Mundial als darrers dies, del Colòmbia 0, Portugal 0, del República Democràtica del Congo, Uzbekistan, on guanya la República Democràtica del Congo 3-1, Argèlia, Àustria, on empaten a 3, i el Jordània, Argentina, del que parlava, els gols de Messi, 1-3, guanyen els Argentina. També ens parlen del Barça, que està marcat, diu fecha límite, el Barça espera hacer oficial entre hoy y mañana la venta de Ansu al Mónaco por 11 millones y la redención de Andreas Christensen. també ens parlen de motor i, per acabar, del motos, per una banda, Jorge Martín, líder del Mundial, i per l'altra banda, Fórmula 1, Russell Gana i Max Seruf.
1: Molt bé, a l'esportiu en portada se'n fan ressò de, com és habitual, d'aquells esports i d'aquelles competicions que sovint d'altres diaris no ho tenen tan en portada, diguéssim. En aquest cas, fixeu-vos al marcador, 74-76 per Catalunya en quant a bàsquet davant d'Anglaterra, però déu-n'hi-do, perquè diu festa de país, Catalunya planta cara a la Gran Bretanya malgrat les baixes i la falta de rodatge en el debut de Jaume Ponsarnau a la banqueta. Bona entrada al nou Congost, tot i la forta calor, en una jornada de reivindicació del bàsquet català amb regust de victòria. Per això us dèiem, aquesta selecció catalana que a poc a poc també va dient la seva, i un marcador molt justet, déu-n'hi-do. Bon joc, doncs, per part de Catalunya, que a la fotografia veiem amb un dels jugadors de la selecció a punt de fer una cistella davant de l'oposició de la defensa, diguéssim, anglesa. Què més? Doncs, en portada, la Fórmula 1, George Russell, que guanya Àustria i se situa segon en el Mundial rere Antonelli. En quant a MotoGP, Ogura es doctora, Asen i Martínez líder. Àlex Márquez, per la seva banda, diu resisteix i acaba en un brillant cinquè lloc, i Marc Márquez és setè. En quant a ciclisme, doblet català en l'estatal amb Marcel Camproví campió i Joel Nicolau segon. I què més? Doncs en clau Barça, diu el polonès Robert Lewandowski jugarà al MLS amb els Chicago Fire el curs vinent. Ens queda el diari Esport amb un protagonista que ja ho comença a ser habitualment en les portades d'aquest país, Àngel.
7: Correcte, i és el possible fitxatge d'impulso total. L'Atlético endurece su postura con el Barça en la operación Julián Álvarez. Solo acepta 150 kilos y en un único pago. El club azulgrana ya sabe que el Arsenal también opta a llevarse el argentino con Jokeres como posible moneda de cambio. També ens parlen del Mundial, on Sud-Àfrica, Canadà ja és el primer partit de 700 i guanya Canadà 0-1 a l'afegit, i per altra banda ens parlen que Àustria primer examen per a Espanya. També ens parlen de bàsquet, on el Madrid ja pensa en el substituto de Scariolo. També de tennis, al Wimbledon, nuevo roto para jodar, debut sobre hierba. I ens parlen un altre cop del motor, del Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1. Fernando Alonso vive un calvario último y doblado. I per altra banda, del Gran Premi dels Països Baixos a MotoGP, Jorge Martín recupera el liderato en Assen.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs això que dèiem, que a la tertúlia d'avui dilluns jo crec que molta cosa per explicar. Sí que és veritat que això del canvi o bescanvi o compra de cromos és molt feixuc, és molt difícil tot plegat. Estem veient doncs que el Barça continua empenyent per endur-se, per fitxar doncs el Julián. Però l'Atlètic de Madrid ho té clar, o sembla que almenys la seva estratègia és fer veure, com a mínim fer veure, que amb el Barça no li vol vendre.
7: Correcte, també el diari Sport ja posa una xifra de 150 milions, potser és una miqueta el preu excessiu per Julián Álvarez, però bueno, si el Barça accepta, no és un mal fitatge. Podríem dir que és un davanter de l'estil de joc que volia el Barça, i sempre hi ha jugadors del Barça, si et fixes, gairebé sempre han dit Julián Álvarez. Tinc les preguntes de qui vols, qui fitxaries pel Barça.
1: Sí, sí, clar, és tan difícil de saber si s'encertarà, no, amb un fitxatge.
7: És el que dius tu també, potser és la part del futbol que és més feixuga, que el que importa potser... Bueno, no, el que importa realment és el que passa sobre un camp de joc, no el que passa a les oficines.
1: Clar,
7: clar. I potser aquesta període de qui fitxa, qui no es fitxa, quan comença a sonar molts noms, el Barça tampoc és que fitxi d'allò més bé, no és el club que sempre s'hagi destacat per això. Llavors et dona aquest petit por de no saber què passarà.
1: No ho sé, el més fumut és que en el futbol 2+2 no sempre és 4, encara et diré més.
7: Correcte.
1: Normalment 2+2 no solen ser 4.
7: Sí, i dona decimals, normalment també.
1: Clar, clar, i ho dic perquè, esclar, veus els números d'en Julián, 8 gols a la Lliga, veus el Ferran, ha estat per gran part del públic, no tothom, però també força criticat,
8: sí.
1: N'ha fet més el Ferran mateix o sí. Més d'un suplent del Barça, però clar, correcte. És que no és el mateix jugar amb l'Atlético de Madrid, exacte. Que jugues a 30 metres de la porteria,
8: correcte.
1: Que amb el Futbol Club Barcelona. Per tant, 2 més 2 no és 4.
8: Exacte.
1: Però traurem la calculadora i mirarem a veure si fem números sí. Després.
8: No, i tant, i també parlem de Julen Álvarez a Lliga, però Champions ha estat un dels millors sí. Jugadors del torneig. Vull dir...
1: És així mateix. Molt bé, doncs va, que fem una aturada ràpida i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Acomiadarem aquest mes de juny, encara no, que demà encara és juny, però vaja, ja anem obrint les portes al nou juliol. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Vuit i 37 minuts, ho dèiem, ho hem dit diverses vegades, ho hem recordat perquè és així, darrer dilluns de juny, demà acomiadem aquest mes i ja obrim les portes del juliol, un dels mesos més vacacionals, podríem dir-ho així, no? Encara ens haurem d'esperar, nosaltres. Sigui com sigui, el temps vola. Emília Bravo, molt bon dia, què tal?
5: Molt bon dia, doncs mira, passant la calor com...
2: Com es pot,
5: aigua, ventall i que no ens passi res, perquè ens espera un estiu molt calorós, ja ho estic veient, no? Vull dir,
2: això es preveu.
5: A Europa, més de mil... Sí. Al voltant de 1.500 persones mortes per... degut a la calor. A veure què passa.
2: Sí, llocs que no estan gens acostumats i que ho estan passant malament. A Alemanya, sense anar més lluny, m'explicaven doncs, que en alguns punts s'ha arribat a temperatures que és que no s'havien arribat mai de la història. Enric Arís, bon dia.
6: Però, guard, bon dia. Jo també he tingut calor, però bueno, és igual, ja passo pàgina, perquè com tu dius ens queden molts dies. No, jo més que una entradeta avui el que em faig o faig és una pregunta. Si... a l'exministre socialista Ábalos li han tocat 24 anys de presó per posar-se uns calés il·lícits a la butxaca. Què li hauria tocat a l'emèrit per les seves activitats dintre i fora de la zarzuela? La solució és molt fàcil. Una regla de tres. Tant, tant, tant, tant. I per cert, ahir va ser la revetlla de Sant Pere, no?
2: Sí.
5: Ah, sí.
2: I festa major a Gavà, el divendres, dissabte i diumenge, sí.
6: Bueno, és una revetlla pobreta que està...
2: Ha anat de més a menys, però ja fa molts anys que...
6: Ara, sí. Aprofitant la benentesa, jo hagués tirat o bé 155 coets o 155 petards en honor al partit que ara se sent perseguit per la justícia. I ja està. Tots sabem de qui parlo. Tal faràs.
7: Tal trobaràs.
2: Josep Casamajó, bon dia.
7: Bon dia. Sí,
2: què tal estàs?
7: Això ho tinc al cap com ho té l'Enric. Les coses són... Les coses se't tornen a vegades en contra quan fas coses que no has de fer. En fi, a Europa passa molta calor i la Torre Eiffel ja no té fred als peus com cantava Jacques Dutronc, sinó que l'han de buidar perquè ja no s'aguanta, no? Els francesos a banda d'anar-se a banyar allà al canal que està a prop de la plaça de la Bastilla, doncs que estan patint això. Com ho estan patint, ho deies tu, a Alemanya, i a Estrasburg, per exemple, el meu fill que explica que el meu net, doncs, que es dutxa molt sovint a 40 graus a casa. Vull dir que...
2: Sí, sí, tant, directament.
7: I a veure, que els ventiladors estan esgotant a les botigues.
6: Sí, no.
7: Perquè no estan acostumats.
5: No, no, i hem de tornar als vanos, eh? Els vanos s'han de recuperar.
7: Sí, vanos, sí, sí,
5: vanos,
7: sí, sí.
5: Eh?
6: No estan preparats, tu.
5: No, que
2: els vanos no estan preparats.
5: No,
2: haurien de ser...
5: És Alemanya, sí, no? Que també les vies del tren.
2: Sí.
5: Vull dir, el transport públic s'ha vist afectat perquè, clar, aquesta dilatació doncs ha fet que les vies del tren...
6: Sí, però fixeu-vos...
2: Sí, home, esclar.
5: Clar, vull dir que és el que tu deies abans, Enric. No, estem preparats? Europa està preparada
2: doncs,
5: per aquests trens?
2: Resulta que no.
6: Gens, home. És que, bueno, i aquí també deixa'm dir que, per exemple, el problema amb les escoles és brutal. Menys mal que ara ja s'ha acabat el curs. Però la no climatització de les aules en les escoles també és un tema a tractar, no?
2: I cada cop ho serà més.
5: Home, però al setembre... també...
6: Setembre serà fort, suposo, també, no?
2: Sí.
6: Però és que, a més,
2: sí,
6: tu, vosaltres fixeu-vos que els polítics, per no dir... que les temperatures estan pujant amb una progressió que si això no s'acaba aviat o no s'atura aviat passarem tots per l'adreçador, per no dir això parlen de canvi climàtic, que ho és, però és clar, sembla que allò de dir no, és que és el canvi climàtic, bueno, és una mica més suau dir senyors, és que d'aquí un parell o tres d'anys potser bullirem tots com a la caldera d'en Pere Botero, el que li toqui, que a mi segurament em tocarà, perquè he sigut una mica dolent en
5: sí,
6: la
5: Enric,
6: vida.
5: Malgrat diguin que és el canvi climàtic, això no justifica que no hi hagin les aules acondicionades.
6: No,
5: vull dir,
6: ja,
5: si el canvi climàtic ha provocat aquesta, està provocant aquesta pujada de les temperatures, s'hauran de prendre les mesures per combatre, no? Per que hi hagi un espai agradable de treball. El que passa que la gent que dissenya, que planifica, estan en despatxos amb aire condicionat.
6: Encara hi ha moltes aules que són barracons aquests. Clar, llavors, bueno, com anem, no? Ara, jo també diria una cosa, no ho sé, ells diuen que no, eh? Però jo, els meteoròlegs i les meteoròlogues diuen, no, és que no podem fer previsions a massa llarg plaç perquè les coses poden canviar. Però jo m'imagino que quan parlen entre ells ho deuen saber, això. És a dir, deuen estar al corrent de lo que vindrà i com vindrà i quan vindrà. El que passa és que això no es fa públic. I no es fa públic, m'imagino, doncs per no espantar massa la població, perquè no s'ha fet res per evitar-ho, perquè no s'hi posa remei, etcètera, etcètera. No? Però vull dir que la progressió... No cal ser físic per veure que cada any, o quasi cada any, les temperatures van en augment, no? I que la temperatura de l'aigua del mar va pujant i que arribarà un moment que ens quedarem sense passejos marítims perquè l'aigua se'ls hauran passat, etcètera, etcètera.
2: Tot això ja és evident.
5: I que això evident, provoca després grans tempestes, eh?
6: Ah, és que vull dir, a veure...
5: Una pujada extrema de temperatures...
2: Doncs encara hi ha gent que coneguen, ha... el canvi climàtic.
6: No, i tant, si els terraplanistes també.
2: Molt bé.
6: Que et fotràs de cap.
2: Escolteu-me una cosa, parlem una mica de l'actualitat i comencem pel tema, doncs, més internacional. En aquest cas, aquesta tragèdia pel doble sisme al Carib diu que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat de Venezuela. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals són espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. Sí que és veritat que s'hi ha volcat molta gent als Estats Units, etc. Esclar, dos terratrèmols seguits, diferència entre un i l'altre només uns segons i de magnituds importants en un lloc del Carib que ja ha passat molts cops i que se sap que hi ha una falla, doncs, important allà, una falla, vull dir, marítima,
6: sí,
2: de continent,
6: sí, sí.
2: Molt bé.
5: I aquí una mica vinc a relacionar-ho amb el que tu dius, no? Vull dir, la prevenció. Hem vist els edificis que estaven edificats amb unes característiques adaptades al terreny, que aquests han aguantat, i els altres edificis que no estaven adaptats. Vull dir, si se sap que està a sobre d'una falla i que és una zona proclive, no, perquè tenia terratrèmols, hauria...
2: Això se sap de tota la vida.
5: Exactament,
2: eh?
5: però és igual, no passa res. Sí, no passa res.
7: Els pobles costaners de Tarragona, que, vull dir, que passen, va ser una riera i se'ls emporta, vull dir que... això també se sap, vull dir que les desgràcies de València, doncs també això no passa, aquestes inundacions no passen cada dia, però que sembla que provoquem la desgràcia, perquè els llocs més on més hi ha hagut més desgràcia són llocs que no s'hi havia de construir.
6: Bueno, jo sí, amb
5: però,
6: això...
5: Però l'especulació... Clar, i quines persones viuen en aquestes zones? Acostumen a ser persones més vulnerables. És això,
6: jo, de totes maneres, estic esperant la reacció de veritat d'Estats Units en el seu protectorat, Venezuela, perquè ells són molt bons per apropiar-se al petroli, per quedar-se'l, i ara a veure què fan amb la població, perquè si algú té recursos... algú té els diners, algú té les maquinàries i els recursos humans necessaris per fer front a aquesta desgràcia, doncs home, jo penso que Estats Units ho és, no? Aleshores, bueno...
5: Home, però de moment, a veure, no tenen alcohol bàsic?
6: Sí, no, és el que estic dient.
5: No tenen llençols per protegir, embolcallar els morts, sí. Ho estan fent amb bosses de plàstic, els cotxes de funerària són insuficients per treure tanta gent, s'estan utilitzant camionetes, sí. Vull dir que, i el saqueig als carrers, vull dir que això ja...

0: veurem. Encara hi ha rèpliques, per cert, i les últimes no han sigut pas massa suaus. Vull dir que...
1: Molt bé. Bé, 1.450 morts són molts morts. És impressionant. Evidentment ja seria un drama que fossin 3, 2, és igual, un, però 1.450 són molts, anirem veient
2: es preveu més al informació. Voltant de 66.000, eh? S'està parlant d'una xifra...
1: És que és exagerat tot.
2: De totes les persones que estan...
1: I alguns, de, molts desapareguts,
2: soterrades,
1: no?
2: Soterrades, clar, soterrades sota dels edificis, perquè com veus les imatges...
0: Edificis ha anat pel Pedregar... Home, i ja et pots imaginar que la dimensió de la tragèdia...
2: No, han passat 4 dies, vull dir, quan passa 72 hores ja trobar vida sota de la runa ja és molt difícil.
0: Molt difícil, vull dir que... molt difícil.
1: Hem de continuar parlant de desgràcies i sempre sap greu obrir una setmana i obrir un dilluns d'aquesta manera, però és actualitat i ha passat, no? Per una banda... Ja ho sabeu, dos morts a Barcelona en una persecució, un conductor temerari que fugia dels Mossos va causar doncs, dues morts. Són dos homes que van morir ahir a Barcelona en una col·lisió de trànsit provocada doncs, per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en què anava un matrimoni. El xoc va tenir lloc a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. La dona està ingressada en pronòstic reservat i vaja, doncs que va ser un accident força impactant. Diuen alguns que podia haver agafat una velocitat per aquells carrers de Barcelona de 120 km per hora mínim, no? I sota els efectes de les drogues.
0: Anava torrat i drogat, aquest. Ho portava tot.
2: Sí, però ha rebut el que anava tranquil·lament bé. Vull dir que això...
0: Allò que estava parat al semàfor, pobre home.
2: Pobre home.
0: Per uh-huh. d'això... per esperar que es posés verd, i aquell tio va agafar el carrer en contradirecció i es va estampar contra...
3: Jo no sé per quin motiu, estava segur que la feia, surt el carrer a les 12 i dic, va ser visto y no visto. Em va passar un cotxe en contradirecció del carrer que jo estava creuant. Uh-huh. Dic, si arribo a creuar el carrer que em mata. Dic, perquè en contradirecció, i dic, però hi ha una velocitat impressionant. No sé si fugia d'algú o estava drogat o què li passava.
0: Aquestes hores, sí, ja pot ser que anés
2: però,
0: una mica...
2: Encara que vagis al tanto, aquest pobre... aquesta parella que estaven dins del cotxe aturats en un semàfor, vull dir que a hores dius, és que som estem i no estem, quina fragilitat, eh?
1: Sí.
2: La fragilitat de la vida.
1: Aquesta ara sensació la hem vist moltes vegades, no? De dir, bé, no passa res i ha passat de tot, no?
2: Exactament.
1: D'on tres i no res. Escolteu-me, més desgràcies. Vaja, presó per uns pares, vaja amb el sentit de que la desgràcia no és aquests pares, sinó la mort del nadó de 3 mesos a Sabadell. La víctima presentava fractures i lesions compatibles amb un sacseig violent. Què se sap? Doncs que el pare va alertar el 112 divendres a la matinada i va explicar que el fill s'havia ofegat mentre li donava el biberó. Els sanitaris del SEM van poder estabilitzar el menor després de 45 minuts de maniobres de reanimació a la casa, i que diuen que Salut ara revisarà les dues visites prèvies que els pares van fer amb el nen al CAP. Tot està per investigar, és clar. Hi ha buits i hi ha interrogants, però de moment això, la jutgessa de Guàrdia de Sabadell va ordenar ahir l'ingrés a presó comunicada i sense fiança dels pares d'aquest nadó de 3 mesos, eh?
0: Home, plou sobre mullat ja,
1: clar, és que poc es pot explicar sobre dades tan, bueno, informació
2: sí,
1: tan i tan
2: quan
1: salvatge
2: quan sents aquesta
1: no?
2: notícia, dius, a veure, un bebé de 3 mesos però maltractat amb els ossos fracturats, vull dir, és que és el segon cas que s'està sentint, vull dir, no fa gaires mesos també aquest matrimoni que la criatura
0: aquest encara va ser una mica més fotut, perquè semblava que hi havia abusos sexuals.
2: Però penses, a veure, què passa en aquests caps, aquestes parelles? Què passa?
0: Bueno, dir,
2: amb una criatura indefensa.
0: Són criatures igual, no volgudes i després passa el que passa. Vull dir,
2: bueno, però el primer era molt buscat.
0: Bueno, el primer sí, però això jo ja crec que aquí ja intervenen patologies, perquè esclar que
2: però
0: tu
2: els
0: li
2: dos?
0: Facis...
2: Els dos?
0: Jo no sé si dels dos o qui... Home, la dona l'han deixat en llibertat, l'home està a la presó, però...
2: Per què parles de l'anterior?
0: Del primer.
1: De l'anterior, que ho havíem explicat aquí.
2: Ara,

0: s'està investigant, però...
1: Sí, sí, sí.
0: És que jo quan sento aquestes notícies dic, però, per favor, una criatura, 3 mesos,
2: assajar-la
0: amb lesions, vull dir que, no sé, que provoquen la mort.
3: Aquest sadisme, dic, a grosso modo, és el del Netanyahu, o un pla de pau d'aquest senyor del Trump, un pla de pau per aquella zona. Sí. Què conxo un pla de pau? Està matant més nens i dura. Doncs això què és? També és una perversió, no?
0: Sí,
3: doncs,
0: sí, sí, perversió.
3: És una persona votada per la gent que mata gent. Vull dir que, a veure, que despertem una mica perquè això... I quan són coses d'aquestes, de les desgràcies humanes, les tragèdies
0: aquestes... I que el món ens ho estem mirant, eh? Vull dir, perquè el de KDB és una cosa domèstica de casa seva, sí, que no surt de les parets, no? Fins que vas al cap o...
1: Sí, sí.
0: Però aquest, en el Tallajo, tot el que està passant... ens ho estem mirant, eh? Uh-huh. I no som capaços, la humanitat, d'aturar això.
1: Ja. Molt bé, escolteu-me, són desgràcies que a mesura que es té més informació, doncs evidentment va sortint més a la llum i es va explicant el que ha tot plegat en un primer moment. És clar, hi ha la informació que hi ha, no hi ha més. Es pot especular, es pot fer debat, però
0: clar, és especular.
1: No sabem res més. Anem ja cap a altres coses, i en aquest cas política, que també toca. Podem començar, doncs, per explicar que la meitat de les mesures del Pla per la Democràcia no han arribat encara al Congrés. 5 avantprojectes continuen en mans de l'executiu i una desena d'iniciatives continuen aparcades en un calaix a la cambra baixa després de 2 cursos polítics. Ja ho sabeu, les claus del Pla d'Acció per la Democràcia que va presentar en Pedro Sánchez es basa, doncs, en una sèrie de conceptes. En primer lloc, més transparència sobre la propietat i el finançament dels mitjans, més control de la publicitat institucional, aquí també hi va posar, doncs, l'accent, reforç de la independència dels periodistes, lluita contra la desinformació i ingerència estrangera, important també aquest punt també, home, al final és lluitar contra les fake news, no? Més transparència institucional i millora de la rendició de comptes i reformes per enfortir la democràcia. Clar, això és més abstracte, no? Perquè enfortir la democràcia, doncs, són moltes coses, cal desenvolupar-ho, cal, no?
2: Mira, molt bla bla bla bla bla bla, perquè tot això està molt bé, sona molt bé, dius, carai, que maco, però si grates una mica, on arribes? Dic, bueno, a veure, què en traiem de totes aquestes propostes, no? Jo sincerament el problema que veig és que en Pedro Sánchez s'ha penjat ell sol, és a dir, estan amb aquest problema que han tingut amb el tema de la corrupció. Ara estan prenent mesures per anar vestint la mona, que dic jo. És a dir, volen fer com 3 parts dintre del que és la seva corrupció, tres direccions. Una, la primera, el de l'Àvalos, el Cerdán, la Leire i tota aquesta gent, que aquests són els grans traïdors. Els grans traïdors al partit, els grans traïdors a Espanya, etc. Després hi ha un altre, que és en Zapatero. En Zapatero, de moment, el tenen en stand-by, perquè resulta que estan esperant a veure fins on arriba la investigació, què se'n treu d'aquesta investigació i quin és la defensa que el propi Zapatero farà d'aquest problema, no? I per últim, ja és quan arribes a tocar els més pròxims del capo supremo, és a dir, el germà i la dona, que llavors ens trobem amb un cas, recordem això quan ens tocava a nosaltres els independentistes, bueno, a mi, vaja, els altres, no sé si tothom és independentista, no? Se'n reien quan parlàvem del Laufer, no? És a dir, d'aquesta persecució de la judicatura. Doncs, bueno, el tercer braç d'aquest tema és això, és el Laufer contra els familiars i pròxims d'en Suárez. Ai, perdó, d'en Suárez.
0: D'en Sánchez.
2: D'en Sánchez, no? També s'ha dit que... També s'ha parlat aquesta setmana molt de la via Starmer, és a dir, Starmer, que és el primer ministre britànic, no? Que el seu propi partit li ha dit, escolta, per què no fas un passet al costat? No convoquem eleccions, no, fes un passet al costat perquè en vingui un altre i a veure si tirem això endavant. recordem que amb en Mas al seu dia també va passar això del pas al costat, no?
0: Va ser la CUP qui ho va provocar, o?
1: Sí. I, ara... i per cert, amb un Stramer que al final tot el tema del Brexit no el va portar ell, ni molt menys. Ans al contrari, vull dir que eren els altres que... que vull dir-te que fins i tot la situació que té Anglaterra, la Gran Bretanya en aquests moments...
2: No l'ha creat ell, no.
1: No l'ha creat, però ho dic perquè imagina't, no? Que l'home es responsabilitza del moment quan al final els laboristes no.
2: I aquí Junts què està demanant? Pues el mateix. Junts està demanant a Sánchez que faci un pas al costat. No que convoqui eleccions, sinó que faci un
0: pas al costat. Clar, perquè la moció de censura... Clar, necessita PP i Vox necessita Junts. Junts no s'aliarà amb aquests.
2: Bueno. I a més,
0: jo crec que no.
2: Jo no sé els que els critiqui, eh? Perquè mira, des de l'any 2018 que el PSOE està manant a Espanya gràcies a l'independentisme. Per tant, gràcies a Junts. I què hem tret de tot això? Factures que no hem cobrat i quan les hem cobrat amb xecs falsos.
0: I l'amnistia, que no s'ha portat a terme.
2: Per tant, això ja és una qüestió de màrqueting, una altra vegada, que en Puigdemont és canya el mono, eh? Canya el mono, que és en Puigdemont. Ara, et diré una cosa. Ja veurem, ara sembla que el PP es vol acostar a Junts, però quan surti la sentència, el que deies tu, del tema de l'amnistia a Europa, ja veurem quina és la reacció del PP i de la dreta sobre aquesta resolució, no? Ja ho veurem.
0: Junts està perquè faci un estrany, perquè faci un pas al costat.
2: Ara, jo no el criticaré, eh? Jo no criticaré Junts si vota el PP. N'estic cansat de que vienen los malos. N'estic cansat.
1: Bé, hem d'anar cap als informatius. Només volia tancar aquesta carpeta, que si voleu ja la recuperem després dels informatius, però d'aquestes compareixences que hi va haver-hi al Congrés la setmana passada, només per dir que, a més de tot això que parlàvem, vaja, el que sí que s'ha determinat és que el govern prorrogarà les ajudes anticrisi per als combustibles, eh? Les mesures es mantindran 3 mesos més per la incertesa en les negociacions de pau, precisament entre l'Iran i els Estats Units. Dit això, després, si voleu, recuperem aquesta temàtica i d'altres que també formen part d'aquesta actualitat d'aquest darrer dilluns de juny. Fins ara mateix.

0: Són les 9. I comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Doncs comencem parlant del transport públic, perquè aquest dilluns estem molt pendents d'aquesta vaga que hi ha Rodalies amb uns serveis mínims. Recordem-ho que aquesta hora són del 66%. A les carreteres, retencions a l'entorn de Barcelona, encara destaca la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i també la C16 d'entrada a la ciutat i a les rondes, molt carregades en tots els sentits de la marxa, especialment la Ronda de Dalt.
0: Doncs usuaris desinformats i menys trens dels previstos pels serveis mínims en algunes línies és la imatge de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari, superada a l'hora punta, com ara ens deia l'equip viari. El pas de combois a Rodalies es redueix a un terç dels habituals fins a les 5 de la tarda. Cursa contrarrellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol aprova avui la pròrroga a part del conegut com a escut social durant 3 mesos i amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic posant en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT, la Direcció General de Trànsit, ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu de motoristes. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lits Starlink d'Elon Musk.
2: Esports. La selecció del Canadà és la primera classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
0: I pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida al litoral central i a l'Empordà, matí de sol amb tramuntana en aquesta zona, a l'Empordà. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem una setmana en què la temperatura s'anirà mica en mica normalitzant. 3CAT Info.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: 5 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. L'Emili, l'Enric i el Josep. Hem començat avui, malauradament, amb coses força dramàtiques. Esclar, és l'actualitat i és el que hem d'explicar. Hem passat ja a altres coses, a temes polítics. Hem explicat que en Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles, com us explicàvem, per la guerra de l'Iran, que encara continua tot al damunt de les taules dels governs. Us ho dèiem, arribarem o fregarem les vacances i moltes coses donen la sensació que no és que estiguin per resoldre, és que encara en alguns moments sembla que s'empitjori més. Vull dir, no sé com acabarem l'any, però Déu-n'hi-do, tot plegat. No sé si en general alguna reflexió sobre tot plegat en general i passarem a coses molt més que locals, que també més nacionals, més properes a nosaltres.
1: Mira, l'Iran no és Venezuela, eh? Vull dir, Estats Units està arrossegant un os que no se l'acaba, que no se l'acaba i que no el pot acabar d'arrossegar i deixa alguna dent de tant en tant també, Per tant, aquest problema és de difícil solució. Primer, perquè, a veure, jo no diré que els ayatolars aquests a l'Iran siguin bona gent, perquè, bueno, no ho sé si són bons o dolents, són com són, no? Però el que està demostrat que és un home una mica tocat del bolet és el Trump. Vull dir, no té sentit que mentre tu estàs preparant ja seriosament un pla de pau tornis a atacar. O és que han atacat... Mira, en Trump s'ha de posar al cap que l'estret d'Hormuz sempre serà de l'Iran. S'hi posi com s'hi posi. I això serà així. I no cap pla de pau que faci o que intenti que l'Iran renunci a la gestió i al control de l'estret d'Hormuz tirarà endavant. Cap ni un. Perquè això és la seva assegurança de vida.
2: Aquest pla de pau respon als interessos d'Israel i del senyor Netanyahu.
1: Bueno, això, evidentment. No,
2: bàsicament,
3: Bueno, però això sí. Ja ho parlàvem l'altra setmana, que parlàvem d'aquest tema, no? que Trump també està pressionat per Netanyahu. A Netanyahu no li interessa acabar, perquè el dia 19 del mes de juny, aquest divendres, havien de signar l'acord de pau, que jo penso que és la 41a vegada que es parla d'això, que Trump ja firmarà i no...
1: El moll de l'os està en l'estret d'Hormuz, que és el que regula tota una part importantíssima de l'economia del continent, no? I això...
0: I del món, diria jo.
1: I del continent, volia dir del món, no? El tema nuclear, bueno, aquí potser sí que passarà, no? Bueno, va, ara que se n'oblidi. I ell té la banya ficada en l'estret d'Hormuz, perquè, esclar, és el que diem, no?
0: Controlar l'estret d'Hormuz. Però, per una altra banda, el Netanyahu, amb els seus interessos, que alguns d'ells són més personals que no pas nacionals...
1: La majoria.
0: Clar.
3: Saps quan això començarà a acabar-se? Quan arribi el novembre, que hi hagin les eleccions. El Trump, doncs, haurà de fer un pensament, de dir, a veure...
2: Però ja té algunes traïdories, vull dir, hi ha algun parlamentari dels Estats Units que ja
1: li
2: planta cara,
1: algun republicà que li diu, escolti, potser que...
0: Ara mateix el que sabem és que els bombardejos s'estan intensificant al voltant d'Hormuz i que els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. Esclar, veurem aquest estiu, bueno, ja hi som a l'estiu, ja veurem al final quines són les conclusions, si és que hi ha conclusions.
1: Ell vol acabar la guerra abans de les eleccions.
3: Clar.
1: Punto, per poder presentar.
3: I mentrestant té el Netanyahu que l'està pressionant perquè continuï.
1: Com avala la seva presidència, senyors. Sí. Veieu, ja ho hem acabat. A més, hem guanyat, que això és el que ell vol ensenyar, encara que no sigui veritat, perquè això és un win-win, és a dir, jo cedeixo per aquí, tu cedeixes per allà, però el que vol presentar és la pau amb la guerra de l'Iran. Ho aconseguirà? Els iranis tampoc són burros, aquests ayatolars. Ells ho saben, tot això que estem dient, I molt més que nosaltres.
0: I molt més, clar.
3: I tenen els seus secrets i estan entregant tot.
1: Per tant, així estem.
0: Molt bé, escolteu-me, ja passem a coses d'àmbit nacional, que ja hem parlat de política, hem parlat de coses. Per cert, que Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox, encara. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop. però vaja, que arriba avui el debat d'investidura com a president de la Junta d'Andalusia sense haver tancat encara un acord amb l'ultradreta. Bé, escolteu-me, a banda de tot això, fixeu-vos, una reflexió volia fer, i és que l'any Gaudí, però també Barcelona, capital de l'arquitectura mundial, enguany, n'hem parlat aquí, n'hem parlat fins i tot amb els responsables de l'Ajuntament de Barcelona, i és molt interessant. Però hi ha un seguit de notícies avui que entre elles no és que tinguin a veure amb l'arquitectura, però que al final l'arquitectura forma part de l'urbanisme, al final l'urbanisme forma part de les ciutats, i al final a les ciutats un dels problemes que hi ha, et dic jo, és l'habitatge, i ja sabeu que és un dels problemes més grans que hi ha. Ho dic perquè al voltant de tot això hi ha un seguit de notícies que potser tenen en certa manera els seus vasos comunicants, o amb el sentit de que tenen, si no relació, es podria relacionar, es podria reflexionar sobre tot plegat. Per una banda, Barcelona llueix la seva arquitectura, això ja ho sabem, això ja és àmbit cultural totalment, un ball de grues a les Tres Xemeneies inaugura el Congrés Mundial de l'Arquitectura, amb això n'estem d'acord, però fixeu-vos, aquest seguit de coses que veig jo al voltant d'un àmbit molt concret com és aquest, no? Per una banda, el desafiament a l'habitatge en 12 mesos. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. És a dir, només el 25% de la població viuen en llocs on, més o menys, tenen surts. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates avui ara mateix. Lleida, Huelva i Lugo, és un exemple que us poso. D'acord? Molt bé. Això per una banda. Per l'altra banda, avui bé, es parlarà del futur de les ciutats en el Congrés Mundial d'Arquitectes. És el debat a Barcelona, la fundació social d'aquesta professió, amb aquest espectacle que us deia, per començar el congrés de les Tres Xemeneies i les grues, etc. D'acord? Però fixeu-se, 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. Què vol dir això? L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada. És a dir, des del punt de vista més tècnic, potser és una mena de disbauja, una cosa que no s'acaba d'entendre, no? Que l'Ajuntament deixi adreces, doncs, a persones que viuen al carrer, no? Per què? Doncs perquè hi ha propietaris que no deixen que s'empadronin. Això per una banda. Per l'altra, creix el problema de l'habitatge, etc, etc, etc. Ho dic perquè, insisteixo, no té res a veure Barcelona, capital de l'arquitectura, amb tot plegat, però que al final, fixeu-vos que parlem darrerament molt de ciutats, no? De l'arquitectura, de l'urbanisme. Per cert, avui el periòdico, ho dic perquè és interessant, hi ha una entrevista amb el Joan Calabuig, que és el comissariat del corredor del Mediterrani, que diu que el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. No té res a veure, però que al final són infraestructures, que al final estem parlant una mica de... Ho dic perquè, insisteixo, aquest seguit de noves o de titulars que us he llançat són diferents, són independents una de l'altra, però que al final bullen, em dona a mi la sensació, en la mateixa olla, no?
1: Mira,
0: no sé com explicar-ho, això, eh? No sé si estaríeu d'acord amb mi o no.
3: Has donat una dada que a mi m'ha sorprès i em fa pensar, vull dir, no sé què pensar, em fa pensar, però no sé què pensar. Les 49.000 persones...
0: 49.000 barcelonines.
3: Són, sí, moltes persones, són empadronades d'una forma fictícia en pisos... No ho entenc. Quina és la finalitat? Aquí hi ha un objectiu, aquí al darrere, per part de l'Ajuntament.
0: Bueno, en principi, clar, les persones tenen que estar identificades, no?, i censades.
3: En pisos que no estan habitats per ells.
0: Clar, és que...
3: Llavors...
0: No sé.
1: Sí, bueno...
3: Que és per...
0: Sé que tècnicament té la seva explicació. Sí. És evident, és evident. Però vaja, fixeu-vos en el titular, no?
2: Però per tenir assistència sanitària, que la tenen, has d'estar empadronat, llavors és una forma de...
0: I has d'estar censat, has d'estar identificat.
3: I per anar a votar, també.
0: Per un seguit de coses.
1: No tens podró, no existeix.
0: Però és que a banda de la gent que viu en el carrer, és això que us deia, que hi ha molts propietaris que no deixen que s'empadronin, no?
1: Bueno, i n'hi ha al revés, vull dir, també
0: sí,
1: hi ha...
0: Sí, sí.
3: Que s'interessa, sí. Que estiguin...
1: Hombre, hi ha un mercat negre d'empadronaments que també, potser també l'Ajuntament ho fa per evitar precisament aquest submón d'empadronaments a base de paga'm tant i t'empadrones a casa meva, no?
0: Clar.
1: Pot ser una manera
0: de lluitar contra això. No, està claríssim que això que diu l'Enric és així, sí, això està claríssim, però que insisteixo que jo us llançava aquesta sèrie de... Mm-hmm. Titulars independents que un amb l'altre no té res, però fixeu-vos que al final parlem de moltes coses relacionades amb les urbs, amb les ciutats, amb...
3: Sí, i dius és l'any de l'arquitectura.
0: Sí, llavors... que no té res que veure amb l'empadronament. Però que al final si grates...
3: Sí, clar, si grates vas veient que es omplint la boca de quins edificis tan macos que té Barcelona i quin disseny, no? Perquè quan veus Barcelona des de dalt, el pla de Fontserdà, aquestes illes de cases, és preciós, no? Però després l'altra cara de la moneda és...
1: Mireu, jo hi ha una
3: la
1: cosa...
3: Gent que està al carrer, la gent que està al carrer, que estem parlant 49.000 persones censades i no sabem les altres, les que no estan censades.
1: Que no entenc. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona, com la majoria d'ajuntaments de consistoris del país, té necessitat de diner. Per què? Pues per cobrir necessitats, etc, etc. Llavors jo em pregunto, si fa 4 dies, a veure, això del Tour de França a Barcelona, val una milionada. Però una, perquè clar, aquests del Tour de França no venen aquí a Barcelona. Oi, sí, perquè Barcelona és molt maca. No. Posen la mà i t'ho paga.
0: Per cert, que aquest cap de setmana és el tret de sortida.
1: Llavors diuen, és per donar projecció internacional a la ciutat. Però cap de ruc. Més projecció que va donar lo de la Sagrada Família i lo del Papa. Ja em va donar. I ara t'has de gastar aquesta milionada.
3: Però això ja estava previst.
1: Pels 4 tios en bicicleta.
3: Això ja estava previst.
0: Home, però fixeu-vos en una cosa ara que diu això. Fixeu-vos enguany, a veure, és que n'hi ha moltes de coses i cadascú la valorarà a la seva manera, no? Però enguany, any Gaudí, important per molta gent i, bueno, que al final, no?, una figura universal i tal, capital Barcelona de l'arquitectura, la visita del Papa, perquè al final el Papa arriba a Espanya perquè l'objectiu era beneir la creu de Sant Joan, oi?
1: Va fer un tour per Madrid.
3: Va ser menys Madrid.
0: Després el tour, com bé expliqueu, el tour... I deixant de banda doncs els esdeveniments de l'estiu, aquests esdeveniments festivals, musicals, festivals, etc. Okay. Molt potents. Ho dic perquè tot això que projecta Catalunya, però i en concret Barcelona en aquest cas, de manera impressionant, després hi ha un debat paral·lel a això que diu, és que el turisme, és que hi ha massa turisme, és que estem col·lapsats, és que etcètera, etcètera, etcètera. I una mica és això, no? Que inverteixes en esdeveniments multimilionaris, la Fórmula 1.
1: També.
0: A banda. El Gran Premi, etcètera.
1: Però això ve de molt enrere.
0: No, però és un afegit. Vull dir que, enguany, jo després de les Olimpiades no recordo un any amb més sinergies... I amb més inversions. No, no ho critico, no ho critico.
1: Em deixa molts, en canvi, el Tour de França.
0: No ho critico.
3: Se'ls emporta.
0: No ho critico. El que estic dient és que imagineu-vos quins esdeveniments que els cal una inversió brutal i que al final, si tu et projectes, és perquè obres les portes perquè vols més turisme i vols generar més ingressos. Però per una altra banda hi ha el debat de dir s'han de limitar els creuers, s'han de limitar no sé què, no sé quantos...
2: I arreglar l'autopista.
0: Etcètera, etcètera.
2: Això és impressionant,
0: clar, aleshores, si tu per una banda dius compta amb el turisme i per l'altra...
1: El promociones.
0: Promociones la ciutat de manera impressionant en un any que pràcticament no es dona la base.
1: Mira, jo me'n recordo que fa uns anys...
0: És la reflexió que us llenço.
1: Quan anaves en metro, sabies que els mesos de juliol i agost
0: sí.
1: hi havia molt turisme en el metro, eh? Hi havia turistes,
0: segur, deies, segur, segur.
1: Però és que ara és tot l'any. Ara és tot l'any. Tu agafes el metro a Barcelona i està tot ple de turistes. És igual, la majoria com jo, jubilats, que com que poden viatjar quan els dona la gana, bueno, si la butxaca dona, evidentment,
0: sí, sí.
1: Doncs esclar, aquests venen a l'octubre, al novembre... Doncs llavors el que dèiem, el problema del turisme, la gent de la Sagrada Família estan amargats. Jo tinc una exclienta de quan tenia la botiga, que té un pis preciós, que surts al balcó i pam, et trobes amb la Sagrada Família de pet i de cara, que n'està fins aquí. Diu, és que no puc sortir de casa. No
0: clar.
1: Bueno, llavors, i parlem després de l'escala aquesta famosa, que es carrega mitja poma del carrer Mallorca, eh? L'escala de la, com es diu això, de la...
0: Bueno...
1: D'accés...
0: Sí, ell vol dir el que serà el passeig...
1: L'escala...
0: Sí, no, però que forma part de l'entrada del passeig...
1: Mitja poma, l'escala... Hòstia, si de més és conegudíssim el nom, no?
2: Glòria, és la Glòria?
1: No me'n recordo, hòstia, tu...
0: Ens fas pensar,
1: però... Però vull dir... Sí, mira-ho, però vull dir és que... És clar, aquella és que és fotut. Diu, sí, tinc un dels temples més emblemàtics del món. No, sens dubte, no?
0: Home, suposo que no parles de l'escala de Cargol, no?
1: No, l'escala d'accés.
0: No? Sí, sí.
1: Del carrer Mallorca, que es carrega mitja... El projecte és aquest, ja veurem com acaba, no? L'escala de la Glòria, potser sí que és això.
3: És la Glòria.
1: Sí. L'escala de la Glòria, potser és això, que està projectada, evidentment, no està feta.
3: Sí, l'escala de la Glòria, jo diria que és.
1: Pels problemes aquests que hi ha, no?, d'accessibilitat. Bueno,
3: però mira...
1: Hauran de fotre al carrer molts veïns.
3: A veure, l'Ajuntament veu els ingressos que genera el turisme.
1: Clar.
3: Però els veïns...
0: Bueno, l'escalinata de la Sagrada Família, sí. Jo he vist que en alguns llocs l'anomenen d'aquesta manera,
1: Sí, que està... El projecte està fet... I ja et dic, es carrega mitja poma del carrer, la zona del carrer Mallorca. Bueno, això vol dir que hi ha molts veïns, que hi haurà cases que aniran a fer punyetes, si és que això es fa, i per tant que s'han d'indemnisar.
0: Sí, és l'escalinata de la Glòria, així s'anomena.
3: Sí, és de la Glòria, sí.
0: L'escalinata de la
1: Glòria.
0: Escalinata de la Glòria.
1: Doncs, bueno, clar...
0: Llavors, sí, bueno, que està encara per veure. I, en
1: sí,
0: fi,
1: però... el projecte està fet, però evidentment l'oposició veïnal és de tal categoria que s'ho estan pensant. És clar.
0: Molt bé. Molt bé.
2: Una cosa que no n'heu parlat massa, l'autopista des del Pirineu a Barcelona, doncs jo anava a Sant Feliu de Guíxols i potser dic, ostres, potser que tornin els peatges, perquè és que això està abandonat.
0: Bueno,
2: I com acabarà tot això? Vull dir que les tornaran a privatitzar quan...
0: Per cert, que avui hi haurà un reportatge, crec que és els 30 minuts de Televisió de Catalunya, que parla del col·lapse i de l'A7.
1: Pensa...
0: Bueno, i la pujada d'accidents, perquè si hi ha més cotxes, evidentment hi ha més etcètera, etcètera, etcètera.
1: I sense peatges, qui paga les reparacions que s'han de fer?
0: El manteniment
1: de l'autopista, qui ho paga? Això es pagava amb els peatges. Ara no hi ha peatges. Hi ha molt més trànsit.
3: Amb el turisme.
1: Sí, però que no paguen, els que venen de França.
0: No, però ara clar, hi ha les tasses que han de pagar els hotels. Clar, que està...
1: sí. Bueno, escolta.
0: Però si jo insisteixo, no era per veure si criticàveu o no el turisme, només era un debat que està obert però que fixa-t'hi que en un vas tenim totes aquestes promocions milionàries i de projecció i per l'altre tenim el tema del turisme. Al final una cosa... porta l'altre, penseu que i això està molt bé segurament, la Sagrada Família ara mateix tot aquest estiu les entrades estan més que vengudes,
1: no,
0: o sigui, és que no s'hi cap, no s'hi cap, potser encara
1: i no sé què val ara una entrada, però 20 euros per any, més encara
2: hi ha un acte principal del tour que està centrat a la Sagrada Família al començament
1: sí, penso que surten bueno, jo això del tour no ho sé. I com això de...
0: Aquest cap de setmana, a Montjuïc.
1: Sí que m'agrada el tour.
0: La sortida.
1: Saps per què? Perquè és l'hora que tu poses la tele.
0: Yeah.
1: Comença el tour i de seguida, catacrac!
0: I a pedalar.
1: Ja,
0: i a pedalar.
1: ja et quedes adormit. És com una espècie, com si prenguessis...
3: Bueno, però hi ha gent que l'agrada.
2: A mi m'agrada perquè el Tour es passeja normalment, salvo aquestes sortides a Bèlgica, a Espanya, es passeja per França, que és un país que m'encanta, i recordo els paisatges d'on hi he estat, i aquí hauríem d'anar, etc.
3: Passa per Castelldefels, em penso, també.
0: Sí, la ciutat que s'endurà més quilòmetres, no? I escolta, i per aquí el Delta, la ciutat que s'endurà més tram és Sitges. Sitges, sí. hi ha molt de tram.
1: Sitges, el carrer del Pecat, tot això. Home.
0: No, però precisament per allà, no, però pel passeig marítim, etc.
3: Sí, Castelldefels també ja està preparat, el passeig de Castelldefels.
0: No, i tant.
3: Tot preparat.
0: Molt bé, escolteu-me. Res, que... això és el que havíem d'explicar avui. Evidentment hi ha moltes més coses, però el temps és el que és, i també tenim l'agenda samboiana que ens explica l'Emília cada dilluns. Endavant, t'escoltem.
3: Endavant, perquè aquesta setmana també, d'un-hi-do, ja hem passat Sant Joan, ja tornem a recuperar-nos.
0: Sant Joan, ja no queda lluny ni res, ja, si mires enrere. No, sí,
3: sí,
0: està.
3: Per això, sí, sí. És així. A veure, avui dilluns ja s'obren els patis a la tarda. Vull dir, ja comencen, fins al 30 de juliol estaran els parcs oberts a 4:45 fins al voltant de les 9. Les escoles que obriran els patis són Siurana, Gaudí, Massallera i Casablanca. I de la mateixa manera que s'obren els patis, també a la tarda, en aquesta franja de dies que comença aquesta setmana fins al 30 de juliol, es posa a la plaça. Aquesta setmana... li toca a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta. Per tant, tenim escoles obertes i esports a la plaça. Dimarts, dia 30, al Casal de Marianao tenia l'última sessió dels tallers, aquest cicle de tallers adreçats als pares, que han de ser pares, no? Preparació a la paternitat amb perspectiva de gènere. Passem al dimecres. Dimecres tenim la ludoteca d'estiu als barris, vale? I on es fa el pati de l'església parroquial de Sant Pere Apòstol, que està a la cooperativa Molinou, i està adreçat a criatures de 0 a 12 anys. En quina franja horària? De 5:45 a 9:15. Vale?
0: Molt bé.
3: Passem al dijous. Dijous ja 2 de juliol. A la Biblioteca Riolaguer tenim el Club de Lectura Fàcil amb Cuentos de l'Alhambra, a les 6 de la tarda. I a la botiga, ara ja anem de llibres, dins d'aquest marc de llibres d'estiu festival, està la sessió del dia 2 a 6:45 de la tarda està relacionat amb el relat curt, que es presenten dos llibres, Flors i cendra, de la Montse Piqué, i Tan lluny de casa, de Sergi Porcet. Modera Xavier García. Vale, passem. També tenim aquest, ja m'he perdut aquí, el dijous també activitats familiars. Redescobrim la Riera de Cabo Arrot. Vull dir, al punt de trobades d'Elies Casblancs, a 6:45 de la tarda. Es tracta de fer una trobada amb persones interessades per reconstruir i donar-li vida a aquesta riera. I anem ara, passem a la joventut. Tenim a la piscina After Sun Boy, adreçat a la gent de 16, entre 16 i 30 anys. Has de portar el carnet jove de Sant Boi, carnet Sant Boi jove. A 9:15 hi haurà música a la piscina. Això, penso que això està programat per tots els dijous de l'estiu, eh?
0: Molt bé.
3: Hi haurà música en directe, discjoquis, música en directe.
0: Ja posats, ara que estem a la piscina, amb el sentit, que ara dius això, deixa'm recordar, i ho hem anat dient, però crec que és molt interessant i molt important, això de la piscina relaxada, per infants amb neurodivergències, que serà els dissabtes de juliol de 20 a 21 hores a la piscina de la Muntanyeta. És una activitat gratuïta, una activitat, doncs, insisteixo, dissabtes del mes de juliol, un espai accessible, doncs, en família, i pensat, a la piscina relaxada, pensat per infants amb neurodivergències.
3: A les 8 del vespre.
0: Exacte, t'hi pots inscriure en els cartells. Nosaltres penjarem un cartell, estem penjant un cartell, aquests dies, avui també el penjarem, que hi ha, doncs, un QR, i a través d'aquest QR t'hi pots inscriure, d'acord? Dit això, perquè estàvem a la piscina, doncs, i he afegit això.
3: T'has cabussat.
0: Molt bé.
3: Molt bé. Sí. Per tant, ja passem a dijous, tenim llibres a la botiga, biblioteca, activitats familiars a la riera, i tenim la piscina per la gent jove. Passem al divendres, a la botiga torna a haver-hi una altra presentació de llibres, aquesta vegada està dedicat a la literatura juvenil, es presenten els llibres de la Maite Moreno, Llibertat assetjada, i de la Maria Rosa Noguer, La noia del Terri.
2: I qui ho presenta?
4: Jo mateixa.
0: Molt bé, home, doncs diu, has de dir-ho això. Bueno, ho has d'explicar, molt bé.
4: L'aquell important no és el qui presenta, sinó el que presenta els llibres. I divendres també, va, aquests que hi ha per tot, hi ha per criatures, per gent jove. Ara, divendres, hi ha una activitat per la gent que li agrada ballar, per la gent gran.
0: Això està va. Bé, això està bé.
4: Aquí no diu l'edat, per gent gran, no sé què s'entén, a partir de quina edat?
1: Jo crec que a partir de la jubilació.
4: Vale, viu l'estiu sènior. A les 7 de la tarda, a la plaça d'Euskadi, les entitats que fan ball, doncs, surten a l'aire lliure. Aquí sí que hi haurà música en directe. Per tant, si t'agrada ballar,
1: cap allà.
4: Divendres a les 7 de la tarda, amb la calor que fa,
2: una ampolleta d'aigua,
4: una ampolla,
2: un bon barret, un vano.
4: I un vano. Passem a dissabte. Vale, dissabte, dia 4, es celebra la festa de l'orgull LGTBIQA+. Uh-huh. Vale.
1: Cada vegada ho fan més llarg, això.
4: Sí, perquè ha sigut el mes.
1: No.
4: El mes de l'orgull.
1: Ja, no, però les sigles. Abans era LGTBI, ara hi van afegint coses que jo ja m'he perdut, eh?
4: Queen, asexuals...
1: Sí, no, no, ja, sí.
4: Vale, comença a ser que mira, a les 11...
0: S'ha ampliat.
4: Sí, a les 11, uh-huh, a la plaça de Salesians, i a les 12, van cap al casal de Marianao, i a les 12 del migdia, i a l'acte central, ja ho he dit, al casal de Marianao. Això... a les 11, Festa de l'Orgull, LGTBIQA+. I al Museu de Sant Boi, a 2:15, tenim una activitat del retaule a la taula. Cuinar i tastar...
0: del retaule a la taula.
4: Té que veure amb el retaule de Sant Valdiri, del Lluís Dalmau. Què menjaven al segle XV? Voleu saber-ho? Doncs ja ho sabeu. Teniu cita al Museu de Sant Boi a les 11, a 2:15.
0: Molt bé.
4: L'entrada és gratuïta, però l'has de servir per Antràpolis. Passem. I ara sí, tenia la de la piscina relaxada, que tu molt bé, ja has apuntat.
0: Exacte.
4: A les 8 del vespre, per a infants amb problemes neurodivergents s'han d'inscriure també, eh?
0: Molt bé, sí. Vale. Nosaltres hem penjat el cartell i, uh-huh, insisteixo, en aquest QR, per exemple, s'hi poden apuntar, però vaja, hi ha cartells per molts llocs de Sant Boi i acostant-se a la piscina o qualsevol local, diguéssim, de l'Ajuntament, en qualsevol seu, doncs, de barri.
4: Us podeu informar.
2: Deixeu-me dir un afegit petit. A veure, hi ha un desig compartit que jo he sentit moltes vegades a Can Massallera. Jo crec que no estaria de més recuperar el bar o per prendre's, bueno, un refresc, perquè hi ha molta gent i hi ha molts actes i hi ha el local, però deu ser complicadíssim.
4: No ho sé, no sé
2: quin és el problema.
1: Bueno, perquè el deuen tenir que arrendar... potser no és suficientment rentable perquè la gent ho arrendi, i jo crec que és un problema de diners, com la majoria de coses que passen en aquest món, no, malauradament, eh?
4: Ja.
1: Jo penso que és així, a no ser també que l'Ajuntament posi unes condicions draconianes en el tema del contracte,
4: bueno,
1: d'arrendament.
4: Tema investigat.
1: Això ja no
4: farem.
1: Sé. Però jo veig més aviat això, perquè clar, l'explotació d'un negoci d'aquest tipus, d'un bar, sí que hi ha gent, perquè hi ha actes, però hi haurien moltes hores que estarien manos sobre manos esperant a veure si entra algun ocellet.
4: Bueno, i acabo l'agenda. Dissabte a la nit, música a la fresca a la Torre Benviure, a les 10 del vespre. Entre 3, és un concert de cançó d'autor i rumba amb un homenatge a Rafael Domínguez Fali, conegut, uh-huh, com el Fali, cantant, sí, compositor, sí, sí, santboià, afincat a Tortellà i que va morir el passat desembre. Per tant, se li fa aquest homenatge. Hi ha un grup de músics i de cantants que dedicarà aquesta estona musical a Rafael Domínguez. Ara formava part de... va crear el grup Entre Tres aquí a Sant Boi i actualment formava part del grup Quilombo. Per tant, acabem amb música a la fresca.
0: Molt bé. Doncs música a la fresca, que sempre és molt i molt interessant i molt fresquet.
1: Sempre que passi fresca,
0: molt bé. No, s'està molt bé, és un entorn molt maco
4: bonic. Ara, per la banda,
0: amb la teva copa de cava et donen una copa de cava.
4: Ens fan 9 euros l'entrada.
0: Fresquet. No, ja. A la Torre Benviure.
4: Perquè mira, allò que no pagues no ho valores. La prova està que aquests... l'any de Gaudí han hagut activitats gratuïtes, s'han apuntat persones que han col·lapsat, que ja no has pogut reservar, ja està a tope, i després, quan ha sigut l'hora del taller, si havien d'anar 15 persones, eren 4 o 5. Per tant, és una pena, perquè hi ha altres persones que haguessin anat i no han pogut anar. Allò que no es paga,
3: No es valora.
0: És de vegades és així, ho és diuen d'aquesta manera. S'ha de pagar perquè s'ha de valorar, no? I a vegades el preu no és el
1: sí,
0: més
1: no,
0: important.
1: Si és pagat,
0: no és el més important.
1: Si no, ara em fa mal, però no hi vaig. Va, és igual.
3: Exactament. I han hagut activitats molt boniques, perquè jo hi he anat i que la monitora s'ha trobat que eren... Sí, eren, havien de ser 15, eren 4.
1: Ja.
3: I bé, que Sant Boi té records molt macos i que s'han de recuperar. Com el de Can Massellera, on es va fer el concert de, dedicat a Gaudí, sí, un homenatge a Gaudí, el divendres al vespre, en aquest pati amb un entorn modernista, i que realment, dius, cal recuperar aquests espais, en música, en teatre, o amb el que sigui, o en circ, és igual. Que Sant Boi fan coses, eh?
0: Sí, senyora. Escolteu una cosa. Ho deixem aquí, que avui és dilluns. Ens anem de viatge, com sempre. I avui, de manera excepcional, la Sílvia, avui ens farà la secció, la Sílvia Quero, des del lloc que ens explicarà. Que no és un altre que Menorca, perquè ella ara mateix està a Menorca.
3: Molt bé.
0: Per tant, ho farem in situ. Un lloc entranyable i un lloc meravellós, brutal, bestial, com és Menorca. Escoltem una cosa, que vagi molt bé, Emília, Enric i Josep, que la propera vegada que ens veurem ja serà juliol. Compte, no és poca cosa. D'acord?
3: Molt bé.
0: Vinga.
1: Molt bé.
0: Fins aviat, gràcies.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys... Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Tres quarts menys, 5 minuts de 10 del matí, us ho dèiem avui, la bona viatgera, evidentment la Sílvia Quero de Cima Travel, que ja ho coneixeu, l'agència de viatges amiga d'aquest programa a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36. Avui resulta que ens fa la secció, versió una mica més curteta, però des del mateix terreny que ens proposa, des del mateix lloc. Avui ens n'anem a on està ella. Que carai, millor explicat no podrà ser.

0: Esma, jo crec que avui ja està clar. Avui, Sílvia, molt bon dia des de...
1: Bon dia.
0: Des de la República. Home, esclar, és que... Però avui, veus, no està tan sorpresa. Avui
1: no.
0: És quasi evident. T'agrada, no?, començar així?
1: Sí.
0: A més, tu estàs a Menorca. Escolta.
2: La meva vida i ses casetes blanques.
0: Sanina viatgera avui des de ses illes de Menorca.
1: No, sí,
0: exacte. No, home,
1: Sanina viatgera.
0: Seria, sí, sa viatgera, sa vora viatgera. No, home, és que es tracta d'això. Escolta'm,
1: sí. Que
0: xulo, que maco, que, bueno, tu passes uns dies allà i aprofites per dir, va, parlarem una mica d'aquesta perla mediterrània que és Menorca.
1: Doncs sí. És la perla, la meva joia.
0: Sí, jo, no, per tu és una la segona llar i no exagerem, és així.
1: Sí.
0: Molt bé. No em va, molt sovint que ens truquem, estàs a Menorca. I jo em pensava ja que era una broma, al final. Sí, perquè no, és que estic a Menorca. I, bueno, què estem fent? Molt bé. Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Per curiositat, per xafardejar una mica, tu què estàs més, cap a Ciutadella o cap a Maó, diguéssim?
1: Estic més cap a Maó.
0: Estic a
1: un poble que està a l'interior de la illa, que es diu Alaior, que popularment ells anomenen Aló.
0: Aló.
1: Aló.
0: Ah, que xulo.
1: Aló, es mengen les lletres, són els andalusos de les illes.
0: No, ben vist. Escolta'm, Sílvia, doncs res, que avui serà pues, versió reduïda, però molt interessant també de Menorca. No cal dir que, doncs, que tenim dues maneres per arribar, o amb vaixell, evidentment, o amb avió.
1: Sí. I amb vaixell també hi ha dues maneres. Es pot anar amb el vaixell directe, que amb la Baleària, que són unes 5 horetes i són viatges de dia, que normalment surt a les 3 de la tarda, 3 o 2 quarts, i fas una parada al Alcúdia o no, perquè aquest any també han posat el directe, i arriba a Ciutadella.
0: Molt bé.
1: I després hi ha l'opció de Transmediterrània, que també té algun vaixell diurn, però és més popular al nocturn, que vas dormint i pots embarcar també el cotxe, igual que a Baleària, també pots embarcar
0: el
1: cotxe.
0: Sí, i tant.
1: I vas dormint amb camarot o amb butaca turista o premium, i passes la nit i surt a les 10 o les 11 de la nit i arriba a les 7 o les 8 del matí.
0: Que bé,
1: Sis o set del dematí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Aproximadament. O sigui que són unes horetes que...
0: Sí.
1: Que però molta gent demana de passar nit i així guanya un dia. Uh-huh. Passa la nit dormint, embarca el cotxe, s'emporta tota la família,
0: sí,
1: el gos inclòs.
0: És un clàssic.
1: Perquè a més és gos friendly.
0: Sí.
1: Pots emportar-te el gosset, que inclús des de fa doncs, un parell d'anys pot passar la nit amb tu al camarot, que no fa falta que... Sí, pagues un extra i te'l pots endur al camarot i li posen la catifeta, li posen les cosetes per l'aigua, pel menjar, i així no pateixes per la teva mascota que està a dalt.
0: A dalt, que no és que estigui a la bodega, sinó que el tens a dalt a prop teu.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: El tens amb tu. Sí, això està molt bé, perquè totes les famílies que s'emporten la mascota, doncs estan més tranquil·letes i no deixen el gos o el gat a les gàbies
0: a la bodega que es diu
1: a la bodega ja no es deixen, és a dalt,
0: a
1: la coberta.
0: Ah,
1: deixen hi ha unes gàbies a la coberta i aleshores tu pots anar a passejar ja el gos on vulguis i l'hora que vulguis i tot, el pots treure, però clar, no és el mateix que si
0: no, no,
1: el
0: està,
1: tens al teu camarot,
0: clar, el teu camarot,
1: evidentment,
0: clar. Molt bé. Dit això, que està molt bé i que és molt interessant, a veure, Menorca, al final es pot veure de moltes maneres i es poden veure moltes coses.
1: Moltíssimes.
0: No, clar, a vegades tenim la idea, Sílvia, tu que ets tan mig menorquina, tenim la idea que escolta'm, una gandula o una tovallola i a prendre el sol i ja està. No.
1: No.
0: És alguna cosa més que això. Explica'ns.
1: No, tens moltíssimes activitats culturals. A més, és una illa que es mou constantment. Vull dir que es preocupen de buscar, doncs, memòries de grans grups musicals i fan concerts, tenen festes tot l'estiu, les festes populars i tradicionals són amb cavalls.
0: Home, comencen clar, per Sant Joan.
1: Sí, comencen a Sant Joan, a Ciutadella, i acaben a Sant Climent, crec que és la darrera, al setembre. O sigui, no, la darrera és la de Cal Emporter. La de Cal Emporter és cap a finals de setembre, però tot l'estiu doncs va passant tots els pobles. Per exemple, les d'aquí, del poble on estic jo, són a l'agost, per Sant Llorenç.
0: Clar, per, clar. Per,

0: realment, sí, que tens sí, restaurants doncs, de peix fresc, doncs, que arriben les barques pel matí i és el que ofereixen com a peix del dia. Per exemple, doncs, a Samarador o el Cafè Balear a Ciutadella, que tenen les seves pròpies barques i que t'ofereixen el peix que han agafat.
1: Està claríssim, està claríssim.
0: Sí, sí, més autèntic i més fresc, això no n'hi ha.
1: No, però a més hi ha les rutes, les rutes gastronòmiques aquestes que també quasi és necessites un mapa, no?, per seguir aquestes rutes de diferents... diferents serveis, diferents, hi han camins molt i molt tradicionals, explica'ns-ho
0: això. Els camins de cavall són molt, molt, molt tradicionals. A més, aquí hi ha una empresa que és molt popular, que és la 360, que és una empresa que es dedica a fer-te fàcil els camins de cavalls, perquè, clar, si tu agafes el cotxe i vas a l'inici del camí de cavalls i el fas tot, després l'has de tornar. Has de tornar perquè clar, tu has deixat el cotxe a l'inici.
1: Sí.
0: Aleshores, la veritat és que és una pallissa. Aleshores, aquesta gent es dedica, doncs, et deixen al principi del camí de cavalls i et van a buscar al final. Així que també
1: molt pots bé, fer molt còmode.
0: Si sou colla, doncs, evidentment, es pot fer així. Però s'ha de dur ben preparat i es pot fer la volta a la illa sense cap problema. Entre caiac i...
1: Sí, sí, sí. No, no,
0: entre
1: clar.
0: Caiac i caminar...
1: Sí, entre una cosa i l'altra... Molt
0: bé. Hi ha trossets que es pot fer a cavall, tal qual.
1: A més, el tema d'aquestes cales màgiques que escolta, que et fan plorar, no? Que veus, jo que sé, tant pels matins a primera hora com la caiguda del sol, bé, que això és indescriptible, de vegades aquestes aigües tan blaves, que de vegades penses, es parla del Carib, es parla de no sé, que està molt bé, que disfrutes molt i el que tu vulguis, però que aquí tenim coses que són paradisiaques.
0: Però paradisiaques, de veritat. El que passa és que, per exemple, a Menorca s'ha de tenir molt en compte, que és el consell del dia de tenir en compte el tema del vent.
1: Clar.
0: Si fa vent del sud, s'ha d'anar al nord, i si fa vent del nord, doncs s'ha d'anar al sud. Ara, per exemple, pel dijous preveuen... Sí. Bueno, el temps posa que hi haurà molt de vent i que vindrà la meravellosa tramuntana.
1: Ah,
0: aleshores, si hi ha tramuntana, doncs al nord estarà superpicada l'aigua i tota la Poseidònia doncs es bellugarà i es posicionarà doncs a peu de mar. Aleshores s'ha d'anar al sud per trobar les aigües més netes i més pures.
1: Clar.
0: O sigui que són els trucs, són els truquillos de la illa, no?
1: Clar, però que al final Menorca d'una punta a l'altra, si tens cotxe, si no el llogues, però és relativament ràpid i fàcil anar d'una punta a l'altra.
0: 45 minuts.
1: De punta a punta, compte. Sí, sí, 45 minuts.
0: 40. I clar, depèn on estiguis, a tot arreu són 10-15 minuts. Evidentment.
1: Sí,
0: vaig a Cavalleria, 15 minuts.
1: Totalment.
0: Vaig a Maó, 15 minuts. Vaig a no sé què, 15 minuts.
1: I després, si m'ho permets, hi ha la Menorca nocturna amb una sèrie de passejos que s'enfilen per aquí, per la muntanya, diguéssim, per una costa també molt coneguda, oi? Amb discoteques quasi escarbades a la roca, digue-li d'aquesta manera.
0: Sí, les coves en Xuroi, per exemple... que les coves d'en Xuroi les pots anar a visitar per veure la posta de sol, que és espectacular, perquè, clar, el sol se'l menja al mar, o sigui, es posa pel mar, i aleshores per la nit es fa discoteca, on tot el jovent doncs, va passar grans moments allà. La veritat és que sí.
1: Molt bé.
0: Sí, de coves d'en Xuroi. Per això que Menorca s'ha sabut adaptar, i després al port de Ciutadella també doncs, hi ha molta vida nocturna. Hi ha molts locals d'aquests de moda, que com
1: sí,
0: el jazz va, que no passa de moda. Vull dir que va gent jove i gent doncs, de la meva edat, per exemple.
1: Sí, sí, sí.
0: I fan concerts constantment. Vull dir que han anat fent... Té una vida, té una activitat cultural molt, molt densa.
1: Per tant, més mogut a Ciutadella, més tranquil·lot a Maó, podríem dir-ho així? O,
0: no, Maó
1: o
0: també té festa. Tot el que és el port també de Maó també d'unidó. Té mogollon de locals. Les dues ciutats tenen moltíssimes coses a oferir.

0: Segur que sí. Escolta'm una cosa, per cert, amb tota la sinceritat del món, ara l'agost està tranquil o no seria l'època més relaxada?
1: No, hi ha moltíssima gent.
0: Moltíssima
1: ara ja en aquesta època ja hi ha molta gent. Ahir vam anar a la platja per la tarda, vam anar a Nalan Castell, i d'unidó la gent que hi havia,
0: Clar. Jo t'he de dir que jo hi he estat a la tardor i no ho canvio per res. O sigui,
1: no, la tardor és superbona època.
0: Impressionant.
1: És quan diuen els menorquins que recuperen la seva illa.
0: Sí.
1: Cap a l'octubre, quan ja s'acaba l'època estival, és quan els menorquins ja diuen que recuperen la seva illa. De fet, el Cris Joanico, que és un...
0: Sí, i tant, i tant, ja el coneixem.
1: Té alguna cançó que diu això, no?, de recuperar la seva illa cap a l'octubre.
0: Correcte, sí, i tant, i tant. Ja ha passat per aquí, per la República, ja.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Escolta'm una cosa, molt ràpidament, gastronomia, molt, però ja molt picat, les calderetes i tot això, bueno, també, no?
1: També. Els arrossos amb llamàntol, els arrossos amb llagosta, però a mi el que em sedueix moltíssim són els xampinyons farcits de sobrassada.
0: Oh!
1: Això és brutalíssim.
0: Xampinyons de Menorca amb sobrassada també de Menorca.
1: Farcits de sobrassada. Això és una sorpresa que dius, caram.
0: Ara sí que ens has deixat.
1: Per les papil·les gustatives.
0: Sí. No, ara ens has deixat que, escolta'm, jo que anava a preguntar-te també per les postres, no? Perquè
1: home,
0: ets la reina de les postres, doncs...
1: Home, aquí cap a Sant Joan fan una mena de galeta que es diuen els pastissets.
0: Sí.
1: Oh, m'encanten. Els podeu trobar tant artesans com envasats, i estan espectaculars tots dos.
0: Molt bé.
1: A part de les ensaïmades, clar.
0: Sí,
1: ensaïmada de crema, ensaïmada buida, ensaïmada de cabell d'àngel...
0: Molt bé.
1: Ensaïmada de sobrassada...
0: Clar.
1: I ara hi ha tots els gustos que et puguis imaginar.
0: Déu-n'hi-do, per no dir que hi ha una Menorca brutal per passejar, per estar fresquet, per estar per les platges, per caminar, per no sé què, però hi ha una Menorca submarina brutal, que els que li agrada el submarinisme o fins i tot doncs una mica capbussar-se una mica sense masses coses, pot gaudir de manera impressionant, també.
1: I tant que sí.
0: Perquè hi han moltes activitats, també, com tu deies, de que si llogar càllecs, que si et trobaràs moltes coses.
1: Moltíssimes coses. A més, tens una varietat i que no te l'acabes. A part que tothom veu que és una illa, petita, i diu, va, doncs això en una setmana ho veig.
0: Ja,
1: què va? Té molts racons que són super desconeguts i molts que són difícils d'accedir.
0: Sí, senyora.
1: I per que es necessita molt de temps per poder anar, clar.
0: Bueno, i tema bicicleta ja no et dic res. Aquí la gent agafa molt les bicicletes, també.
1: Moltíssim,
0: moltíssim.
1: Inclús hi ha empreses de lloguer de BTT, vull dir, de bicicletes, per fer trossets de camí de cavalls, i t'ho munten. Sí, perquè a l'agència he fet alguns grups d'esplais que volen fer aquest tipus d'activitat, i també agafen la volta amb vaixell, per exemple, per fer un trossets de cales i poder-te banyar a alta mar, per exemple, i fer una miqueta de snorkel.
0: Clar.
1: I doncs això, la bicicleta, el caiac, i activitats d'aquest tipus, entrades a la cova en Xuroi per veure la posta de sol.
0: Ui, això
1: sí,
0: és...
1: Sí, no ens acabem les activitats de Menorca.
0: He de dir que la Sílvia, i això no us ho prengueu de segons quina manera, però que la Sílvia està explicant aproximadament un 30% del que sap.
1: I que
0: té coses amagades que no explica, però que si sou clients d'ells i aneu a Cima Travel, us dirà, mira, apunta't això, espera't, que t'ho apunto amb un paperet. Demana per això, vés aquí i aleshores sí que flipareu. Aleshores sí que veureu el que és una cala solitària, o el que és una mena de taverna que sembla que sigui a l'últim lloc del món i on mengeu com dròpols per quatre xavos. Tot això ella no ho explicarà per antena. No, perquè la coneixem, però sabem el que amaga.
1: Sí, eh? Sí, sí, és veritat, quan els clients, a ja més, els sé, hi faig una llista, quan sí. abans de marxar jo els hi faig una llista d'on anar, què uh-huh. fer, inclús els explico del vent, els hi don diverses cales amb diferents dificultats, de vols caminar, no vols caminar, clar, vols aturar, o sigui, per caminar molt, per caminar molt mig, per caminar poc, per no caminar.
0: Sí, sí, sí, per dir, arribo i tal com arribo, poso la tovallola, ja està.
1: Exacte, no cales de matí, cales sí. de tarda, cales per veure posta de sol, cales, bueno, doncs, d'aquest tipus, no?, de, sí, sí. per estar més tranquil, les que són, doncs, més populars, que són les del sud, uh-huh. per exemple, doncs, jo aquestes es recomano que es deixin estar, que es deixin estar perquè clar. Realment són molt petites i fa molta ràbia quan et fas tota la caminada,
0: sí, sí,
1: de,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: exemple, doncs, mitja hora, tres quarts d'hora caminant per la muntanya i arribes i està ple i clar. No pots posar la tovallola o de tanta gent doncs, que hi ha, no? Aleshores, totes aquestes jo les deixo estar.
0: Ja per exemple, ja.
1: Jo fa moltíssims anys, per exemple, que no vaig ni a Macarella, ni a Macarelleta, ni a totes aquestes, ni Turqueta, totes aquestes...
0: Això ja ni ho toques.
1: Ja ni ho toco. A no ser, hi ha una manera... L'explico un petit...
0: Res, ens queden segons i marxem, segons!
1: Vinga, vinga. Pues, pels que siguin més vaguitos i no vulguin moure's, sí? doncs es poden agafar un taxi pel mar, que és un taximar.
0: Sí.
1: Taximar, aleshores pagues un preu per persona i et fan una volta per les coves de darrere de Cala Galdana.
0: Impressionant.
1: I aleshores t'ensenyen tres o quatre cales i tu escolleixes quina cala vols quedar, et deixen allà, et deixen una sombrilla...
0: I després et venen a buscar.
1: I et deixen 4 hores i després et venen a
0: molt
1: buscar.
0: Molt bé. Escolta'm.
1: I així has de caminar 3 quarts d'hora.
0: Impressionant, Sílvia. Més coses que explicarem més endavant sobre Menorca, ara ho deixem aquí. Evidentment, molt avui bé. No hem parlat de preus perquè és evident que el ventall és impressionant. No és el mateix estar una setmana que 12 dies, no és el mateix estar en un hotel que en un apartament, no és el mateix, etcètera, etcètera, etcètera. Això us ho explicaran sempre a Cima Travel, a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara, 36. Sílvia, una forta abraçada, s'embullana cap a Menorca.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Molt bé, esperem que la setmana vinent estaràs per aquí, eh?
1: Sí.
0: Vinga, gaudir, gràcies. Que vagi molt bé, Sílvia.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu, abraçada. Adéu.

0: El govern espanyol justament aprova avui la pròrroga de part del conegut com a escut social durant 3 mesos amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic per posar en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Cursa contra rellotge per localitzar supervivents als terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lit Starlink d'Elon Musk. Fins a les 5 de la tarda només circulen un de cada 3 trens de Rodalies segons els serveis mínims decretats per la vaga de 24 hores a Renfe convocada pel sindicat ferroviari. Una aturada amb cancel·lacions puntuals a primera hora, trens circulant fora d'horari i molts usuaris que s'assabentaven de la vaga a la mateixa andana. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I avui és Sant Pere, el dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol. Ha superat Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya, Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. Avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.

0: Matías Solell ha tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols. Matinada tòrrida, litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret a la costa.
1: Trescat Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: 9 minuts passen de les 10 del matí. És dilluns, darrer dilluns de juny, però que no falti la tertúlia esportiva.
1: Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames.
2: I de quatre caixofaixa.
0: Molt bé, va, ens hi posem de seguida i comencem per saludar a la parròquia, el nostre consell de savis, que també és consell de savis, però esportiu, la veterania de la casa. Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
3: Bon dia, avui sí, eh?
0: Avui sí.
3: Amb la calor estic quasi bé.
0: Quasi bé, molt bé. Doncs ens alegrem que estiguis quasi bé, perquè els teus quasis donen molt i molt de si. Tota l'artilleria al damunt de la taula. Per posar un exemple, parlant d'artilleria, Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
4: Ai, amb molta calor, m'entens, és dir, que tinc, i molt de dolor als peus. És dir, per caminar...
0: Ell no s'està de res, ell és ras, curt i clar. No. Li fa mal als peus, ell ho explica, no, em fa mal als peus.
4: No,
0: molt bé.
4: És això, és el temps.
0: És el temps. És el temps i l'edat, molt bé.
4: I veus, és dir, vale, mira, aquesta setmana, per exemple, hem tingut, és dir, poc temps, dos malalts, és dir, que han passat, és dir, per d'això. Un que havia, un empleat, és dir, que havia estat, és dir, per,
0: sí.
4: Per, sí, aquí, per una banda, això, i l'altre dia el cavaller.
0: Sí, senyor.
4: Cavaller,
0: és dir... És veritat, doncs...
4: És dir, una persona, és dir, que va fundar, és dir, per exemple, tot lo dels assumptes dels jugadors, és dir, veteranos, és dir, crear, és dir, d'això, Valentes hi va fer, però ja portava quasi bé 3 anys que no sortia quasi de casa seva, m'entens, és dir, d'això. I dius, bueno...
0: Que passa el temps, que passa el temps, i evidentment un record per ells faltaria més, Josep.
4: Passa a tots, és dir, miren, nosaltres no li havíem, és dir, apartat, és dir, mai, és dir, el d'això, perquè aquests 3 o 4 últims anys, és dir, que li has de cobrar amb una persona...
0: Home, no, ja t'entenc.
4: És això, és un mes a mes, és dir, una persona que el seu dia, és dir, pues, és dir, va crear un futbol, és dit, de veteranos, és dit,
0: sí, sí.
4: Que no hi havia la banda. I ara, doncs, és dit, doncs, mira, ara, això.
0: Doncs un record, evidentment, exacte, per ell faltaria
4: això
0: més.
4: Això, per una banda, m'entens, sí, doncs, bueno.
0: Bé, en parlarem, esclar sí. Que sí. Josep Santinho, què tal estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia. Fons d'aquella manguera.
0: També en calor.
5: Em vaig fent.
0: També amb calor.
5: Ni bé ni malament. Sí, calor, sí.
0: Calor, sí, tant.
5: Per donar i vendre.
0: Molt bé, però...
5: Bueno, anem fent,
0: però aquí estem frescos, no?
5: Sí, aquí
0: estem
5: fresquets. Aquí s'està bé.
0: Molt bé.
5: Si hauríeu de pagar, inclús, en vez de cobrar, hauríeu de pagar una... No gaire, però una mica per estar aquí fresquet.
0: O sigui, tu hauries de pagar.
5: No.
0: Ah, jo hauria de pagar. Ah, molt bé, mira, només faltaria això. Sí, està bé. Dona idees. Tu vés donant
5: idees,
0: sí, vés donant idees, que veuràs com anirem.
5: Que ràpid la recullem, no?
0: Molt bé, molt bé. I l'Àngel Rodríguez, evidentment, de producció, i el nostre expert en bimbes i moltes més coses,
5: Sí,
0: amb
5: tot el que
0: ens hi posem. Escolta, des d'aquí una forta abraçada al Jordi, que ja està mig de vacances, potser haurà algun dia que encara passarà per aquí abans de l'agost, però vaja, està mig de vacances, mig...
6: Sí, la sap llarga el Jordi, també.
0: El Jordi García, àlies el culer, Una forta abraçada, si ens està escoltant, faltaria més. Molt bé, doncs, va, ens hi posem i comencem pel Rumbi. Recordeu que fa temps que anem anunciant allò de, no sé, allò que diu...
7: Les curiositats al Rumbi, amb el Josep Lluís Sirvent.
0: I el Mutante, que li va posar unes ganes a tot plegat, no?
3: És que
0: aquella tranquil·litat que té...
3: Ja començo a frisar quan sento
0: sí,
3: això.
0: Sí. Home, a veure, que la música és èpica. I el Mutante li va posar, pues, això, l'energia per la qual se'l caracteritza, no? Que... molt bé, clar que sí.
3: Bé,
0: les pues... curiositats del Rumbi, signades sempre pel Josep Lluís Sirvent cada any,
3: Ara en parlarem, l'última notícia, diguéssim,
0: sí.
3: De la temporada, sí. Tal com us vaig dir la setmana passada, s'ha jugat aquest cap de setmana la final del Top 14 de França.
0: Sí, senyor.
3: Entre l'Estadi Toulousenc i el Montpellier. Una de les millors finals que jo he vist en temps, perquè normalment sempre passa quasi igual amb el futbol, Les semifinals solen ser més bones com a joc.
0: De vegades sí.
3: Pràcticament, no?
0: La final és un...
3: La final s'ha de guanyar, no s'ha de jugar.
0: Clar, és una cosa molt especial.
3: Doncs, bueno, va ser un gran partit. Un gran partit perquè va coincidir, fent el símil del futbol, l'equip més atacant contra l'equip més defensor de la Lliga.
0: Ja passa,
3: I va guanyar l'Estadi Tolosenc una vegada més, perquè és un equip que té l'avantatge de que té dos equips... Pot muntar dos equips de primer nivell amb el que té de banqueta. No?
0: Segur.
3: I van guanyar 28-20, però observeu el detall. La primera part, 25-6, i la segona part va ser 3-14 a favor del Montpeller. Va estar un gran partit, francament, un gran partit. I bueno, i després, seguint la promesa que t'havia fet fa temps, sobre seguir les curiositats, hi ha una curiositat que em vas demanar una vegada.
0: A veure.
3: No fa massa que recopilés o que si pogués rememorar... Els pares i fills que han jugat junts
0: sí,
3: amb el mateix
0: sí senyor, recordes, sí senyor, no? Que dèiem generacions que han coincidit.
3: Molt bé.
0: Que això és molt curiós, que
3: és
0: carai,
3: curiós i a nivell de Savoy és al·lucinant perquè no he pogut fer una llista de tants que n'hi ha. M'entens?
0: Que fort.
3: Jo diré, us diré els que més, no?
0: Va,
3: però abans vull fer perquè veieu que això és una cosa que interessa a nivell de tot el món. El cas històric sense precedents al rugby.
0: Ai, que ja m'ho penso.
3: Amb el rugby professional francès, a l'abril del 2026, és a dir, fa un mes i mig, va jugar un jugador de 39 anys i el seu fill de 22 amb el mateix equip en un partit de competició.
0: Imagina't.
3: Per primera vegada, eh?
0: Imagina't.
3: Jo això ho he vist,
0: sí.
3: Inclús ho he vist en primera persona, jo he tingut la fortuna de jugar amb el meu fill un partit, però va ser amistós.
0: Però allò era més de costellada,
3: era,
0: eh?
3: Era amistós, jo era veterano, ell era un juvenil, i vam fer un partit contra un equip estranger que va venir i vaig tindre el plaer de jugar un rato.
0: Imagina't, no? això és impressionant, eh?
3: Però amb el nostre club hi han hagut vàries nissagues i continuen havent-hi, es van obrint nissagues de quatre generacions, que això és molt fort.
0: És brutal.
3: Quatre generacions. Brutal. Els Massoni.
0: Sí, per exemple.
3: Per exemple, és una.
0: Sí.
3: Els Velasco, que té una pila de ramificacions, perquè Velasco va jugar el Pere Velasco als anys 30, el Pepet Velasco als anys 60... el seu fill Ferran Velasco als anys 90, les seves filles pioneres del rugby femení, els seus nets han jugat tots a Divisió d'Honor.
0: Imagina't.
3: O sigui, és una nissaga completíssima. I actualment hi ha una nissaga que el segueix, que és la nissaga d'en Vicenç Bisbal.
0: Sí, senyor.
3: El net de Vicenç Bisbal, el fill de Vicenç Bisbal va jugar poc, però va jugar.
0: Però va jugar.
3: El net el Toti Ribas, fill d'en Jordi Ribas i Emília Bisbal, net del Vicenç Bisbal, va ser jugador i ara actualment ja té un fill que està jugant amb el sub-23.
0: Imagina't.
3: És a dir, ja és la quarta generació que juga. De pares i fills que han jugat i germans que han jugat, la llista és incomptable.
0: Clar, evidentment no sempre o molt poques vegades coincidint en el mateix lloc.
3: Amb el temps és molt difícil.
0: No, en el mateix lloc del camp. És a dir, de vegades sí, però de vegades no.
3: Et refereixes amb el meu...
0: El pare mitja melé i el fill centre, primer centre o ala, jo què sé.
3: Hi ha una certa tendència que així sigui. Jo, per exemple,
0: ja t'entenc.
3: Estic recordant ara un... que també és de tercera generació, que és el Miquel Espina. Miquel Espina, pare del que actua el Miquel Espina, que juga amb el sub-23 i ha jugat algun partit amb el primer, que pare i fill han jugat de mitjameler. Miquel Espina va ser un mitjameler dels anys 90.
0: No sé si això ha passat amb el Rafalet.
3: Els Ventura ho tenen a tot arreu.
0: Els Ventura, t'ho dic
3: perquè... Ventura,
0: per què?
3: Mira, el Rafalet, que com saben tots els meus amics de la Santboiana, el pare és el Rafalet i el fill és el Rafel.
0: Sí, sí, no és al revés, vull dir, el Rafalet és el gran, diguéssim. No, és així.
3: El Rafalet bàsicament va jugar de mitjameler, però també havia jugat de tercera. Llavors, el Ventura ha tingut el fill gran, el Rafel, jo va jugar de centro. El segon, el Marc, va jugar de centro i de rier.
0: També, clar.
3: I el petit, el David, que va jugar amb el meu fill i l'havia entrenat jo, jugava de pilar. És a dir, ningú va agafar la plaça de mitjameler. Sí.
0: I després, perdona'm, però també hi ha casos, fixa-t'hi, en què el pare ha estat un jugador important durant molts i molts anys i qui ha agafat el relleu no ha estat el fill, sinó la filla.
3: Això ha sigut...
0: Això també.
3: Diversos, en aquests moments, amb l'equip femení, en aquests
0: sí,
3: moments...
0: Sí, bueno, o jo parlo d'un passat, que jo recordo.
3: Jo parlo d'ara mateix. Sí. D'un passat podíem parlar de la filla del Valdiri Petit, per exemple...
0: El meu oncle... El meu oncle, doncs, com a capità,
3: la filla del Valdiri va jugar,
0: i la Teresa, la meva cosina, doncs, el femení.
3: La Rosana Ros, filla del Dani Ros,
0: sí,
3: va jugar.
0: També ha passat això. També
3: i actualment,
0: ha passat. Actualment, explica'ns-ho.
3: Hi han jugant amb el primer, sí, amb el primer equip femení, sí, hi han tres noies, sí, filles de jugadors, que els havia entrenat jo de cadets.
0: Imagina't. Imagina't.
3: I que les filles són, i són molt potentes jugant, eh?
0: Vull dir, són... No, que de vegades ho dic perquè no passa de pare a fill, sinó de pare a filla. Això ha passat.
3: I que consti que no s'influeix realment, perquè depèn de si la canalla els agrada jugar bé i juguen, i si no se'n van amb una altra cosa.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Hi ha hagut, no sé, per exemple...
0: Home, que sí.
3: El germà ja difunt de la nostra presidenta Aurora,
0: correcte,
3: el Pedrito Bravo va ser un jugador immens, un jugador de rugby,
0: sí,
3: i son fill ha sigut un bon jugador de futbol que ha jugat amb el Sant Boi.
0: Sí, senyor.
5: I està a la Copa, inclús l'any passat va jugar algun partit.
3: Tot
5: i estar retirat,
0: sí, sí,
5: el van demanar i va jugar.
3: I va jugar. I això vol dir que la gent va on li agrada, eh? Vull dir que això no hi ha cap obligació.
0: No, no.
3: Jo, per exemple, el meu fill va aconseguir que jugués i en canvi, doncs, la meva filla m'ha posat pegues perquè juguin els meus nets. Pegues amb l'aspecte de teatre,
0: sí,
3: les coses a fer...
0: I per les distàncies, de vegades...
3: I no
0: per
3: forçar, evidentment.
0: Molt bé.
3: El meu net juga a bàsquet.
0: No, però precisament que anomenem aquesta microsecció cada any, quan arriba els dos darrers mesos d'estiu... de radiofònicament parlant, doncs això de les curiositats i és precisament un aspecte molt curiós el dels cognoms que coincideixen.
3: I per acabar, si algú té curiositat, no ho llegiré perquè són 14 pàgines a Wikipedia, 14 pàgines de jugadors internacionals,
0: sí,
3: germans o fills,
0: sí,
3: o parents que han jugat país per país. Argentina, Austràlia, etcètera,
0: sí, sí, sí,
3: etcètera.
0: Sí, sí, sí.
3: Així de rebote, jo recordo,
0: per
3: bàsicament,
0: exemple,
3: amb Austràlia, un mig ameler boníssim, un mig obertura boníssim, que ara ja el seu fill juga de mig obertura amb Austràlia. Mig obertura dels anys 90, i mig obertura actualment. O a França, jo tinc record de França de diversos jugadors, molt bons pare i molt bons el fill,
0: sí,
3: que el fill està retirat, vull dir...
0: I amb els All Blacks això també ha passat.
3: Amb els All Blacks és un pèl més difícil, que també...
0: No, però ha passat,
3: Havien arribat a jugar, sí, sí, amb la selecció, els All Blacks havien, sí, arribat a jugar tres germans.
0: Imagina't.
3: Tres germans amb la...
0: Sí, sí.
3: I actualment, els últims partits dels All Blacks jugaven dos germans.
0: Sí, sí, clar, això passa.
3: Però vull dir, el que tingui curiositat, fica a Wikipedia jugadors de rugby que han jugat pares i fills i surten 13 pàgines on hi ha tots els països i els grans jugadors internacionals,
0: sí,
3: evidentment,
0: sí, sí,
3: no, de
0: sí,
3: club,
0: sí,
3: que han coincidit per fill a Itàlia, Irlanda, a tot arreu. I a Espanya en cita, d'Espanya en cita, puc dir-ho perquè són poquets, no? Perquè n'hi ha més, eh? Però com que...
0: Sí, sí, veiem que porta una de paperassa impressionant,
3: Wikipedia l'omplen a Madrid com quasi totes les coses i s'obliden de...
0: Ja.
3: S'obliden de coses.
0: Ell va remenant amb la seva carpeta, jo ho dic per explicar...
3: No trobo Espanya, però me'n recordo.
0: Sí, sí.
3: El germà Ripoll, que són tres germans que tots tres han passat per la Santboiana, formats al Buc. El pare era jugador del Buc de la meva època, i van formar-se al Buc, i tots tres, un o quatre, van passar per la Santboiana, i un d'ells, dos d'ells, perdó, van estar jugant junts a la selecció espanyola. Després de Madrid, els Feijó han jugat pare i fill. A la meva època hi havia dos jugadors que eren bessons. Sí, sí, sí, que com els diem el Zipi Zape, perquè semblaven el Zipi i el Zape, Després, i aquests van jugar tots dos amb la selecció espanyola i amb el seu club. És a dir, és la llista
0: està
3: és
0: claríssim.
3: Molt gran.
0: Sí,
3: molt gran.
0: Nosaltres t'ho havíem demanat, és cert, com a curiositat, però resulta que aquesta curiositat podria durar dies, no?, aquí, perquè és impressionant.
5: I ara em venen al cap dos noms d'aquí, dels nostres, que no sé, eren germans, no?, els Filín.
3: El Teo Filó i el Jaime.
5: Sí, i el Torres també, no?
3: El Salvador Torres i el Salvador.
0: El Salvador Torres, clar.
3: El Pedro Ambrosio jugava amb mi, i el Filín també. A l'època aquesta del Filín hi ha una altra curiositat que no vull, per menys, no vull deixar-la passar.
0: L'explico.
3: Teníem una línia de tres quarts, que normalment nosaltres al rugby tenim molt acostum de posar amb els noms motes en castellà.
0: Sí,
3: a tothom té el seu, alguns més encertats que d'altres. Sí. A mi al rugby em diuen Sir, de Sirvent,
0: sí.
3: I juguen amb la paraula Sir de senyor, Sir de Sirvent, juguen una mica amb això, bueno, cadascú. Doncs a la línia de tres quarts teníem una línia que amb el nom de pila del carnet d'identitat es deia, era Teófilo, Pedro Ambrosio, Gorgonio i Demetrio.
0: Imagina.
3: Agarra-te. Si ho dic així, la major part de gent no sap de qui parlem. El Teófilo era el Filín. El Pedro Ambrosio era el Torres, el germà gran del Torres. El Gorgonio, el meu bon amic, en pau descansi, Guanyi Martín. Guanyi era el diminutiu de Gorgonio, que es deia així. I el Demetrio era el germà petit del Pepe del Rei, del Rubio, que era el Chico. Sí,
0: senyor. Tothom
3: li diem el Chico.
0: Sí, senyor.
3: Doncs era el Demetrio.
0: Imagina.
3: Teófilo, Pedro Ambrosio, Gorgonio i Demetrio.
0: Déu-n'hi-do.
3: I agafa-t'ho.
0: I ja fa por, eh? Ja fa por. Els anomenes així i ja és una línia de tres quarts que fa por.
3: La setmana que ve seguirem amb més coses.
0: I tant que sí. Doncs res, les curiositats del rumbi, això, mentre estiguem aquí, que encara no agafem vacances, doncs això, les curiositats del rumbi signades pel Sirvent. Molt bé, doncs va, que ens hi posem amb el Sant Boià. No sé si alguna notícia, alguna cosa, vam dir que si anaven sortint noms i cosetes i cromos, ho explicaríem per poc que fos.
4: Sí, bueno, dintre de totes i d'això, està en circulació, mira, concretament, és a dir, avui,
0: sí.
4: Avui es farà ja l'assemblea, és a dir, de cares i el...
0: Avui no, pots intervindre tu,
5: demà,
0: sí.
5: Demà.
0: Sí. Bueno, no, és que fas així amb la mà, sí. Directament dius, no és avui, és demà.
5: Això, demà. Sí, demà.
4: La gent és per vindre, és dir, aquests dies, és dir, ja d'això, i es farà, és dir, a les 7:30, em sembla que és.
0: Tres quarts d'avui.
5: A la biblioteca, sobretot.
0: Sí, a la biblioteca Jordi Rubió Balaguer.
4: Jo hi vaig més avançat, sí, perquè també ens hem de treballar, és dir-ho...
0: Sí, home, tu hi arribaràs abans, ja ho sabem, això. Sí, home, però...
4: I dius, bueno, situació... Bueno, no para, és dir, per exemple, és dir, vas treballant, és dir, s'han fitxat jugadors, alguns, s'han renovat, és dir, bastants dels que hi havien, i queda alguna cosa, és dir, per... pensar, és dir, que també podrem d'això. Hi ha alguna altra cosa, és dir, per exemple, que no es posa, és dir, d'això, de que ja és dir, hi havia un amateur, per exemple, a tercera divisió,
0: sí, sí.
4: Per exemple, i pràcticament que pagaven uns o no pagaven els altres, van tenir uns rius aquí i allà, i al final, doncs mira, la directiva, pues amb la seva situació i tot, és una cosa i una altra, sembla que quedarà abolida per ja aquesta temporada. És a dir, fora. Però no hi ha hagut, és a dir, per exemple, algunes coses, i possiblement és a dir, quedi anul·lada aquesta participació amb el...
0: Josep, no sé, alguna cosa més al voltant del Sant Boià?
5: Bueno, pues que s'hi ha hagut 8 renovacions i en 4 fitxatges. A l'últim és un noi que jugava al Marianao, una mitja punta, que té molt bones referències. El seu germà ja havia jugat amb el primer equip, que era un que li deien el Pistoles, Jordi Pistoles. Doncs el seu germà, que és l'Ivan Rodríguez, més conegut per Ibi, i estava al Marianao, ha fet una molt bona temporada, un mitja punta, i l'hem reclutat cap al club.
0: Molt bé.
5: I molt important la renovació d'un moreno que tenim al mig camp, un negre, un jugador negre, el Suli, que és un jugador molt important, que és un recuperador de pilotes extraordinari.
0: És un centre més defensiu que ofensiu, diguéssim.
5: Ha jugat a les dues posicions.
0: Sí, però és més contundent que no pas, oi?
5: A mi m'agrada quan creador. Juga una mica més avançat. Perquè...
0: A tu t'agrada més quan és creador.
5: Sí, perquè és un jugador... que per mi arrisca a vegades jugant més enrere, arrisca a vegades amb algunes passades i algú que em fa una mica de por. Jo m'agrada més quan juga com interior,
0: molt bé.
5: Que tingui les esquenes cobertes.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc. O sigui, una mica més arriscat, però sí, cobert.
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, fantàstic. Bé, de moment no massa més, anirem veient què és el que passa al llarg d'aquests dies, i alguna cosa ho explicareu.
5: Tenen que sortir més coses, i segurament que demà a l'assemblea ordinària sortiran noms i sortiran jugadors, i bueno, serà una assemblea interessant per conèixer el futur i el camí que agafa aquesta nova directiva, i que ens explicaran a tots pues, com ho enfoquen. El que sí que tenim sort, i és molt important, és que hi ha molta gent de futbol aquest any al club. Entrenador, tenim dos entrenadors, el de l'any passat, el segon de l'any passat. Tenim a Raúl de Amo, que també és director esportiu, però que també ha sigut entrenador. Tenim el Miguel López, que ha sigut director esportiu. Vull dir que tenim el Pedro López, que també ha sigut entrenador. Vull dir,
0: molta gent vinculada...
5: S'ha rodejat de gent de futbol, que això és molt important.
0: Molt bé. Doncs veurem per bon anar les coses, i insisteixo, si surt alguna cosa, explicar-ho per explicar-ho, veniu a explicar aquí, i no ho expliqueu en un altre lloc.
4: Jo, que la situació és dir, per exemple, que el Samuyà és dir que l'arrastrava, cada vegada és més,
0: està més net,
4: i pràcticament, si no hi ha novetats, això tot durant aquesta temporada que entrarem, per exemple, i
0: estarà enllestit.
4: Quedarà tot llest.
0: Molt bé. Doncs aquesta és una bona notícia també de club, bona. Molt bé. Escolteu-me, ara ja sí, ens anem ja a la primera divisió també, perquè en parlarem del Barça i d'una sèrie de coses que semblen que seran interessants, però també amb clau mundial, no, Àngel, perquè al final ja estem a 16ens.
6: Correcte.
0: I es comença a perfilar què veurem al capdamunt de tot plegat. Ara ja sí que és partit per partit, el que guanya endavant, el que perd se'n va cap a casa, oi?
6: Exacte, ja tenim el quadre tot fet. De fet, ja s'ha jugat el primer partit, que ha sigut aquest Sud-Àfrica-Canadà, on se l'emporta Canadà el temps afegit, al 90, i el quadre, si voleu, us explico.
0: Sisplau, no ho anirem, i tant.
6: Partit per partit. Però si voleu us explico més o menys com el té el quadre, per exemple, d'Espanya, que ara té el partit contra l'Àustria, el següent pot ser o contra Croàcia o contra Portugal, tot pinta que serà Portugal, això serien unes hipotètiques vuitens de final, i ja passant a quarts seria contra Estats Units, contra Bòsnia, contra Bèlgica o contra Senegal, que aquí podríem dir que Bèlgica, potser Senegal, potser Estats Units, però seria més fàcil que jugar contra Portugal, òbviament.
0: I
6: després es arribaríem a les semifinals, que ja les semifinals es complicaria una miqueta, perquè tot apunta a que Alemanya o França o Marroc serien aquestes possibles semifinalistes, i a la final ja vindríem a l'altra part del quadre, que seria una Argentina, un Brasil, un d'aquests equips.
3: Està molt ben explicat el compte de la xena, però primer s'ha de guanyar el primer
0: partit. No, fem com previsions de dir, això pot anar per aquí.
3: Però clar,
0: penseu que el Mundial, per exemple, que va guanyar el darrer Mundial i que va guanyar Argentina no va començar precisament bé. I després, va sorprendre a tothom. Sí. A mesura que anava jugant, ho dic perquè compta que no hi hagi algun equip per aquí, alguna selecció per aquí amagada, que ja hem vist alguna sorpresa.
6: Correcte.
0: I que qui et diu que no pugui estar més a dalt, no?
5: Espanya també, quan va guanyar el Mundial, 2010, també va perdre el primer partit.
0: Sí.
3: Però ara hi ha un altre efecte, que abans ho he comentat fora de micro, que vaig escoltar-ho aquest cap de setmana i vaig pensar, ostres, és una cosa que no havia caigut. Hi ha un 30% dels equips que s'han classificat que són africans.
6: Correcte.
3: I llavors el periodista que explicava això va fer una reflexió que jo no havia caigut, i és plausible. Diu, el problema que hi ha és que cada vegada el futbol és més físic, evidentment, i els equips europeus porten tanta quantitat de competició a sobre que realment arriben estenuats al final.
0: Sí, però compta una cosa, tu deies, parlàvem de números, 9 de 10 equips africans seleccions, doncs estan a dalt, menys Tunísia, però compta perquè la majoria, molts dels titulars d'aquestes seleccions juguen en competició europea.
3: Sí, però no tenen...
0: Compte!
3: Però
0: observa, que el nivell i la qualitat és molt, molt, molt bèstia.
3: És una cosa que l'hem parlat aquí durant moltíssim temps. Sempre surt aquest efecte. Es juguen masses partits, masses competicions, el campionat del món de clubs, tota una sèrie de coses
0: segur.
3: Que realment desgasten el jugador. I tots aquests jugadors que estem dient que juguen a Europa... Sí, però siguem clars, vull dir, Europa no vol dir el Bayern de Múnich o l'Arsenal o el... Sí que en juguen alguns.
0: N'hi ha alguns,
3: però hi ha alguns que juguen al Cascais de Portugal, de segona divisió.
0: El que tu vulguis, però el nivell d'exigència és superior a qualsevol lliga africana, digue-li.
3: A veure, és un nivell econòmic. El seu moment ja va passar amb el rugby, quan van haver-hi jugadors dels països africans o d'Espanya, inclús, que van arribar a jugar a la Lliga Anglesa, a la Lliga Francesa, perquè eren més econòmics. Econòmicament, els hi costaven menys calés.
0: Segur.
3: I els que arribaven, tant de l'Àfrica com d'Espanya com d'Itàlia, eren realment els més bons. Perquè a l'hora d'escollir també pots escollir els més bons, com és natural.
0: Sí.
3: Però bueno, ara és curiós.
0: Àngel.
6: Sí, no, seguint amb el que dius tu, per exemple, el Cucurella, que és un jugador que ha jugat tot el Mundial de Clubs l'any passat, en dues temporades ha jugat 113 partits. Que això hi ha futbolistes professionals que no arriben als 113 partits.
0: No,
3: amb rugby no poden jugar més de 40 a l'any. Per acord de sindicat de jugadors professionals.
0: Però ara parlem de futbol i parlem del Mundial.
3: No, però parlem d'esport. Estem parlant d'esport.
0: Sí, però ara parlem del Mundial.
3: I que l'esport cada vegada és més físic.
0: Però jo ho dic amb el sentit, Josep Lluís, que estem veient, si tu deies que cada cop, i a l'Àngel també, l'exigència i cada cop el futbol africà pinta més amunt i molts equips van a buscar jugadors africans, per alguna cosa serà. També és veritat que hi ha molta canalla que fa molts anys que juguen a Europa, el seu passaport és africà i coneixen molt poc d'Àfrica, ells mateixos. També és veritat,
6: Sí, jo també veig que ja fa temps que tenim jugadors africans.
0: Clar.
6: Vull dir, per exemple, anant a figures del Barça, per exemple, jugadors com Eto, jugadors aquests físics com Keita, com Torella, ja fa molt de temps que tenim això. De fet, sempre el futbol ha tingut una màxima, que és sempre buscar el jugador més físic, fins que ha arribat un jugador que rebenta el futbol, com el seu cas va ser Johan Cruyff, que sempre buscava el més físic, i el flaco Cruyff al cap de la fi va ser un dels millors del món, com va passar amb Maradona, com ara està passant com va passar amb Messi, com ara potser està passant una miqueta amb Lamine. Són jugadors que trenquen aquest esquema.
0: Exacte.
6: Llavors, sempre hem anat a buscar el físic. I seguint també amb el que deia el Sirvent, hem passat d'un Mundial de 16 seleccions a una de 32 seleccions.
3: Aquí està.
6: O sigui, és el doble de seleccions, és a dir, el doble de partits. Passem de 60, no sé quants eren de partits, a 100 i pico partits. Vull dir, la diferència de nivell de partits és espectacular, perquè més que res també són jugadors que venen de jugar Champions, que
0: segur
6: ara també més partits de Champions, perquè les fases d'eliminatòries ja tenen dos partits més, i si no t'has classificat entre els 8 primers, tens uns altres dos partits més. Després vas a Lliga, vas a Copa, acabes amb una fatiga muscular que...
3: L'única solució serà la llarga, i crec que arribaran a fer-ho, la solució que va optar fa 40 o 50 anys el futbol americà, que és que la plantilla no siguin 15 ni 20 jugadors, siguin 50. I llavors no siguin 6 canvis per partit, que siguin tots els canvis possibles.
0: Però seguint una mica... Digues, Àngel.
6: No, que això xoca amb el ego dels jugadors.
0: Sí, però seguint una mica això de la història dels jugadors africans, de dir que cada cop n'hi ha més, i de molt bons i de molt de nivell, i que fins i tot jo crec que de vegades els que s'hi dediquen a això d'anar veient jugadors haurien d'apuntar més cap a aquests equips, perquè encara es poden trobar autèntiques perles que no són tan cars com els europeus, digue-li com vulguis, però històricament ho ha dit molt bé l'Àngel, pel Camerun el Samuel Eto'o està considerat un dels millors africans de la història, però us en recordeu del George Weah de Libèria, que al final va guanyar la pilota d'or, no?
6: Vull dir,
0: però després ja el Drogba de la Costa de Marfil, el Roger Milla, te recordes del Camerun?
3: El Milla de Camerun.
0: El Yaya Touré.
3: Amb un equip de Camerun que va ser molt bo amb el Mundial, no sé si va ser el d'Espanya o el següent.
0: No, no, però espera't, el Yaya Touré de la Costa de Marfil, el Salah ara mateix d'Egipte, que tot i que ja es, comença a ser gran, però és importantíssim,
6: o
0: no?
6: El cotxe, per exemple.
0: I en trobaries, és que en trobaries molts, però clar, abans els teníem, els africans, com molt atletes i poca cosa més. Ara, a més, són ja des del UEA i des de l'ETO, són també molt tècnics. Això s'ha democratitzat molt. Compte.
5: També té molt de valor als entrenadors que tenen.
0: També.
5: Els entrenadors, si són entrenadors europeus, amb la potència física d'un africà, Drogba, que era el Chelsea.
0: Sí, això dèiem, això parlàvem.
5: És espectacular, vull dir, un jugador dels, per mi, dels millors africans.
3: No, però és que a part d'això, també van, ja fa uns anys, fa 10 o 12 anys, que han començat amb la filosofia de les acadèmies, que es lliga amb el que tu dius. Les acadèmies, és dir, una sèrie de nanos amb predisposició a ser bons jugadors i amb un bon equip...
0: I amb el suport d'equips europeus, a vegades.
3: Evidentment, i amb un bon equip d'entrenadors.
5: Inclús jugadors, perquè Eto'o
3: ha sigut ministre d'esport del seu país. Sí. Precisament.
0: Jo és que, perdoneu, però jo no dubto, Àngel, que hi ha Gués, hi ha Eto'os per descobrir a l'Àfrica.
6: Bueno, de fet, l'Eto'o, per exemple, que dèiem que era el ministre d'esports, ara mateix és el president de la Federació de Camerun i decideix...
0: I tot bueno, el i el UEA va ser president, també.
6: De fet, el fill del
0: seu país.
6: El fill del UEA ara mateix està jugant per als Estats Units, perquè hi va néixer allà quan jugava al UEA. Però el que em refereixo més també és la FIFA, des de fa uns anys, s'ha tornat una mica més flexible a nivell de donar les nacionalitats. Per exemple, a nivell de Curaçao, que és aquest l'equip que és de Sud-amèrica, la gran majoria de jugadors, per no dir tots, són nascuts a Països Baixos.
0: Bueno, és que és una franquícia al final de Països Baixos.
3: A part d'això, no és una província de Netherlands, de Països Baixos.
0: Quan dic una franquícia...
3: És un estat associat.
0: Clar.
3: Per tant, d'alguna manera, tenen que tindre doble nacionalitat.
5: Correcte. Tots menys una. Penso que no n'hi ha un.
6: Sí, el xoc.
0: Bueno, el fet és que jo, la pregunta és, penseu que algun equip africà pot donar la sorpresa?
6: Home, a banda del Marroc, clar, que ja no és sorpresa, jo crec que ja després de l'últim Mundial...
3: El Marroc ja porta una certa consolidació amb els últims campionats.
0: Molt bé.
3: Una línia.
0: Quant a Japó, per cert...
6: Juga avui contra Brasil.
0: Veurem què és el que passarà, perquè ho dèiem l'altre dia, la majoria de seleccionadors li preguntes pel Japó i et diuen no me'l vull trobar ni en pintura. Perquè és difícil, perquè és un equip davanters molt elèctrics, gent amb molt de nervi,
5: molt
0: ràpids i sobretot molt disciplinats. És el Japó, al final. Compte, perquè cada cop també n'hi ha més, de jugadors orientals a les lligues europees.
6: Correcte. De fet, el Japó és una de les franquícies esportives que més ha potenciat el joc japonès.
0: Clar.
6: Més que res, de fet, hi ha estadístiques que surten on els jugadors japonesos fa uns 20-30 anys eren tots, jugaven a la Lliga Nacional del Japó, i ara mateix trobem que gairebé tots els que juguen a la selecció tots són de lligues europees. Vull dir, el nivell
0: del
6: Japó ha donat aquesta petita passa i
0: aquests
6: partits del Japó d'aquest Mundial.
3: És que el Japó potencia molt l'esport, perquè la sponsorització econòmica de l'esport al Japó, de tot, corre a càrrec de les empreses. Al Japó tots els equips esportius de qualsevol tipus d'esport són equips d'empresa. I llavors els seus equips d'empresa tenen els interessa molt potenciar, perquè s'estan jugant el prestigi de la marca.
6: És el capital.
3: I llavors doncs és un país en què també han anat molts estrangers a jugar allà.
6: Sí,
3: parlo de tots els esports, de tots,
0: I
3: això puja el nivell. I llavors, al pujar el nivell, el mercat es tanca.
6: Correcte.
3: I llavors els bons jugadors també els capten aquí i anar rodant.
6: L'Iniesta, per exemple, van a jugar al Japó, el David Villa, que recordi també, Fernando Torres...
3: Jo per no tornar a dir rugby, perquè se'm pipa l'Amadeu, però amb el rugby passa el mateix.
6: I el béisbol, allà tenim
3: el béisbol el mateix.
0: Ara pensàvem amb el Reixac, que va entrenar al Yokohama, us en recordeu?
6: Yokohama
3: Marino, sí senyor.
0: Jo crec que ell ha contribuït molt, al Reixac, a que els jugadors japonesos es deixin anar, sobretot perquè ell deia, mira, arribava un moment que jo els veia tots iguals, i jo ja no sabia qui feia sortir, deia, que surti aquell. Home, però vols dir, però si aquell resulta... No, no, que surti aquell. Diu, perquè ja m'era igual, ja no sabia jo. Diu, i era igual. Diu, i un cop fins i tot eren tan similars, diu, que un cop n'havia tret un i el vaig fer tornar a entrar i no em vaig assabentar que el feia entrar fins que no m'ho va dir el meu segon, no? Perquè els feia iguals. I bueno, el bo del Reixac, doncs, no, ell ja deia que aquesta gent anaven cap amunt, que aquest futbol era un futbol, doncs, que
3: i en general, es faria escoltar. I en general el futbol és s'ha... No hi ha distància,
0: s'ha... No, no, al final...
4: No, i que va durar...
0: Molt bé.
4: Va durar unes temporades, és a dir, sí. I diria que gairebé 50 anys enrere, on imagina't. Era el puesto que se n'hi feia més, és a dir, escampada, era Austràlia.
0: Imagina't.
4: És Austràlia, eh?
0: I també.
4: I gent, és a dir, per exemple, que dius... D'aquí Catalunya, per exemple, i jugadors, és a dir, que...
0: Se n'havien anat.
4: A Sant Boi en vam tindre dos, i tots dos es van marxar un darrere l'altre.
0: No, no, és
4: un,
0: que...
4: Un, se'n va marxar un.
0: És que hi ha gent...
4: I l'any següent li, sí, van dir, sí. li va dir l'altre amic, és a dir, escolta, em baixa cap aquí.
0: Sí, sí. Hi ha gent que la seva oportunitat l'han tingut, doncs, en llocs així, a llocs efervescents, que comença a funcionar la cosa, però vaja. Però no marxem massa d'aquí, del Mundial, perquè encara hem de parlar d'alguna cosa. De fet, el golejador de moment és en Messi, amb 6 gols, i tots els altres que el segueixen en porten 4. Déu-n'hi-do en Messi, l'efectivitat, aquest Argentina que està dissenyat per jugar per ell, i que ell, d'alguna manera, continua sent el cervell, però també l'efectivitat, fregant els 40
3: i
0: anys.
3: I també es demostra que la motivació amb l'esport té molt que veure.
0: Molt, molt.
3: Està motivat el Messi, molt. I es veu perquè cada partit marca. Surt 20 minuts i marca. Mm. I això és motivació.
4: I no va jugar gaire ahir.
3: Per això, sí, va jugar molt poc i va marcar.
6: Un golàs de falta.
0: Per la banda d'això, de l'altra banda del quadre, amb Messi, que insistim, no deixa de marcar, i Brasil i Anglaterra, que sembla que siguin també candidats a la final, no? La seva manera. Una Anglaterra que no semblava precisament que ningú apuntés cap allà, però que juguen de manera molt seriosa.
5: El primer partit em va agradar molt, Anglaterra, després no tant, m'ha baixat una mica.
0: Sí, no sé.
5: Penso que va ser contra Croàcia.
0: Exacte, sí, senyor.
5: Va fer un partidà, sí, va agradar molt, i cuia per a Anglaterra. Però després sembla que ha baixat una miqueta. No...
0: Molt bé.
3: Jo crec que els equips són tan irregulars en primera fase perquè especulen molt. I ja compten a veure com farem a la segona fase, que no ens trobem amb aquells, que no ens trobem amb l'altre. Bueno, és el que estem parlant fa un rato.
0: Però molts també...
3: El Mundial li sobra la primera fase. Sobra,
0: bueno, però quan és lluny el Mundial, per segons quins jugadors, aclimatar-se els primers dies... trenquen el registre, perquè...
3: No ho diguis d'un professional.
0: Però, escolta, però jugues contra gent que tu normalment aquelles lligues ni les coneixes. No sé com dir-t'ho.
3: Sí, home, si no acabes de dir tu ara mateix que tots juguen a Europa...
0: Sí, però tu, per exemple, arribes i jugues contra un equip americà i, hosti, què vols que et digui? Adaptar-te, i també a la climatologia,
3: mira,
0: no sé
3: tots,
0: com
3: dir-ho. Tots els equips que s'han classificat en primer lloc. Que els hi faltava per jugar un partit, l'últim partit que han fet, no tinc un res a veure amb els partits anteriors.
0: Però jo et dic, quan tu trobes en gent d'un altre continent, però ja no parlo de jugadors, parlo de futbol. És a dir, l'equip europeu, quan comença a jugar amb seleccions americanes, home, compte, es troba amb canvis de registres, no? En canvis de...
3: Patada,
0: I als Estats Units, al final, home, també són hores de viatge i aclimatació i no sé què.
6: A veure,

0: no les espais.
1: I és més fàcil destruir que
2: construir. No, no, si també estic d'acord amb vosaltres. Jo l'única cosa que dic és que hi ha moltes variants, no?
0: Clar, però
2: I que totes influeixen, poc o molt, però totes influeixen.
0: Sí,
2: no?
0: Bueno,
2: no ho dic perquè els primers partits...
0: Sí, són tot competicions internacionals, però ara mateix... que realment que et sorprengui un equip és molt difícil. Potser fa molts anys que no tenies tot com jugaven cada equip, no tenies a la vista tots els partits que jugaven aquestes seleccions, potser era més difícil.
1: Ara tot està estudiat.
0: Correcte, jo ara mateix em puc ficar a veure la segona divisió del Perú.
2: Segur! Segur.
0: Amb això és el que et dic, que puc veure...
2: Per tu va el pollastre, però segur... No entenen, per tu va el pollastre si veus que està molt bé.
0: Per preparar, em puc preparar qualsevol partit i realment és difícil que s'omprengui.
2: D'acord, us dic que sí, que us dono la raó, però insisteixo, els primers partits, home, sempre costen.
0: També és costum dels jugadors, que venen de jugar amb els seus equips, que potser, per exemple, Pedri no li costa tant perquè està acostumat a jugar a aquell futbol, però potser Cucurella, que és un estil de joc una mica més enrere, no tants metres a l'esquena, potser sí que li ha costat més els dos primers partits, però de seguida és el que diu el Sirvent.
2: S'acaben adaptant, segur. Sí, jo li dono la raó també amb el Sirvent, segur. Però bueno, no ho sé, hi ha moltes variants. Però...
1: Sobretot, el més important, no ho perdem de vista, els professionals ja no es pot parlar d'aquestes adaptacions. Els professionals són uns senyors que cobren per estar físicament a punt tots els dies de l'any. I això, com acostumava a dir moltes vegades el nostre amic Jordi Culer, avui no hi és aquí,
2: Avui no hi és,
1: que sempre que el Barça jugava malament diu, és que els fan córrer poc. No, això no existeix amb el futbol d'avui en dia. Vull dir, els jugadors tenen uns preparadors físics i tenen una preparació a llarg plaç, al llarg de la temporada. Per tant, tot això. I després una altra cosa molt senzilla. Abans, a la Lliga Espanyola de Futbol, el viatge més llarg era la Corunya. Avui, al llarg de la temporada, entre Europa i no Europa i la Copa del Món d'equips i les prèvies del mes
2: d'agost, te'n vas a la quinta porra,
1: pot jugar.
3: Massa moviment.
2: Segur. No ho sé si també deu afectar això o no, jo què sé, per molt còmode que viatgis amb un avió de luxe. Correcte. No ho facis dir.
0: I també genera problemes econòmics amb els equips de Lliga, per exemple, el Rayo Vallecano. És un equip que no té un gran poder econòmic i aquest any que ha estat a Conference, que ha arribat fins a la final... A nivell de viatges i tot això ha patit a nivell econòmic, perquè també estan remodelant l'estadi, que està fet un desastre, i l'any que ve passarà amb el Getafe. És un equip que ha entrat a Conference, que ho ha fet molt bé a nivell esportiu, però com els calés no tiren,
2: el Getafe... les seves dificultats tindran, clar. Molt bé, diu Àustria, diu en un diari, diu primer examen per a Espanya, veurem com anirà la cosa, que ningú se n'en refiï tampoc, ara no us penseu que són quatre replegats, ni molt menys. És així o no és així, Àngel? No sé si hi ha alguna cosa sobre Àustria.
0: Sí, bueno, Àustria ja ha jugat contra Argentina, que també parlem molt aquí, i ha perdut contra Argentina. I crec que no és un dels rivals que diguem nosaltres assenyalats. Potser el partit següent sí que és més assenyalat, que és contra Portugal o contra Croàcia. Esperem la victòria, però clar, després del partit de Cap Verd, Espanya
2: per això et dic que compta amb tots aquests.
1: O del partit d'Uruguai, que va posar darrere l'autobús i a més amb les cames tretes repartint garrotades.
2: Però per això et dic que avui en dia pots pensar que Àustria no té cap nivell de per tindre por, però no et pots enrefiar absolutament de ningú.
1: Com sempre, el primer enemic hem de ser nosaltres mateixos, que hem de ser capaços de crear el joc.
2: Molt bé. Escolteu-me, ara ja amb més clau blaugrana, perquè resulta que a poc ja comencen a vindre les presses, ja ho dèiem, que arribaria el moment, i el Barça doncs espera de moment fer oficial que entre avui i demà es vendrà finalment Ansu Fati al Mònaco per 11 milions, i la renovació també d'Andreas Christensen, és a dir, que al final se'l renova. No sé si amb intencions de que si algú vol hagi de passar per caixa o finalment quedar-se amb aquest central, que de vegades havia demostrat que era un bon central també. Passa que amb lesions, etc. I l'Ansu Fati, doncs, aquella eterna promesa que seria qui s'ha

0: què? Que el seu pare havia amenaçat a la directiva amb en Bayern Madrid si no em renoves amb més calés, i que finalment se l'endú al Mónaco per 11 milions, que no seria precisament, encara que siguin molts cèntims, no seria precisament la quantitat que es paga per un crac mundial.
1: La lesió que va tindre greu de l'Ansu Fati l'ha fet perdre molt de...
0: Sí, sí.
1: S'ha recuperat bastant bé, ja fa partits gairebé bé, però no és el que esperàvem i el que vam començar a veure quan va debutar amb el Barça, que tot el que enxufava anava dintre, tot. Era un jugador...
0: Sí, sí, va tindre un moment platòric, exacte.
2: I ara Araujo, que també es parla, que també se'l volen desprendre. I no.
0: Bueno, és que aquí depèn de moltes coses.
2: Avui en dia no sabem a qui fer cas, per això.
0: De moment, el que sí que sabem, això sí que és cert, perquè això està al damunt de la taula, tot el de més és especular, és això, que l'Ansu Fati, 11 al Mónaco, suposo que ho doneu per bo, els que esteu aquí, aquests 11 milions al Mónaco, no?
1: Sí, sí,
0: que paguin...
2: Sí, dintre de la política del Barça, comprar car i vendre barat, sí.
0: No, no, aquest no el vas comprar, però li vas pagar forces calés durant algunes temporades. I després això, el Christensen, suposo que, no sé, també ho doneu per bo, que...
2: Amb el poc que l'han fet servir... Mm-hmm. I en canvi tenen un central, per això he dit lo de l'Araujo. Araujo és un central que no l'han fet jugar de central pràcticament.
0: No.
2: És curiós,
0: però,
2: això.
0: Però renovar el Christensen almenys sí, no? Perquè dius, home, és això que diem, ara que s'acabarà el contracte, ara què, se n'anirà gratis? Home, per la mort de Déu, almenys que formi part de...
2: Vols dir que no és per un tema esportiu, no és perquè faci
0: no
2: falta
0: sé.
2: Un central?
1: Sí, jo crec que sí. Que...
0: Fa falta un central... Però jo no sé si és el que el Deco i el Flick tenen clar que volen. Jo crec que si aquest noi es recuperés físicament, jo crec que no necessitaries anar enlloc, eh? Que ja tindries un central de qualitat, Àngel.
1: De pilota. Jo l'he vist molt al Chelsea quan feia parella amb el Rüdiger.
0: Imagina't quines coses més rares.
1: Era el que traia la pilota, el que dividia els altres equips, vull dir, ho feia molt bé, molt bé. Però també les lesions l'han perjudicat, ja és grandet, crec que té 30 anys, i ja, pues, cada cop una miqueta, però bueno, tindre'l per donar descans a Gerard Martín i expressament a Cubarsí, que jo volia fer un comentari de Cubarsí,
0: sí,
1: del Mundial que està fent, que és espectacular, és per mi és un dels millors centrals que he vist de tot el campionat.
2: De moment ha jugat tots els partits.
1: Ha jugat tots els minuts de tots els partits. No hi he vist cap errada, ni una errada, tot ho fa bé.
0: El més destacable per tu de la selecció espanyola?
1: En defensa, sí.
0: No, clar.
1: Defensa, sí. En defensa, per mi, ha estat clau, perquè sempre està ben col·locat, va molt bé el tall, no li guanyen l'esquena, i bueno, té el Laport, que Laport també és un bon central, a més és esquerrà, però el campionat que està fent el Cubarsí és que...
0: Impressionant, no, Àngel?
1: Per mi, sí.
3: Sí, de fet, és un dels que més passes filtra i el que menys s'equivoca en passades. No sé si tenia un 90 i llargs per cent de cert en passades. Sí que és cert que ara en el futbol que practica a Espanya és una mica de tindre la pilota i passes curts, que potser és el que menys s'equivoquen, però sí que aquests passes llargs tancant línies, que fa Cubarsí tant al Barça com a la selecció, no s'equivoca poc i ho fa bastant bé. I parlant de Christensen, ara mira lesions, des que està al Barça porta 17 lesions. 17 lesions entre...
1: Quants anys?
3: Amb 30, ara acaba de fer 30 anys. En els 4 anys que porta aquí al Barça... Són 17 lesions i la més important és la que acaba de tindre, que és aquest trencament del lligament creuat, que el va deixar fora al desembre i que fins a dia d'avui segueix arrastrant.
0: Déu-n'hi-do, perquè tampoc venia d'un lloc on s'hagués lesionat excessivament. Ni...
1: No, el Chelsea no.
0: No s'entén tampoc
1: no,
0: això.
1: No,
2: i 30 anys no és edat avui en dia pels jugadors professionals. Vull dir, clar que no és un nen, però no és edat. Vull dir, 30 anys...
0: Molt bé, molt bé.
2: Si les lesions el respecten, que no és el cas.
3: Sí, no gaire.
0: Molt bé, senyores i senyors, en aquest cas senyors, perquè tots els que esteu aquí sou senyors, ho haurem de deixar-ho, per cert, a la Fórmula 1, en Russell, que guanya Max, i en quant a motos, el Jorge Martín ja és líder del Mundial.
3: va guanyar l'Ogura, que feia 22 anys crec que no va guanyar un japonès.
0: Imagina't.
3: Des del 2004 i torna a guanyar. De fet, un gran, gran pedigal.
2: I la previsió de la sortida
0: és el
2: de la
0: Volta a França? És el que anava a dir-te. Cap de setmana compta interessant, no?, amb la Volta... Bueno, la Volta no...
2: Les tres primeres etapes de la Volta a França es fan aquí a Espanya.
0: Sí, no, no, clar, clar, clar. I el Tour, això, que no sé si anireu allà a Montjuïc a veure com...
2: El Tourmalet directament corrent.
0: Tu els seguiràs en patinet.
3: Jo t'acompanyo. Sí, sí.
0: No, ho tens aquí a Castelldefels, també ho pots seguir-ho, etcètera, etcètera.
2: Sí, sí, sí. No, a Vegas, que passaran Vegas. Per Vegas, cuidado. No,
0: per això et dic, per això et dic. Anirem parlant de tot plegat, ho anirem deixant aquí, senyores i senyors, i ja parlarem també del Tour, faltaria més. Això serà ja de cara a la setmana vinent, que ja serà amb modus de juliol. Imagineu
2: és dir que farà
0: com corre
2: calor,
0: tot plegat. Farà més calor que ara, previsiblement. Ell que sempre diu previsiblement, doncs previsiblement.
3: Quasi calor.
0: Quasi calor. Fins la setmana vinent t'esperem, evidentment, Josep Lluís, amb les curiositats. I els dos Joseps, que ens expliqueu forces coses. Àngel, deixem-ho aquí.
3: Gràcies.
0: Demà és dimarts, no?
3: I tant.
0: I nosaltres? I serem. Som els de la República Santboiana. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Són les 11. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures el conegut com a escut social prorroga 3 mesos. Mentre la inflació es manté al 3,2% al juny, el conjunt de l'Estat és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. I contribueix que el preu dels carburants es moderi, en canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí, molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps del que és habitual a les andanes. Hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols de Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. L'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. A Alemanya van arribar als 41,7 graus i a Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
1: Esports. Doncs comencem parlant de la selecció del Canadà, que es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol, en superar Sud-àfrica per 1-0. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputa la pròxima matinada. Avui, als setzens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat, tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols, matinada tòrrida al litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret de la costa. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual els dilluns, obrirem l'espai Salut, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi, avui presentant la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió ens recorden que tant fa falta sang com plasma. Avui avançarem les dates de donació de sang a Sant Boi. També avui dilluns, com iniciem setmana, tindrem la frase de cara a aquests propers dies que signa el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Era el passat dissabte al vespre, a partir de les 10, i al RCD Stadium a Cornellà al Prat, quan Alejandro Sanz presentava la seva gira I ara què, davant de 34.000 persones. Doncs som-hi, avui escoltem Alejandro Sanz i comencem amb El Corazón Partido.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Arribem a un quart de 12 del matí. Continueu la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, presentant la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió ens recorden que tant fa falta sang com plasma. Avui coneixerem les dates de donació de sang de cara a aquest estiu a la nostra ciutat. I per això ens acompanya la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Marta, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs amb la campanya Sant Boi de dos dies del mes de juliol, 21 i 22, el Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu. És un període principal de davallada de donacions. La campanya d'estiu du per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" i recorda que tant fa falta sang com plasma. Tal com s'ha anat fent al llarg d'aquests darrers anys, s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara centres cívics o biblioteques. Calen més de 40.000 donacions durant juliol i agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des de juliol i fins a setembre s'intensificaran les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. El Banc de Sang també afegeix i recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú. Un estiu especial plasma, és això que diem, és una crida a tothom a donar una vegada més plasma que l'any passat. D'això en parlarem tot seguit, com dèiem, amb la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca.

0: Doncs aquestes dues dates del mes de juliol seran 21 i 22, serà a Can Massellera el dia 21 a la tarda i el dia 22 en horari de matí i de tarda. Potser el primer que hauríem de posar sobre la taula, Marta, és valorar com han anat campanyes d'aquestes característiques als estius anteriors.
1: Doncs bé, no tenim queixa dels resultats. Sí que és veritat que la ciutat de Sant Boi és una ciutat que respon molt bé, i podem dir-ho molt, molt contents. Intentem mantenir les mateixes, més o menys les mateixes dates que fem durant tota la resta de l'any, vull dir, fem una sessió i mitja o potser dos sessions durant el mes de juliol i d'agost, i els resultats són al voltant del que estem acostumats, unes 30-40 donacions. També afegim, no?, aquesta necessitat de plasma, i afegim sempre dos màquines, i així donem també la possibilitat de fer aquesta donació mixta de sang i plasma en un mateix lloc.
0: Molt bé, ho explicarem en detall durant l'Espai Salut d'avui dilluns aquí al Dies de Ràdio. Feu aquestes campanyes especials en èpoques també especials, tenint en compte, doncs, que molts i moltes d'aquestes donants, d'aquestes persones donants, clar, marxen de vacances, potser no estan tan pendents de les dates, malgrat segurament tenen ganes de donar, però la possibilitat, doncs, de no estar, per exemple, a Sant Boi de Llobregat, fa que potser aquests futurs donants no donin sang o plasma. I imagino que per això la insistència, no?, d'aquestes campanyes.
1: Sí, la insistència, la difusió extra que demanem sempre als ajuntaments, un petit recolzament, no?, per fer més difusió d'aquestes campanyes. Sí que és veritat que compensem d'alguna manera el cas de que la gent potser no està a la seva ciutat de residència, com podria ser Sant Boi, i potser estan a la costa, llavors intentem reforçar una miqueta més aquestes campanyes del litoral i intentar recuperar totes aquestes donacions, sempre intentant fer tot el possible per facilitar la donació, apropar-la al lloc on estiguin els donants.
0: Avui presentem aquesta campanya del Banc de Sang i Teixits, que es diu, enguany, aquest estiu, som fans de donar-ho tot, d'aquí el tema del sang, de la sang i el plasma, no? De donar-ho tot.
1: Sí, exacte. Malauradament acostumem a oblidar-nos una mica de la donació de plasma, i hem de recordar que la donació de plasma és tan important com la de sang, és molt necessària, i també amb aquest lema, no?, amb aquest eslògan, intentem recordar que totes les donacions són importants. Recordeu que al banc de sang, podem donar plasma, es donen plaquetes, es dona moll d'os, es dona llet materna, es poden donar moltes coses. I llavors, sobretot a l'estiu, de cara a l'estiu, intentar pues fer aquest reclam i agafar una donació més de plasma, que ens ajudaria molt a establir una miqueta l'estoc i a continuar la resta de l'any amb un estoc correcte.
0: Insisteixo que ara de seguida explicarem inclús les diferències de què és la sang i què és el plasma. Això ho explicarem ara de seguida, però de moment estem centrant l'atenció en aquesta campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, que enguany busca fans de les donacions de sang, i de la mateixa manera que l'any passat recordàvem l'amor d'estiu, no? Sempre intenteu, doncs, estar aguts i agudes, pensant les metàfores dels estius. Si l'any passat parlàvem de l'amor d'estiu, ara de donar-ho tot aquest estiu.
1: Sí, exacte, intentem relacionar-ho, no?, amb algun aspecte curiós, o sigui, de l'estiu, no?, com l'any passat amb el cas de l'amor d'estiu, pues aquest any amb aquest eslògan intentar, pues, això, donar-ho tot, anem a donar-ho tot i anem a fer aquesta donació extra.
0: Doncs avui, presentant la campanya del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, ens acompanya la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Potser també per centrar una mica l'atenció i explicar, doncs, exactament de què anirem parlant al llarg dels propers minuts, dir que la sang, de moment, a data d'avui, no es pot fabricar. Per tant, és imprescindible, necessària l'aportació de les persones donants.
1: Exacte, com bé dius, de moment no hi ha manera de fabricar-la, per tant, depenem totalment dels donants que donin aquesta sang de manera altruista. Intentem, doncs, si podem, l'ideal és donar el màxim que podem a l'any, que són 3 cops les dones i 4 cops els homes. Que la donació sigui més un hàbit, no?, que una cosa puntual. D'aquesta manera aconseguim l'estoc que sigui estable durant tot l'any.
0: Doncs per això, perquè no es pot fabricar de moment. Hi ha hagut alguns intents, eh? Sabem que hi ha recerca en el tema, però de moment no es pot fabricar. Per això és imprescindible, doncs, aquestes persones que són habituals donants, i també sempre les crides que fem és per obrir l'atenció a les persones que potser no han donat mai sang. Els donants, i que tenen ja el seu carnet de donant, aquestes persones suposa que sí que col·laboraran, si no en aquesta campanya, a les properes, o que van doncs sent solidaris durant tot l'any. Però aquella persona que no ha donat mai sang, què li diríem?
1: Li diríem que està totalment convidat a fer aquesta primera donació, sigui ara a l'estiu o durant la resta de l'any. Sempre intentem buscar donants nous, al final no ens podem oblidar que una gran part dels donants ja no poden donar quan arriben als 70 anys. Llavors intentem anar renovant aquest llistat de donants. En aquest sentit, tenim un gran avantatge, que són les escoles, que són les campanyes que podem fer a les escoles. Uh-huh. Aquestes, a través dels alumnes que fan una petita formació i reben tota aquesta informació, aconseguim captar els familiars, no? Ja siguin els pares, germans, tiets, a través del discurs dels alumnes, que bueno, reben la informació, els hi cala molt, i després porten aquest missatge a casa i els porten a donar a l'escola. És una jornada que és molt, molt bonica i molt maca pels alumnes, que s'ho passen molt bé, i nosaltres agraïm, no?, que hi hagi escoles que vulguin participar en aquest projecte i que ens ajudin a fer nous donants.
0: Doncs les dates a Sant Boi per donar sang seran a Can Marcellera el dia 21 i el 22 d'abril, dia 21 a la tarda i el dia 22 durant tot el dia. També hi hauran dates disponibles al mes d'agost i, evidentment, al mes de setembre, que tot sembla que torna, entre cometes, a la normalitat. Evidentment, hi hauran les jornades habituals, oi, Marta?
1: Sí, exactament. Farem els dos dies habituals i així estem planificant tot l'any. Vull dir, cada mes fem dos dies. Normalment, el 20, el 21, 22, són aquests dies els que habitualment anem a Can Marcellera i podem trobar la donació de sang allà.
0: Doncs la sang és un teixit format per diversos components amb característiques i funcions diferents. La sang, com dèiem abans, no es pot fabricar ni substituir d'una manera artificial, perquè potser fabricar no, però tampoc substituir-la per algun altre element. La sang ha de ser sang, i en aquesta ocasió sang d'una persona donant, oi, Marta?
1: Sí, exacte. El que necessiten els hospitals és algun component, no? Ja pot ser, per exemple, glòbuls vermells, o podria ser les plaquetes. No hi ha una manera artificial de fer-ho, és a dir, necessitem una bossa de sang, extreure aquests components i fer la transfusió al malalt que ho necessiti.
0: Totes aquestes donacions de sang se separen, com diu la nostra convidada avui, al laboratori, per obtenir aquests tres productes diferents: glòbuls vermells, plasma i plaquetes, i cada un d'aquests components sanguinis es transforma, oi, a un malalt diferent, a una persona que necessita algun d'aquests elements. Per tant, podem dir que amb una donació podem arribar a ajudar o inclús salvar la vida de tres persones?
1: Sí, exacte. Aquest és el lema que portem, no? Superimportant, i tenir en compte que amb una donació, el poder agafar aquests tres components, separar-los, van a persones diferents al final. I podem dir que salvem tres vides.
0: Déu-n'hi-do. Per definició, parlem d'aquests tres components, d'aquestes tres paraules que hem esmentat: glòbuls vermells, plasma i plaquetes.
1: Sí, els glòbuls vermells al final és el component que segurament rebrà una persona que està fent una cirurgia a un hospital, que necessita una transfusió de glòbuls vermells perquè ha perdut molta sang, és el component habitual. En el cas de les plaquetes, és un component que és imprescindible als malalts oncològics. Una persona que li estan fent una quimioteràpia ha de rebre una transfusió de plaquetes de manera habitual. I per últim, el plasma, que en el cas de transfondre'l seria segurament per una persona que ha patit una gran cremada, una cremada molt, molt greu, i li faria una transfusió. I a més, en el cas del plasma es fabriquen uns medicaments amb les immunoglobulines, que són unes proteïnes que té el plasma, es fan uns medicaments que serveix per donar tractament a unes persones que tenen unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries. Uh-huh. El seu sistema immunitari no funciona correctament i necessiten de manera permanent una medicació feta amb el plasma.
0: Aquest any hem dit que la campanya es diu "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", i especialment també la crida és pels donants de plasma. Per què aquest any, doncs, aquest èmfasi, aquesta atenció posada al plasma?
1: Doncs bé, així com en el cas de la sang som autosuficients, tenim la sang necessària per cobrir els malalts als hospitals, en el cas del plasma no ho som. Actualment és un 39% que aconseguim de les donacions, no? Tot i que, com deia abans, d'una donació de sang una petita part aconseguim que sigui plasma i també fem donació només de plasma, tot i així no aconseguim tenir tot el plasma necessari pels nostres malalts. I llavors, amb aquesta crida, no, intentem donar-li aquesta importància que es mereix el plasma perquè realment necessitem més donacions. I el que tampoc no és ideal és treure una donació de sang per fer la donació de plasma. Intentem afegir aquesta donació de plasma, que a més es pot fer cada 15 dies.
0: En aquesta jornada doble que tenim a Sant Boi, 21 i 22 de juliol, i a Can Massellera, 21 a la tarda, 22 tot el dia, es podrà fer les dues coses, donar sang o donar plasma, o les dues coses alhora?
1: Sí, es podrà fer les dues coses. Sí.
0: Molt bé, ho diem per si hi ha alguna persona que ara ens escolta i doncs, li està cridant l'atenció a aquesta nova campanya especial d'estiu, doncs que sàpiga que en aquestes dues jornades ho podrà fer a la nostra ciutat.
1: Sí, perfecte.
0: Dic que, clar, compteu amb la col·laboració imprescindible també de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi, des de la Unitat de Salut de l'Ajuntament, no? I per fer totes aquestes campanyes.
1: Sí, exacte. Al final, des de l'Ajuntament són els que ens ajuden a buscar un lloc que sigui propi per fer la donació de sang. Necessitem un local que sigui gran, que estigui climatitzat, al final són moltes petites coses, i gràcies als ajuntaments aconseguim aquesta cessió d'espais i podem aprofitar.
0: Hem de dir que aquests centres cívics, en aquesta ocasió que a Massellera, són refugis climàtics també, i que tenint en compte doncs, la calor, ara sí, perquè estem en plena onada de calor, però també se suposa que l'estiu i a l'agost, evidentment, el juliol i a l'agost farà també calor, i per això busqueu aquests recintes que estiguin, evidentment, ben condicionats, no?
1: Sí, exacte, la donació de sang ni de plasma no es pot fer amb unes altes temperatures, perquè al final hi ha marejos i, bueno, al final els donants pateixen també. I necessitem, doncs, això, refugis climàtics, poden ser centres cívics, biblioteques, i gràcies als ajuntaments doncs això ho aconseguim.
0: Doncs avui estem parlant d'aquesta jornada de donació de sang i també la presentació de la nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu som fans a donar-ho tot, en aquesta ocasió amb el recordatori que fa falta sang, però també és molt necessari el plasma, i per això tenim nosaltres a la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Clar, l'objectiu és arribar aproximadament a unes 40.000 donacions durant aquests dos mesos, perquè en una setmana normal, en un dia normal, quantes donacions de sang serien necessàries a Catalunya, parlo, perquè tot estigués bé, perquè no fossin necessàries davant d'una urgència?
1: Idealment el que demanem al dia és entre 800 i 1.000 donacions. Això ens garanteix que podem tenir un estoc correcte i que davant de qualsevol urgència tindríem la resposta necessària per poder donar als hospitals.
0: Això tenint en compte doncs, unes jornades habituals normals, no? Que no hi hagi doncs, cap emergència, però clar, davant d'una emergència ara a l'estiu hi ha molts desplaçaments, pensem en un accident, no? Per exemple, doncs, a trànsit o qualsevol altra emergència sobtada, aquí doncs la necessitat encara seria més gran.
1: Clar, en el cas dels desplaçaments, malauradament, de vegades hi ha accidents, i això fa que pugi la necessitat, però no només ve d'aquí, sinó simplement perquè al final els hospitals, estan programades operacions, estan programades tractaments, aquesta necessitat és estable durant l'estiu, i nosaltres necessitem arribar a aquestes donacions. Entenem, no?, que molts donants o població marxa de vacances i la prioritat és una altra, però hem d'intentar mantenir aquestes donacions perquè les necessitats són les mateixes o fins i tot una mica més.
0: D'aquí que les unitats mòbils del Banc de Sang i Teixits es desplacin també pel territori i veiem aquestes unitats mòbils en llocs de platja o de muntanya, d'estiuets, on hi ha aquestes persones que potser donarien aquí a Sant Boi, però que potser es troben, no sé, a algun lloc de platja o muntanya, no?
1: Clar, exacte, el que dèiem, com sempre intentar facilitar al màxim a la donació i apropar-la sobretot als donants que potser estan pues, fent l'estiu a la platja o a la muntanya, i posar-los molt a prop i molt fàcil.
0: Per tant, ara a l'estiu hi hauria unes reserves de sang, o haurien d'haver unes reserves de sang una mica de superiors al qualsevol altra temporada de l'any, Marta?
1: Sí, idealment la temporada d'estiu, just abans de l'estiu i just abans del Nadal, per exemple, són dues èpoques on les donacions baixen per motius evidents, i llavors intentem arribar a aquestes dates amb un estoc una miqueta més òptim del que seria habitual la resta de l'any.
0: Ara estem doncs acabant el mes de juny, 29 de juny. Com estem de reserves a dia d'avui?
1: Estem bé. Bé. Podem dir que estem bé, sí, intentem sempre, doncs, això, mantenir-ho, no, estem en guàrdia, perquè al final qualsevol cosa pot passar, i sí que és veritat que hi ha dies més bons i dies més dolents, però bueno, en general l'estoc és correcte.
0: Estem a 29 de juny i justament el 14 d'aquest mes de juny és el Dia Mundial del Donant de Sang, que és doncs, un homenatge més que es fa a aquesta persona que de manera voluntària, solidària, les vegades que consideri l'any, que després recordarem quines són les màximes, que abans ho deies, dona sang.
1: Sí, exacte. Agrair, no? Tenim aquest dia, el 14 de juny, on agraïm a tots els donants que donen sang de manera, bueno, que ho han fet o que ho fan de manera habitual i que gràcies a ells aconseguim que els hospitals tinguin les necessitats cobertes.
0: Mm-hmm. Clar, a vegades parlem de solidaritat d'altres moltes maneres, però aquesta és una manera doncs també molt fàcil, molt assequible per tothom, amb unes característiques que després insistirem, i molt bona també perquè pots ajudar qualsevol, per exemple, del teu veí o veïna, perquè també qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida pot necessitar una donació de sang, oi? O necessitar plasma o sang, no?
1: Sí, es diu que una de cada tres persones necessitarà sang o qualsevol component sanguini al llarg de la seva vida. Per tant, la donació és altruista i és anònima, no sabem qui rep aquesta sang, però segurament alguna persona, si no nosaltres mateixos o alguna persona propera a nosaltres, haurà de rebre sang o algun component sanguini durant la seva vida.
0: Recordem la jornada de donació de sang que a Sant Boi de Llobregat serà aquest mes de juliol, 21 i 22, serà Can Massellera el dia 21 en horari de tarda i el dia 22 en horari de matí i en horari de tarda, i que en aquestes jornades tant es podrà donar sang com plasma, com sang i plasma alhora. És possible?
1: En principi, ara em fas dubtar, no sé si potser alguna de les jornades és només de plasma, però diria que no, diria que són mixtes. D'acord. És el que diem, que podem donar sang i plasma.
0: Molt bé. I per poder demanar cita prèvia, evidentment també la persona pot aixecar-se aquell dia i dir, vaig a donar sang.
1: Exacte.
0: Però si volem fer una reserva prèvia, sí, la podem fer.
1: Podeu fer-ho des de bancdesang.net, aquí podeu buscar la localitat, Sant Boi, llavors sortiria la campanya de Camassallera i podríem omplir dades i reservar hora. Això ens ajuda molt a nosaltres a tenir una previsió, no?, de la gent que pot venir aquell dia.
0: D'acord. Abans parlàvem de les reserves que tenim a data d'avui, deies que doncs, estem bé a data de 29 de juny. Hi ha algun grup sanguini que avui en dia, o que per tradició hi hagi sempre menys reserves, ho dic per cridar l'atenció a aquest possible futur donant?
1: Sí, nosaltres sempre fem normalment crida al zero negatiu o negatiu, que és el grup universal, però sí que és veritat que un grup que de vegades patim perquè no tenim prou estoc és el negatiu.
0: D'acord, A negatiu, però el O positiu seria doncs, el que és universal.
1: El negatiu,
0: el O negatiu
1: és l'universal. Sempre farem crida d'aquest grup perquè bueno, és més fàcil, però l'A negatiu és un grup que de vegades costa una mica tenir l'estoc necessari.
0: D'acord, doncs insistim en la crida a aquestes persones que poden ajudar perquè habitualment doncs, hi ha menys reserves. Doncs som-hi, quin és el protocol per donar sang? Imaginem que arribem a aquesta data, 21-22 de juliol, i ens disposem doncs, a anar a Can Massellera. Potser el primer que hauríem de dir, no hem d'anar en dejú, perquè això no és una analítica d'aquestes anuals que ens fem o que ens hauríem de fer tothom. No és això. Per tant, hem d'anar esmorzats i esmorzades, oi?
1: Exacte, superimportant anar esmorzat perquè al final no estem fent una petita... O sigui, la donació és gairebé mig litre de sang, és una quantitat important, i llavors tot el contrari. Hem d'anar menjats i sopats i tot. I llavors, a partir d'aquí, el que hauríem de fer és omplir un qüestionari. És molt important recordar que necessitem persones que siguin majors de 18 anys, que pesin més de 50 quilos i que estiguin en bon estat de salut de manera general. Després, si és veritat que el qüestionari mèdic que fem i una entrevista mèdica, ja mirem diferents coses que podrien ser que no podrien fer la donació, però bueno, en principi a trets generals serien aquests.
0: Molt bé. És veritat que la persona arriba allà, li fan aquest qüestionari i miren principalment el ferro, no?
1: Sí, el ferro, nivell d'hemoglobina i també la tensió. Mirem aquests dos paràmetres, si tot és correcte la donació es pot fer.
0: Recordem, 21-22 de juliol a Can Massellera, 21 horari de tarda, 22 de juliol durant tot el dia. A partir d'aquest moment, la persona doncs, ja ha fet aquest qüestionari, és apta per poder donar sang. Què passarà?
1: Passarem a fer la donació de sang. és aproximadament uns 8-10 minuts. Després ens quedarem estiradets a la camilla una estoneta. Després passarem a fer el refrigeri, on és superimportant, sobretot, beure líquid, ja ho hem dit, no? Aigua, sí. I durant tota la resta del dia. I també menjar alguna cosa, si volen menjar alguna cosa. En total, el procediment és mitja horeta i cap a casa.
0: És molt habitual tenir por a aquella punxada.
1: Sí.
0: Però... hem de dir que són persones que ho fan sí. No sé quantes vegades al dia, però moltíssimes. Són professionals de punxar, no?
1: Sí, són professionals de punxar. La veritat, tenim un equip que és fantàstic i ho fan molt bé. La veritat que és una punxada, al principi pot fer una mica de mal, però és el moment i ja està. Després la resta de la donació ja no nota res. I és això, són 8-10 minuts que no fa res. No bé, fa res i ajudes molt.
0: I tant que sí. Com a mínim a tres persones, hem dit, que aquestes tres persones separen els components de la sang. Amb aquesta bosseta, que hem vist moltes vegades imatge, que hi ha una bosseta de quan has dit? De mig litre aproximadament
1: gairebé
0: de sang?
1: Gairebé mig litre, sí, 475 mil·lilitres.
0: Bé, a partir de que, mentre la persona ja està fent el refrigeri, la persona que ha donat sang, què es fa amb aquesta bosseta?
1: La tanquem, tenim unes màquines segelladores que tanquen la bossa i les guardem a les neveres. I d'aquí ja aniran directes al banc de sang i començaran el procediment que és el fraccionament, que és el que diem, separem aquesta bossa total en tres components diferents.
0: Bé, i a partir d'aquest moment ja podrà ser utilitzada o primer s'ha de fer, evidentment, aquest estudi o aquesta separació dels components i a partir d'aquí...
1: Sí, són dos procediments que fem alhora. Arriba al banc de sang les neveres amb la bossa completa i també arriben els tubs de comprovació que passaran al laboratori de seguretat transfusional. Aquí es faran algunes analítiques, mirarem el grup sanguini, mirarem algunes malalties que pugui haver-hi. Llavors, si tot és correcte al laboratori, aquesta bossa ja passaria a guardar-se a les neveres de les que disposem al banc de sang. I després, cada matí, surten cap als hospitals totes les unitats de components sanguinis que necessiten.
0: Hem de dir que la persona que ha donat sang també rebrà al seu domicili doncs, un informe, no? Una petita analítica, no? O gran, no sé,
1: sí.
0: Conformar doncs, com està, no? De salut.
1: Tot és correcte. Sí, ara ja no fem l'enviament a casa,
0: sí,
1: normalment.
0: Sí, per online.
1: Però tenim l'àrea del donant, on podem consultar totes les donacions que hem fet, on podem veure el resultat de les analítiques i tenim tota la informació allà.
0: Doncs avui estem parlant d'aquesta nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. És la campanya d'estiu que enguany ens diu que aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió la crida és per donar sang i donar plasma. Hem dit que es fa aquesta diferenciació per la necessitat també, Marta, de plasma que hi ha tots els dies de l'any, no?
1: Sí, exacte. Intentem sumar una donació de plasma més per intentar establir un estoc millor del que tenim actualment, que com deia abans, doncs no arribem a l'autosuficiència i aquest és el nostre objectiu.
0: Hem parlat del protocol d'aquesta persona que ha decidit que donarà sang aquell dia, per exemple, que a Massallera el dia 21 i 22 de juliol, però hauríem d'insistir qui pot donar sang o quasi millor qui no pot donar sang, perquè donar sang pràcticament pot tothom a partir de 18 anys, però sí. Qui no podria donar sang?
1: Vale, aquí és més complicat, no? Perquè s'han de complir els tres requisits aquests, 18 anys, més de 50 quilos, que és important, i trobar-se bé de salut. Llavors, hi ha determinades medicacions, per exemple, que serien no podrien fer la donació de sang, però aquestes, el millor que podem fer és fer la consulta directament amb el metge, a campanya, que al final és la persona referent, és la persona que té les indicacions per poder fer-ho. Així, a grans trets, doncs, podem dir que una persona, doncs, per exemple, que acaba de tenir una operació, doncs, hauria d'esperar per un temps prudencial, una dona embarassada, per exemple, no podria donar sang i hem d'esperar 6 mesos a que hagi tingut la criatura. Petites cosetes que a la web, de fet, es poden fer aquest tipus de consultes, podem mirar tema medicacions i potser alguna malaltia i mirar la compatibilitat.
0: Clar, perquè potser la persona s'autoesclou, no? Jo no puc donar sang perquè estic amb aquest tractament i potser no té res a veure, no? Pot donar sang tranquil·lament, no?
1: Exacte, de vegades algo tan habitual com estic prenent paracetamol i no puc fer el contrari. Amb un paracetamol en principi no és indicatiu de que no pugui fer una donació de sang. O sigui que hem de comprovar-ho i el millor és anar allà i parlar-ho amb el metge.
0: Edats i diferències, que crec que sí que hi ha una petita diferència entre homes i dones, per motius obvis, a l'hora de donar sang.
1: Sí, el nivell de donacions que podem fer, sí. Els homes poden fer 4 donacions a l'any i les dones poden fer 3 a l'any.
0: I dèiem per motius obvis, pel tema de la menstruació, perquè tots els mesos doncs, ja les dones perdem una quantitat de sang i potser no és bo doncs, perdre més, no?
1: A més de que potser les dones quan estan menstruant el nivell d'hemoglobina ja és més baix, no? Per aquesta pèrdua, i llavors també de vegades és indicatiu de que no podem fer la donació perquè tenim un nivell d'hemoglobina més baix.
0: Parlo de més...
1: Tota la resta...
0: Normal. Doncs som-hi. Preguntes que potser ara mateix algun oient que ens està sintonitzant s'està fent davant d'aquesta propera campanya de donació de sang a Sant Boi a Can Marcellera 21 i 22 de juliol, 21 a la tarda, 22 durant tot el dia. També hi haurà campanya per ser el mes d'agost i també el mes de setembre quan torni doncs, a la normalitat a partir de l'inici de curs, segurament curs lectiu, doncs continuen les campanyes de donació. Davant d'una intervenció quirúrgica, això que dèiem, suposo que depèn de la intervenció, no? Es pot donar sang o no. Imagina que una persona doncs, ha tingut una petita intervenció, però clar, de quin tipus ha de ser la intervenció per no poder donar sang? O quant de temps ha de passar?
1: Clar, diferenciem sobretot d'una cirurgia, per exemple, ambulatòria, on l'exclusió depèn del tipus, potser seria una setmana, o seria potser fins i tot d'un dia. I en el cas d'una cirurgia major, que s'hagi fet a un hospital, aquí ja hauríem d'esperar com a mínim 4 mesos.
0: D'acord.
1: De fet, aprofito per... Sí. De vegades hi ha una intervenció que és la colonoscòpia, que és molt habitual, i és un motiu d'exclusió durant 4 mesos, vale? Això també tenir-ho en compte.
0: Molt bé. Per exemple, el dentista. Algú ha anat al dentista i potser s'està preguntant ara, doncs no sé si puc donar sang o no.
1: Clar, en el dentista també hem de diferenciar, doncs depèn del que ens haguem fet, si és una neteja o si és una extracció d'una peça, depèn, o si hem arribat, per exemple, doncs, un curetatge, no?, que fan
0: sí.
1: Això és una mica més de temps, o fins i tot de vegades el dentista dona amoxicilina, no?,
0: sí.
1: Per exemple, per
0: antibiòtic,
1: de manera,
0: sí.
1: Antibiòtic de manera preventiva, i això per si no és una exclusió, però hem de vigilar si de cas hi ha alguna infecció així. Hauríem d'esperar una mica.
0: D'acord. Estem parlant de donar sang o donar plasma, però aprofitem, perquè és el banc de sang i teixits, que també hi ha la possibilitat de ser donant d'òrgans i de teixits, que és molt senzill fer-ho, autoritzar aquesta donació quan doncs, ja no sigui necessari per nosaltres, perquè malauradament doncs, hagi mort. No? És molt senzill també això, oi?
1: Sí. En el cas dels teixits es pot fer a través de La Meva Salut.
0: Sí.
1: Hi ha una petita autorització.
0: Sí, i una pestanyeta. Sí.
1: I superimportant, que de vegades això no es té molt en compte, és que el nostre entorn sàpiga que volem fer això. Llavors és gairebé més important que lo de La Meva Salut.
0: Sí.
1: Dir-ho, simplement, perquè la resta de la família ho sàpiga.
0: Exacte. De tota manera, quan malauradament doncs, hi ha la mort a la família, també es pregunta a la família,
1: sí.
0: Es torna a preguntar, però és bo això que dius que sigui comunicat, expressar-ho de manera verbal. Per què, per exemple, aquestes analítiques quan donem sang doncs, no tenen en compte altres aspectes d'interès per al donant? Perquè clar, això no és una analítica habitual, no és per mirar colesterol, ni triglicèrid, ni tot això,
1: no.
0: Oi que no?
1: No, clar, nosaltres al final mirem que la donació que hem fet sigui apta i que sigui bona per una altra persona. No entrem en detall de la salut del donant, no? Com pot ser això, doncs el colesterol o alguna cosa. Però sí que és veritat que si es detecta alguna anomalia dins d'una analítica, sempre s'avisa el donant, això sí que es farà. I llavors se'l cita a un centre de donació, parla amb un metge i d'aquí ja comença el procediment que s'hagi de fer.
0: Està parlant d'aquesta doble cita de donació de sang aquest estiu a Sant Boi, aquest mes de juliol, també hi haurà l'agost, i evidentment al setembre tot torna a la normalitat i a aquests llocs d'estiuets, però imaginem que hi ha alguna persona doncs, que potser no pot cap dia d'aquests i pot anar en qualsevol moment, en aquell moment sobtat, no? Perquè no té feina, mira, ara donaria sang. Hi ha llocs estables, hospitals estables, per exemple, a Barcelona, on es pot donar sang sempre, oi?
1: Sí, exacte. Tenim els punts de donació fixes, que és el que diem, normalment són els hospitals. Aquí el més a prop seria Bellvitge,
0: sí.
1: Per exemple, i també tenim doncs, el Clínic, el Sant Pau, el Vall d'Hebron, que són punts que sempre estan allà i sempre estan oberts.
0: Ah, exacte. Ho diem per si alguna persona que potser no pot donar sang aquí o no té la disponibilitat disponibilitat o no sap com podrà donar sang, sàpiga que en aquests llocs durant tot l'any es pot donar sang, oi?
1: Sí, a més tenim la facilitat de que des de la web nosaltres podem introduir el codi postal i en el cas de que no n'hi hagi una campanya a prop nostra, ens buscaria municipis propers i podríem dir, mira, pues a Sant Boi aquí no puc anar, però puc anar a Sant Feliu, per exemple. Això també ho podem fer.
0: D'acord. Imaginem, ara estem en període, doncs, a partir d'ara de vacances, hi ha gent que marxarà a fora. Si es visita determinats països, potser al tanto, perquè no podrem donar sang, oi?
1: Sí, el tema dels viatges també és algo important. Hi ha malalties, no?, que són endèmiques d'alguns països i que per seguretat hem de deixar un període de temps i no podem fer la donació, no? Pues, en països, per exemple, amb risc de malària, haurem d'esperar 6 mesos fins a poder fer la donació i d'altres pues, seran 3 mesos, depèn del lloc que hem visitat i bueno, això, tot això és informació que també podem consultar a la web i fer-ho prèviament per no anar a la campanya i potser trobar-nos i que després no podem fer la donació.
0: I si ens ho pregunten allà, evidentment, doncs tenir-ho al camp, no? Sí. Que hem viatjat a aquest país o a l'altre i que potser en aquell moment, just en aquell moment, no podrem donar sang. Hem parlat del protocol per donar sang, però no del document identificatiu, que ens imaginem que és el document d'identitat, oi?
1: Sí.
0: Per acreditar-nos.
1: És important portar un document identificatiu amb fotografia el dia de la donació per poder identificar-nos. Pot ser un DNI, pot ser un carnet de conduir, un passaport, el que tinguem.
0: Molt bé. Imaginem que en aquests dies de donació de sang a Sant Boi hi ha una persona que ens escolta, una dona que en aquell moment està menstruant, que té la menstruació. Pot donar sang aquell dia o aquells 2 dies?
1: En principi no passaria res si el nivell d'hemoglobina és correcte.
0: Sí.
1: Això ho elimirem allà mateix a la campanya i si és correcte el nivell no passaria res, podria fer la donació de sang.
0: I hem dit sempre a partir de 18 anys, oi?
1: Sí, important a la majoria d'edat per poder fer la donació.
0: I fins a quina edat?
1: Fins als 70. Diferenciem també entre els donants habituals i els que no ho són. Una persona que porta donant tota la vida podria donar fins als 70 i una persona que no, que és el primer cop, fins als 65.
0: D'acord. I una persona que ho fa de tant en tant?
1: Jo crec que fins als 70,
0: també a
1: criteri del metge.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Molt bé. Clar, hi ha malalties a vegades, hepatitis, mononucleosi, que també creen una miqueta de, no sé si d'error o de confusió de si es pot donar sang o no.
1: Clar, això depèn de la malaltia. Les hepatitis, algunes sí, algunes no. Llavors, això, el millor, el metge és el que mira i determina el temps d'exclusió o si és definitiva o no ho és. Però, com deia, que a nivell indicatiu sempre podem fer la consulta, sempre és molt millor anar a la campanya i tenir la conversa amb el metge i que ens digui realment quina és la situació. Però, bueno, ens podem avançar una miqueta.
0: Això pel que fa a l'hepatitis, a la mononucleosi també, eh?
1: Sí.
0: Són malalties que s'hauria de consultar, però que segurament sí que es podrà donar sang, si no és en aquell moment, més endavant, no?
1: Sí, en el cas de l'hepatitis, algú

0: sang.
1: Vale, amb el tema del colesterol no hi ha problema realment, tot i que el metge al final és qui ho valora, eh? I en el cas de la tensió, al final, com que allà mateix mirem com està la pressió arterial, si és correcta, segurament es podrà fer, sobretot si la persona s'està medicant, perquè si s'està medicant vol dir que la té estable. I llavors, en principi, no hauria d'haver-hi problema. En principi.
0: De tota manera, s'ha de consultar sempre
1: amb el metge en
0: aquest protocol que hem dit abans i en aquestes preguntes mèdiques, no? que ens fan. No?
1: Exacte. Nosaltres ja diem, no? Pues en el qüestionari, si estem prenent alguna medicació, ja posarem que sí o que no, quina medicació estem prenent, per què la prenem, i llavors aquí ja, després del qüestionari, com que ja arriba l'entrevista amb el metge, és aquí on es valora realment si la donació es pot fer o no.
0: A vegades hi ha por de, bé, és que mig litro de sang i que potser em baixarà massa, no? Els ous vermells, bé, en principi una persona normal i bé de salut no ha de passar gran cosa o gens, no? Res.
1: No, està comprovat que al final aquesta quantitat és òptima per poder donar, la persona es recupera fàcilment, això és superimportant, beure líquid.
0: Sí, clar, com es recupera? Va bé líquid, eh?
1: Sí, sobretot beure líquid per evitar marejos, i llavors el cos va tornant a començar a produir un altre cop glòbuls vermells, i es considera que als 2 mesos ja el nivell de glòbuls vermells ja és un altre cop correcte i ja podem tornar a fer una donació de sang.
0: Clar, d'aquí esperar aquests 2 mesos entre donació i donació, no?
1: Per assegurar-nos que el cos recupera totalment i que no hi ha problema.
0: Molt bé. I per obtenir ferro, per exemple, imaginem algú que ens escolta i diu, jo vull estar més preparat, no? Més preparada, i vull doncs anar amb els ous vermells al 100%.
1: Sí, pel núvol, sí. Això és important, la dieta. La dieta és el més important per tenir més ferro. Sí. Bé. En aquest cas, les persones que tenen un nivell d'hemoglobina més baixet, i el metge ho detecta, ja els diu, mira, doncs has de menjar més, tal... Ens ajuda.
0: Una altra de les preguntes que també moltes ocasions ho fan, perquè ens ho dieu vosaltres, és el tema tatuatges. Ah. Que aquí també se n'ha parlat molt, no? Que si sí, que si no, que si quan ens hem fet el tatuatge, que si ja el tenim de fa temps. Una persona amb un tatuatge, en quin moment pot donar sang, no pot donar sang, quina casuística pot haver?
1: Vale. Aquí el cas és que durant molts anys havia una exclusió de 4 mesos, llavors si tenies un tatuatge no podies donar sang fins passats aquesta data, 4 mesos. El que demanem és si aquest tatuatge s'ha fet en un estudi amb material d'un sol ús, tant sigui l'agulla com la tinta, tot amb la màxima higiene, si tot això s'ha complert, llavors la donació es pot fer al moment, no hi ha problema, i si no hi ha cap infecció.
0: Al moment vol dir que ens hem fet la setmana passada un tatuatge i aquesta setmana es pot donar sang.
1: Sí, perquè he anat al matí a fer-me el tatuatge i a la tarda vaig a
0: donar
1: sang.
0: Sí, al mateix dia. Sí, clar, és que abans no existia això és relativament recent.
1: Això té un parell o 3 anys.
0: Sí, però que és veritat que hi havia, doncs, hi ha ara pot haver encara aquesta confusió. En principi no ha d'haver cap problema.
1: Si no hi ha infecció i tot s'ha fet amb unes directrius d'higiene, no passaria res.
0: Molt bé. Em va explicar moltes casuístiques, però no sé si ens hem deixat alguna que potser ara et vingui al cap. Segurament sí.
1: Segurament alguna.
0: No sé si alguna que et vingui ara al cap i diguis, mira, doncs davant d'això doncs potser esperar, o davant d'això no hi ha cap problema, es pot donar sang.
1: Bueno, has comentat el tema dels tatuatges, en el cas dels piercings.
0: Per exemple,
1: és el mateix. I, bueno, ara mateix no sabria dir-te. Algunes medicacions que són restrictives, hi ha una medicació, per exemple, que es pren per l'acné, que és restrictiva, una altra que es pren per la calvície, que també, però són coses molt concretes,
0: no?
1: I, clar, sí.
0: Si en principi, qualsevol persona que ens escolti a partir de 18 anys ve de salut, sobretot que pesi més de 50 quilos, això és imprescindible.
1: Això és imprescindible,
0: perquè més de 50 quilos no és gens recomanable. Donar sang, a més que no està indicat donar sang a menys de 50 quilos, en principi això, qualsevol persona pot donar sang.
1: Sí, si es compleixen aquests requisits, i superimportant també, dona, si ets dona, no està embarassada. Això també.
0: Recordem quantes vegades a l'any i les edats.
1: Sí, els homes 4 cops a l'any i les dones 3 cops a l'any, això, més de 18, 50 quilos, i trobar-se bé de salut, així com a requisits imprescindibles i principals.
0: Molt bé, avui estem presentant aquesta campanya, aquest estiu, som fans de donar-ho tot, perquè es crida doncs, a la participació, a ser solidari en la donació de sang i de plasma, especialment també doncs, es fa un recordatori de la importància de donar plasma. Imaginem que algú ens escolta i diu, doncs mira, jo aquest any donaré plasma, o ara dono plasma i d'aquí un parell de mesos dono sang. Això també es pot fer, no?
1: Sí, es poden anar combinant. És important tenir en compte que la donació de plasma és una mica més llarga que la donació de sang. Estem parlant de potser uns 40-45 minuts la donació de plasma, llavors hem de venir amb més temps. És l'única cosa que hem de tenir més en compte. Si

0: I que és important saber també que el cos es recupera molt més ràpid, perquè el plasma és gairebé un 90% aigua. Sí. Llavors, en 15 dies ja estem recuperats.
1: Bé, parlant del protocol de donar sang, és idèntic al de donar plasma?
0: Més o menys, bastant similar. L'única cosa que en el cas del plasma, la dieta també és molt important. Si mengem algun menjar molt de greix, això, la qualitat del plasma després és més dolenta i potser no serveix per transfondre. Llavors és important menjar de manera lleugera, una mica abans, i ja està. Però a part d'això, la resta de criteris són els mateixos.
1: No, Leo, avui estem presentant aquesta campanya, aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot, del Banc de Sang i Teixits, que viatja pel territori, no?, que estaran tots els pobles i ciutats. És una campanya que voleu que arribi tothom, no? Des del banc.
0: Sí, estarem a tota Catalunya, visitarem gairebé tots els municipis i des d'aquí a convidar tothom que vingui a fer la donació de sang de rigor, o que vingui de nou a fer la donació de sang o de plasma, i res, benvinguts, sobretot.
1: Començàvem aquesta entrevista dient, tu mateixa ho deies, Marta Coca, com a promotora del Banc de Sang i Teixits, que Sant Boi de Llobregat és una ciutat solidària, que col·labora en aquestes campanyes, oi?
0: Sí, exacte. Podem estar contents i orgullosos de que la resposta sempre és molt bona. En general, el Baix Llobregat, que és la part que jo porto del Garraf, podem estar contents, la gent respon bé, tenim un índex de donació que és correcte, i de fet bastant alt si comparem amb altres països.
1: Bastant alt, comparat amb altres països, sí. Per exemple, d'Europa? Sí?
0: Sí, és alt, sí. Mm-hmm. Espanya està dels primers en donació de sang. En altres tipus de donació ja estem una mica més a la cua, però
1: la donació de sang, que és el que ens ocupa, bé, sí, estem contentes, no?
0: Estem contentes, sí.

0: Arribem pràcticament al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui presentant aquesta campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió ens recorden que tant fa falta sang com plasma. I hem avançat aquestes dates de donació de sang a la nostra ciutat. 21 i 22 de juliol a la Can Massellera, 21 a la tarda, 22 de juliol durant tot el dia. I també el mes d'agost hi haurà jornada de donació de sang. Demanem a la nostra audiència, no, que estigui pendent d'aquesta pàgina web del Banc de Sang i Teixits. Allà exactament es comunicarà durant el mes d'agost quina serà la data i el lloc, oi, Marta?
1: Sí, de fet, d'aquí a un parell de setmanes ja trobarem la data de l'agost, la trobarem disponible i podem fer la reserva.
0: I que ens ha acompanyat la promotora del Banc de Sang i Teixits, que és la Marta Coca. Per anar acabant, un esforç de síntesi. Per què és tan important fer crida a la població en aquesta jornada de doble de donació de sang, Marta?
1: Doncs bé, a l'estiu les donacions baixen i malauradament la sang, l'única manera que tenim d'obtenir-la és que la gent vingui a donar. Llavors és important que, tot i que hi ha un canvi d'hàbits, intentem mantenir aquest número de donacions i, si és possible, encara afegir alguna donació més.
0: Demanem doble missatge. Primer missatge, la persona que és habitual donant de sang, que té inclús el seu carnet de donant de sang, com l'animem per aquesta campanya del juliol?
1: Doncs en aquesta campanya de l'estiu, a més afegim un petit obsequi, no?, pels donants de plasma, i és que donem una experiència, ja sigui gastronòmica o cultural. Llavors, bueno, intentem que això sigui també un petit reclam i el convidem a que vingui un altre cop a donar.
0: Ens escolta una persona que no ha donat mai a la vida, no ha donat sang ni plasma mai, i potser ara, doncs, amb el que estem explicant, s'anima a donar sang aquest juliol a Sant Boi. Com l'acabem d'engrescar?
1: Estan convidats i s'animin a venir a donar sang. Amb una donació es salven 3 vides, tothom és imprescindible, i és una sensació molt bona acabar de donar sang i saber que ha salvat la vida d'algú.
0: Aquest estiu som fans de donar-ho tot. La nova campanya, la d'aquest estiu 2026 del Banc de Sang i Teixits, ens ha explicat tota aquesta informació la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Espai Salut del Dies de Ràdio. T'esperem properament.
1: Gràcies a vosaltres, Mònica.
0: Bon estiu.

0: Ampules, 12 del migdia. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorrogue 3 mesos. La inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hora és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç acosta els 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada tres trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes en una llista d'un total de 10 temes i trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Caleril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. La selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà aquesta matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0. Als setzens de final del Mundial, abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol, 30 anys després de l'últim partit amb el primer equip blaugrana, i Nico Ojeda fitxa pel Barça d'hoquei patins fins al 2029.
0: Tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, al Montseny i al Coll de Cabra, hi podria haver tempestes.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
0: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada set dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de la relació de la parella separada amb els fills. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. Ho dèiem ara fa 60 minuts, era el passat dissabte, quan a partir de les 10 de la nit Alejandro Sanz presentava la seva gira I Ahora Qué, davant de 34.000 persones al RCD Stadium de Cornellà al Prat. Doncs som-hi, continuem amb la música d'Alejandro Sanz, ara escoltant I Si Fuera Ella.

0: ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. És prou freqüent que llegint un determinat text o en trobar-se una frase que amb un mínim de paraules concises i contundents expressen una gran idea o un sentiment profund, jo particularment senti una barreja d'admiració i enveja davant d'una demostració de creativitat que, per més que m'esforci, jo no assoliré mai. Bé, com bé sabeu, sóc afeccionat a analitzar i comentar aquests textos i frases i he arribat a la trista conclusió que el que faig és del tot innecessari. Sovint em pregunto, què puc fer? Què puc afegir, pobret de mi, a quelcom que frega la perfecció? I penso que és una gosadia per part meva posar o treure una sola coma o intentar matisar res o abreviar o ampliar i completar alguna cosa. I per descomptat, per més que m'esforci, amb la evidència de que mai podré millorar-ho. Amb sort, i si estic inspirat, podré assajar un comentari que es limiti a expressar el meu pensament personal. Creieu-me que sento un sentiment de frustració important i experimento el que s'anomena la síndrome del full en blanc. Perquè haig de dir i no sé què dir. Perquè tot està dit i tot està molt ben dit. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Sempre em sento feliç. Saps per què? Perquè no espero res de ningú. Esperar quelcom dels altres sempre produeix desencisos. La vida és curta, així que estima-la, sigues feliç i somriu sempre. I no oblidis que abans de parlar, escolta. Abans d'escriure, pensa-ho. Abans de ferir, sent. Abans d'odiar, estima. Abans de rendir-te, intenta-ho. Abans de morir, viu.

0: convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares, com sempre, amb la col·laboració de la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga Anna Ricart. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs plantegem ja el tema, la relació de la parella separada amb els fills. Quan la plantegem, Anna, suposo que és perquè no sempre és fàcil i no sempre s'arriba a un consens, no? Encara que des d'aquí intentarem donar les claus.
2: Exacte, és una situació de trencament, és una situació de canvi que comporta força... Hi ha molts components emocionals que es posen en joc, eh? A vegades amb patiment, amb més o menys patiment, però hi ha un component emocional molt gran. És una època que és important tenir molt recolzament i estar molt informat i molt, molt assessorat.
1: Doncs comencem a plantejar el tema, perquè per un nen què comporta la separació?
2: A veure, pel nen és un canvi important en la seva vida, però és un canvi tant pel nen com pels pares. Jo primer volia referir-me sobretot a l'aspecte, tot i que parlem de... tot i que estem parlant de nens, de psicologia infantil, però cal entendre que en aquest cas els que realment viuen un canvi són els pares, i els pares són els que viuen aquest canvi amb un patiment a vegades important, eh? Per tant, jo penso que és important que els pares intentin buscar ajuda perquè aquest canvi sigui almenys complicat, almenys difícil, almenys traumàtic, almenys inestable possible, eh? Que busquin ajuda, doncs, des dels familiars més propers, els amics més propers, però també dels professionals, perquè a vegades les persones més properes no tenen aquella objectivitat o aquella distància que a vegades també és bo tenir aquella perspectiva, no? I poden veure les coses, ja ho dic, d'una forma com més subjectiva. Jo penso que és un moment que, si es pateix, és bo no pensar que te n'has de sortir tu sol, que tu has de lluitar tu sol, i que si demanes ajuda doncs és que no ets prou capaç de sortir-te'n, sinó que és una situació prou difícil com perquè la majoria de persones, si no totes, és bo que recorrin, doncs, aquesta ajuda professional. I cal tenir en compte, lògicament hi ha una xarxa pública d'ajuda psicològica, però també hi ha una xarxa privada, volia dir, però també hi ha una xarxa pública que cal informar-se i que cal esbrinar, consultant el pediatre de capçalera. En els centres d'atenció primària hi ha psicòlegs que també poden atendre i poden assessorar i orientar. I llavors hi ha xarxes a nivell autonòmic, a nivell de Catalunya, a nivell de municipis, sobre mediació, sobre gestió de conflictes. Ara està molt de moda el tema de la mediació, que no és més que intentar apropar postures, intentar apropar diferents posicions quan es dona un conflicte. I està clar que aquesta és una situació de conflicte i d'enfrontament important quan hi ha una separació d'una parella, i sobretot quan en aquesta parella s'han de prendre decisions també molt importants com són els fills, que és el cas del que estem parlant. Per tant, jo d'entrada apuntaria això, que els pares busquin un bon suport per ells, perquè els primers que s'ho poden passar malament, els primers que tenen que fer un dol d'una situació anterior per passar a una situació següent, per anar-se adaptant mica en mica, trobar força i trobar optimisme per afrontar-se a la nova situació, els primers són els pares. Llavors, si els pares estan forts, transmetran, i segurs, transmetran aquesta seguretat als fills. Però és important això, primer, no en primer lloc, però pensar molt que els pares pensin la manera de poder-ho portar a ells el millor possible.
1: Anna, què és important tenir en compte? Potser això últim que acabes de comentar, no?
2: Exacte. Jo primer també m'agradaria començar dient el que és important tenir en compte de que no s'ha de fer, perquè és una situació difícil. Com gestionar dues... A veure, pot ser que una parella d'un pare i una mare separats, doncs, la conflictiva sigui a nivell de parella i que a nivell de fills doncs hi hagi una no es vegin les coses diferents, sinó que es vegin de la mateixa manera. Però serà molt freqüent que s'hauran de prendre decisions i que hi hauran postures diferents. Llavors, és molt important que els pares, el pare per un cantó i la mare per un altre, tinguin molt clar que no poden parlar mai negativament de l'altre. És a dir, el pare no pot parlar malament de la mare davant dels nens, ni la mare malament dels pares davant dels nens. Això no vol dir que el pare o la mare no tingui molt ressentiment, molt... Lògicament hi hauran sentiments molt negatius cap a l'altre, que és normal que hi siguin. Però per això deia que cada un d'ells ha de tenir recursos o ha de buscar la manera de que aquests sentiments es puguin anar expulsant o es puguin anar estovant, però mai a través dels fills, perquè el nen necessita un pare i necessita una mare, i necessita que el pare, per al nen el seu pare és el millor i la seva mare és la millor, i necessita que així sigui. Perquè si d'alguna manera per un cantó critiquem a la figura masculina i per l'altra la femenina, pel nen és com si li estiguessin trontollant aquests fonaments que per ells són tan importants. Per créixer i per tirar endavant, el nen necessita doncs aquests fonaments que són els seus pares, la seva família, i aquests han d'estar forts. I per això una cosa molt important a tenir en compte és això: no criticar mai a l'altre quan ens en venen les ganes, que poden, és normal que sorgeixin, però sempre intentar dissimular i sempre pensant en els nens, sempre en bé dels nens, perquè aquests nens puguin néixer forts i sants psicològicament. També és important que es puguin mantenir les mateixes pautes educatives, intentar trobar aquest consens, trobar una manera de poder parlar de les coses, i que quan s'han d'introduir canvis i maneres de noves pautes educatives, doncs que el nen trobi certa coherència o certa continuïtat de la manera com es fan a casa de la mare i la manera com es fan a casa del pare. També no deixar-se manipular a vegades pels fills, perquè nosaltres hem de tenir claríssim, igual que els nens, en els nens no se'ls hi pot, diguem-ne, parlar negativament dels pares, tampoc ells poden parlar negativament de l'un i de l'altre. És a dir, que si mai ells... És una situació en la que els pares poden sentir-se més fràgils, poden sentir-se culpables. Si mai algun nen doncs diu: és que t'estimo més a tu mare que al pare, és que t'estimo més al pare que a la mare, perquè el pare em compra més no sé què, o perquè la mare em compra més no sé quantos, tot això tallar-ho molt ràpidament. Això és un joc que ells faran, no? Ells, com dèiem, necessiten tot l'amor de la mare i tot l'amor del pare, i ells s'estimen al pare i s'estimen a la mare, els vegin més, menys, estigui distribuït el temps com estigui distribuït, però els necessiten les dues figures i se les estimen igual. Per tant, quan ells intentin entrar en jocs que oposen els pares, o que enfrenten, o que posen en una situació d'inferioritat respecte de l'altre, o això d'amb tu estic més bé, amb tu... Intentar compensar-ho això i no deixar que els nens entrin en aquest joc, una mica en el mateix sentit del que estàvem comentant abans, per reforçar l'altra figura. Si jo sóc la mare i jo, com deia, puc tenir molt ressentiment cap a la meva exparella, Però si a mi el meu fill em diu que el pare no, doncs, em diu alguna cosa negativa del pare, o que, doncs de seguida sortir en defensa del pare en bé del fill, en bé d'aquell fill que tu estàs educant i en bé de la seva salut psicològica.
1: Tornem al nen. Què passa o què passaria pel cap d'aquest nen quan els pares es separen? Què és el que ell pot pensar?
2: El nen, pel nen, com dèiem, és un canvi, és un canvi de punts de referència i pot tenir cert sentiment de culpa. Lògicament aquí estem parlant de... No vol dir que tot el que diem ara hagi de passar, no vol dir que haguem d'abordar una situació de separació ara, si hi ha algun pare o alguna mare que viu aquesta situació, doncs quan m'escolti tampoc voldria que tingués la sensació de que tot serà una llista de problemes i tot serà una llista de dificultats. Aquí comentem una mica tot allò que pot passar i que cal estar atents i què fer en cas de que passi cada cosa. El nen pot tenir, es pot donar un sentiment de culpa. Pot pensar-se com que ell la relació de parella no la coneix, no sap el que és, no sap quins sentiments hi ha en joc. Ell coneix la relació de germà, pot conèixer-la, la relació de pare, de fill, amb el seu pare, amb la seva mare, amb els amics de la llar d'infants, de l'escola, però la relació de parella no la coneix. Llavors, no ho entén. No. I pot buscar explicacions i pot pensar que ell és l'explicació. Perquè, clar, si alguna vegada m'he portat malament, llavors s'han enfadat i, clar, per això... Llavors, també cal deixar molt clar que ell no té res a veure, que és una cosa de la parella, que si alguna vegada s'han enfadat o el que fos, no té res a veure amb aquesta decisió final.
1: Quins efectes provoca o pot provocar aquesta separació?
2: Mira, es poden donar moltes situacions, depèn de com sigui el nen, depèn de quina era la situació de la parella. Si es pot donar una reacció com de tranquil·litat, si en la parella resulta que hi havia molta tensió continguda, si de cop i volta desapareix aquella tensió, doncs el nen està més tranquil. Si es fa tot molt bé, si el nen segueix veient el pare i a la mare, si el nen se sent molt acompanyat pels dos, pot ser una situació de més tranquil·litat pel nen, i això es veu a vegades, doncs, que hi ha una reacció positiva, que potser era un nen que abans el vèiem, doncs, que estava ell també més tens, i que després d'una separació, doncs, està més tranquil, doncs, però no un mes ni dos, està més tranquil llavors durant tot el temps, ja dic, sempre i quan els pares l'acompanyin molt bé. Però sí que serà un moment de canvis importants, I en aquest moment de canvis importants, doncs, és com quan parlàvem de l'adaptació a la llar d'infants al principi de curs, no? No deixa de ser també un procés d'adaptació amb una situació molt nova per ell. I que, igual que dèiem al principi, quan parlàvem de l'adaptació a l'escola, doncs també és bo anar-la fent de forma gradual, el més progressiva possible, mica en mica, perquè el nen pugui anar assimilant tots aquests canvis d'una forma molt més tranquil·la i molt més mica en mica. Si es donen canvis, jo parlava del cas de que el nen pot estar més tranquil, però també es pot donar el cas de que el nen estigui, doncs, més trist, més apagat, més inquiet, més nerviós. Si aquests canvis perduren en el temps, no duren només un o dos mesos, sinó que perduren, doncs vol dir que el nen probablement també necessitarà una ajuda, i aquí tampoc també animo les famílies a consultar, a no tenir por de consultar amb un psicòleg perquè pugui orientar el nen i també els pares de com anar-lo ajudant, perquè per ells també és una situació de canvi important i a vegades ells, doncs, no tenen els recursos per poder-s'hi afrontar.
1: Anna, efectes pràctics, com explicar aquesta separació als nens?
2: Mira, d'entrada, Mònica, jo el que sí que tinc claríssim és que cal explicar-ho. a partir de l'any i mig, dos anys, lògicament un bebè no, però a partir del moment en què tu li expliques el que faràs quan sortis al carrer o parles amb el teu fill i li expliques coses, cal explicar als fills aquest canvi. Eh? No serveix la versió de són petits, no se n'assabenten, ja ho aniran veient. No, perquè ells ho capten tot. Els pares sabeu perfectament que els nens són molt intel·ligents i ho entenen tot. I per tant, com que és un canvi important per ells, que implica moltes coses per ells, doncs els hi donarà moltíssima més seguretat si tu els hi expliques la situació que canvia amb ells, que no pas si se l'han d'anar trobant mica en mica. No sabran mai si els canvis ja han acabat, si no. És a dir, s'ha d'explicar, se'ls ha d'explicar. Encara que costi molt, encara que a vegades els pares sigui el moment més difícil de tot el procés, però els pares hem de ser més forts que els fills i hem de fer tots aquells passos que els ajuden. Per tant, aquest moment s'ha de viure i s'ha de passar. L'explicació que els hi donem ha de ser certa. No els hi podem explicar una mentida. Ara, ha de ser adaptada a l'edat del nen, lògicament, i també de la manera més serena possible. Eh? Jo dic que s'ha d'explicar. Ara, el moment en què explicar-ho tampoc no és transcendental. És a dir, que és bo esperar explicar-ho en un moment en què sapiguem que ho podrem fer de forma serena. Potser en el moment en què acabem de prendre la decisió, que pensem que quan ho diguem ens posarem a plorar o que ens serà molt més difícil mostrar una serenitat, doncs esperar, no importa, esperar 15 dies, esperar un temps, és millor fer-ho bé que no pas precipitar-se, eh? Però això sí, donar una explicació als nens quan és bo esperar donar una explicació quan tot estigui més clarificat, quan ja sapigueu una mica els primers temps com us organitzareu, on estarà vivint el nen, la nena, de quina manera veurà cada un, quan es puguin donar dades més concretes, eh? És a dir, no precipitar-se en l'explicació, però tampoc no allargar-ho excessivament. És bo preparar aquesta explicació, pensar molt bé com es farà. Hi ha molts contes que poden ajudar, eh? I el que se'ls hi ha de transmetre d'alguna manera és que els pares, doncs, viuran en cases diferents perquè estaran més tranquils d'aquesta manera. Si algú també depèn del motiu de la separació i del grau de conflicte, però si es pot dir que els pares se segueixen estimant però que viuran a llocs diferents perquè estaran més tranquils vivint d'aquesta manera, viuran en cases diferents, però transmetre'ls-hi sobretot tot allò que mantindran, eh? Que ells seguiran mantenint un pare de la mateixa manera que el tenien fins ara, encara que potser no el vegin cada vespre, i una mare de la mateixa manera que tenien fins ara. Els hi hem de transmetre aquesta seguretat. On podran veure el pare, quan estaran amb el pare i de quina manera, i on podran veure la mare, quan estaran amb la mare, i quan estiguin amb el pare podran trucar la mare, quan estiguin amb la mare podran trucar el pare. És a dir, reforçar molt, malgrat aquest canvi de parella, però reforçar molt les figures del pare i la mare, que ell no senti que ha perdut res, que ella no senti que se li allunya res, sinó que els té tan presents com sempre els ha tingut. I en aquest sentit, quan més coses puguem mantenir, millor, eh? I explicar tot el que el nen manté. Per exemple, si el nen sempre ha tingut una habitació, doncs explicar-li que ell, determinats dies, seguirà dormint en aquella habitació amb totes les mateixes joguines i que després se li muntarà una altra habitació un dia, que això també es pot fer intentant triar-ho amb el nen d'una manera que a ell li agradi, fer-ho com una cosa agradable per ell. Un dia aniran a triar una altra habitació o muntaran una altra habitació per ell que li agradi també molt, que serà a casa del pare o de la mare. poder portar joguines potser que li agraden també en aquest altre espai, que l'espai nou pel nen no sigui un espai totalment nou i totalment desconegut, sinó que també hi tingui joguines de les que s'estima, de les que li van regalar els anteriors reis, d'aquelles amb les que més juguen, el conte que més li agrada, també pugui tenir, intentar mantenir el màxim d'estabilitat.
1: Seguint amb aquesta línia, com poden actuar aquests pares per suavitzar l'adaptació a aquesta nova situació? Una miqueta ho has explicat ara també, no?
2: Exacte, el que comentava ara al final, intentar mantenir al màxim l'estabilitat del nen, tant a nivell de que, per exemple, sempre que estigui amb el pare, doncs que ell sàpiga que tenim ara un element que ens ajuda moltíssim, que és el telèfon mòbil. Hi ha pràcticament qui no té telèfon mòbil, no? Sempre els tenim carregats i sempre tenim l'ocasió, estiguem on estem, de connectar-nos amb qui vulguem. Doncs això ens ajudarà, els ajudarà molt als nens que sàpiguen que quan estan amb el pare, sempre que si hi ha un moment que enyoren a la mare, la poden trucar. Quan estan amb la mare, si hi ha un moment que enyoren al pare, el poden trucar. Això tranquil·litzarà el nen i tranquil·litzarà el pare o la mare que no està amb el nen, eh? Només el fet de saber que poden trucar-lo, potser ja no necessitaran trucar-lo tant, però el fet de saber que tenen un pont de contacte amb l'altre sempre que ells ho necessitin. I després, en aquesta estabilitat, tant amb la rutina que ja fèiem fins ara, amb els horaris que fèiem fins ara, amb l'escola, amb la relació amb els amics que tenia el nen fins ara, les rutines del cap de setmana, tot el que és ja extern a l'espai físic familiar, doncs intentar mantenir-ho tot al màxim com fins ara, perquè al nen li canvin les menys coses possibles. Una altra cosa també és important, d'entrada informar l'escola del canvi i estar molt en contacte amb l'escola per si ells observen canvis i dir com apoyar el nen des de l'escola i des de la família, i que el nen també senti que hi ha un espai amb el pare i la mare per parlar d'allò que els preocupa. Això, clar, a mesura que són més grans, doncs van siguent més capaços, però si els veiem més tristos, més preocupats, que hi hagi, o sigui, que nosaltres estiguem pendents de com ells estan i que ells sentin que hi ha una orella sempre disposada a escoltar-los amb allò que els preocupa, amb allò que els angoixa, si passen èpoques que degut a això doncs estan més tristos, més intranquils, o tenen pors, o amb el que ells necessitin.
1: Què haurien d'evitar aquests pares quan actuen per separat, quan el nen estarà amb ells al seu domicili?
2: El que una mica és bo insistir-ho, el que comentàvem un principi, no parlar negativament de l'altre mai, intentar no canviar pautes educatives, mantenir l'estabilitat, no deixar-se manipular pels fills, això que us comentava, si el fill intenta fer una mica de xantatge, de que estima més amb un que l'altre. Tampoc no utilitzar els fills fent xantatge de jo et compraré moltes coses així d'aquella manera t'estimaré més, no? Tu m'estimaràs més a mi. Això pot ser fruit una mica d'un sentiment de culpa del pare o de la mare, sentir-se culpable de que el fill estigui en aquella situació. Per això al principi deia que és molt bo que els pares es treballin i es cuidin d'ells també, tinguin cura d'ells, i si ho viuen malament, si hi ha aquests sentiments de culpa o aquestes preocupacions molt, molt importants que els fan patir molt per aquesta decisió que han hagut de prendre, que no dubtin en consultar algú, perquè això després a vegades es reboten els fills de maneres que els acaben perjudicant amb ells. No fer arribar en els fills d'alguna manera el ressentiment que podem tenir, que és normal que tinguem, tots els sentiments negatius que en un principi d'una separació es poden donar.
1: I si hi ha una nova parella, com s'ha d'actuar amb els nens davant dels nens?
2: Doncs d'entrada és una situació que acabarà sent beneficiosa pels fills, perquè si el pare ha trobat una parella, doncs el pare estarà millor. Si la mare ha trobat una nova parella, doncs la mare també. En principi és una cosa que la farà estar més equilibrada, que estarà millor. Per tant, acabarà sent positiu pels nens. Però s'ha de donar temps, també és una situació nova i és normal que en un principi, doncs, els nens el vegin una mica com si la parella és de la mare, doncs puguin veure la parella com un rival del pare, o si és la parella del pare, doncs com un rival de la mare. És a dir, és normal que al principi surtin sentiments que no serà un... És possible que no sigui una relació fàcil des del primer dia, però s'ha de donar temps, se li ha de donar temps a aquell nen perquè vagi acceptant aquesta nova figura i que la vagi acceptant d'una forma positiva, i ningú s'ha de sentir pressionat. Ells no s'han, no, els fills no s'han de sentir obligats a estimar aquella persona des del primer dia. Necessiten temps per anar-hi agafant confiança, per anar-hi agafant, per anar creant una relació afectiva, això a base de paciència, de comunicació, de parlar molt amb els nens i de comprendre una mica el procés que necessiten. Les parelles del pare o la mare mai seran viscudes, i tampoc s'ha d'entendre així com un pare o com una mare. És la parella del pare o la parella de la mare. Si pretenguéssim que fossin viscudes com a pare o mare, a no ser que hi hagi hagut algú que hagi mort o que situacions molt extremes, però si els volem que els visquin com a pare i com a mare, ens estarem equivocant, perquè el nen té un pare biològic i té una mare biològica, que fins ara hem dit que se'ls ha de donar tota la força, i els nens necessiten la força d'aquest pare i d'aquesta mare biològica, i els pares també necessiten la relació amb els seus fills. Per tant, és molt important aquí que a nivell d'adults no hi hagi una rivalitat entre el pare, la parella i el pare biològic o la mare, que els adults actuem amb sentit comú i pensant molt bé el que fem, eh? Les decisions importants, lògicament, les hauran de prendre el pare i la mare biològica. Uh-huh. Ara, clar, tot el que faci referència a la convivència dintre d'una casa, en aquí, lògicament, que aquella parella, clar que també hi haurà d'intervenir, perquè està convivint amb aquest nen. No vol dir que hagi de quedar totalment al marge. Uh-huh. Però tot el que fa en relació a les decisions importants de l'educació, doncs sempre hauran de ser els pares biològics. Uh-huh.
1: És un tema delicat, Anna. Avui hem plantejat aquesta relació de parella, de la parella separada amb els fills, i com tots els dies volem també que ens donis algun altre consell, doncs alguna recomanació per a aquests pares.
2: Sí, jo penso que cal partir del que tu deies, Mònica, de que és un tema complicat, que hi ha molts conflictes interns que s'han d'anar resolent. Però també t'he de dir que jo molt sovint m'he meravellat amb els pares de com han sapigut això que deia, com han sapigut acompanyar en el nen en aquest procés, tant el pare com la mare, com s'han sapigut guardar tots aquests sentiments negatius que els feien patir ells sols, no transmetre-ho als fills i acompanyar-los, de manera que els nens, jo moltes vegades he vist que els nens manifestaven poques reaccions, és a dir, que ho vivien com una cosa força serena, tal com ho vivien els pares. És a dir, que jo penso que sí que s'ha de ser conscient que hi ha certes dificultats. Si ens tapem i la realitat i diem no, això seran flors i violes i aquí no passarà res, cal tenir present que poden sorgir conflictes i dificultats, però partint d'aquesta acceptació, jo penso que també els pares que s'estimen tant els seus fills actuaran i actuen, doncs, de forma positiva per ells, si estan informats i si tenen aquesta ajuda també que tan sovint al llarg de la xerrada he anat suggerint, eh?
1: Molt bé, doncs tanquem aquest espai. Avui la relació de la parella separada amb els fills. Com sempre, gràcies des de la Llar d'Infants La Mimosa a la psicòloga Anna Ricart i fins la propera, Anna.
0: Vale, moltes gràcies a tu, Mònica.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final.

L'Elies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara us deixem a partir de la 1 amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi per estar al dia de l'actualitat local. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Avui presentem el denominador comú, que serà escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes de juny, que ja s'acaba. Doncs som-hi. Qui va néixer un 1 de juny de 1974 és cantant, guitarrista, compositora, productora i actriu del Canadà. És Alanis Nadine Morissette. I avui, dilluns, us diem fins demà amb Thank You.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem el lliurament del no lloguer assequible al municipi, la commemoració del mes de l'orgull a Sant Boi i el balanç del ple municipal celebrat aquest passat dijous. Avui és dilluns, 29 de juny del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi suma 40 nous habitatges de lloguer assequible per a joves menors de 35 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres la ciutat per lliurar les claus dels pisos de protecció oficial situats al carrer Valdirinet i Figueres. Els habitatges tenen un lloguer de 450 euros al mes i contractes de 7 anys. L'acte també ha servit per reivindicar la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge davant les dificultats d'emancipació de molts joves. Durant la seva intervenció, Illa va destacar que l'accés a l'habitatge és un dels grans reptes actuals i va posar en valor l'impacte que tenen promocions com aquesta en la vida de les persones.
1: L'habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fa en un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més ho necessiten, i és aquí com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de col·laboració, i fem les coses amb un objectiu que va, que és resoldre i fer accessible l'habitatge per a les persones, per a totes les persones del país.

0: Els nous habitatges estan destinats exclusivament a joves menors de 35 anys i han estat adjudicats mitjançant el Registre Únic de Sol·licitants de la Generalitat. Els pisos tenen dues habitacions, cuina equipada amb forn, plaça d'inducció i campana extractora, bany complet, sala d'estar i balcó. A més, s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai disponible sense passadissos i amb una important entrada de llum natural. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va explicar que aquests habitatges han estat pensats per facilitar l'emancipació juvenil i garantir un accés digne a l'habitatge.
1: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment al molt honorable president perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasòl. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu que és generar habitatge públic. Habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.
0: Durant la visita, Salvador Illa va insistir que l'habitatge és una de les principals prioritats del govern i també un problema d'estat.
2: El primer missatge que els donaria és que el govern de Catalunya és el que més està fent en el conjunt d'Espanya per resoldre l'accés a l'habitatge i els plans que estem desenvolupant són els més ambiciosos que hi ha hagut mai a Catalunya. El segon que els diria és que s'informin dels ajuts que hi ha, en particular doncs, ajuts per la compra d'un habitatge. Persones fins a 40 anys poden obtenir una entrada de fins a 50.000 euros, un ajut per pagar l'entrada de fins a 50.000 euros a interès zero, a retornar al final del préstec que tinguin, i també hi ha ajuts al lloguer, que justament ara es convoquen a partir d'aquest dilluns dia 29 fins al 10 de juliol, de fins a 250 euros d'ajuts per mensuals per lloguer a persones que visquin en un pis, bé tots sols, bé compartint pis amb altres persones, que tinguin fins a 35 o 36 anys, crec que és 36 anys, i que tinguin un topall màxim d'ingressos, poden accedir a aquests ajuts. Per tant, que s'informin bé accedint al web de la Generalitat i que el govern de Catalunya està compromès en resoldre aquesta qüestió de l'accés a l'habitatge.
0: Amb el lliurament de les claus, 40 joves santboians ja han començat una nova etapa vital en aquest habitatge al carrer Valdirinet i Figueres, una promoció que amplia el parc públic de la ciutat i que busca facilitar que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida sense haver de marxar de Sant Boi. I ara actualitzem la situació que afecta a Venezuela. Ja són almenys 1.450 les persones que han mort i 3.150 les que han resultat ferides després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que dimecres van sacsejar diverses regions del país amb només 39 segons de diferència. Entre les víctimes mortals hi ha 17 ciutadans espanyols, mentre que el Ministeri d'Afers Exteriors ha reduït a 138 el nombre d'espanyols que continuen desapareguts. Les tasques de rescats continuen sense descans amb més de 2.600 efectius internacionals, gossos especialitzats i equips d'emergència de diversos països que treballen per localitzar supervivents entre la runa. Mentrestant, el país ha registrat més de 430 rèpliques i les autoritats mantenen la màxima alerta. En resposta a la catàstrofe, Catalunya va desplegar un equip de bombers especialitzat en rescats en estructures col·lapsades que continuen col·laborant sobre el terreny amb la resta de dispositius internacionals. Des de Catalunya, la comunitat veneçolana també s'ha mobilitzat per donar suport als afectats. Diverses entitats han impulsat campanyes solidàries que s'han celebrat aquest dissabte a la nostra ciutat. Escoltem a Israel Muscus, de Avocare, el laboratori de comunicación situat aquí a Sant Boi.
3: Nos comunicamos con ustedes por una emergencia humanitaria urgente. Venezuela acaba de sufrir dos devastadores terremotos consecutivos que han dejado una situación dantesca. Por eso, la comunidad venezolana en Cataluña nos hemos organizado de forma 100% civil y voluntaria para enviar ayuda inmediata. Tendremos 5 puntos habilitados en Barcelona. Cualquier ayuda en la difusión o en donaciones será un faro de esperanza para quienes hoy lo han perdido todo.
0: Els punts de recollida es troben a Barcelona Ciutat i són els següents: l'Acadèmia Odontològica al carrer Juan de Sada 55, al carrer Sicília 247, al restaurant Tio Papelón, al restaurant El Tequeñón al carrer del Panta 347, al restaurant Racó de l'Avi al carrer Mallorca 470 i al restaurant Los Panas al carrer Aragó número 40. I en política, dijous es va celebrar el ple municipal de juny, que va començar donant la paraula a la síndica del municipi, la Dolors Vallejo, que ha assenyalat les principals queixes del veïnat que apel·laven a l'estat de la xarxa viària, soroll en horari nocturn, un excés de burocràcia en els tràmits. S'ha incidit especialment en zones com el pàrquing dels ferrocarrils i en el tema de la contaminació ambiental, així com el dret europeu a la ciutat, posant l'habitatge al centre, un repte latent aquí a Sant Boi.
4: No és suficient que la ciutadania tingui accés a la ciutat, ha de tenir accés a la bona vida a la ciutat. Ja no es podem quedar només en la defensa del dret a estar, hem de defensar el dret a estar bé. Defensar el dret a viure bé a la ciutat a vegades col·lisiona amb un dret fonamental que és la nostra realitat contundent i dura, que és el de la crisi de l'habitatge. Clar, no es pot viure bé en una ciutat quan t'expulsen del barri on vius, els preus desorbitats de l'habitatge, els desnonaments invisibles, persones que no... Bueno, una de cada tres famílies destina un 40% del sou al sostre, per tenir un sostre.
0: Posteriorment, després de commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, s'ha signat l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de dependència, llegit de manera coral.
5: L'adhesió al manifest respon, per tant, a la voluntat de donar suport explícit a aquesta iniciativa ciutadana, reforçar el paper de les entitats com a agents claus en la definició de les polítiques de cures i garantir que la seva veu tingui un reconeixement institucional directe.
0: També s'han aprovat les bases de les subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adhesió al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. Escoltem Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat.
6: Però també és un reconeixement a totes aquelles persones que van obrir camí quan fer visible la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere significava exposar-se a discriminació, estigma i fins i tot a persecució. Com recorda el manifest que avui portem a aprovació, la història del moviment LGTBI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país.
0: Finalment, en aquest ple municipal de juny s'ha aprovat per unanimitat una moció per impulsar la creació d'un nou parc urbà naturalitzat de més de 3.500 metres quadrats al carrer Josep Mariegas, al barri de Vinyets-Molivell. El projecte preveu transformar aquest espai, actualment infrautilitzat, en una zona verda amb més arbrat i ombra, espais infantils, mobiliari urbà i recorreguts accessibles per a tots els veïns i veïnes. Així presentava el projecte la portaveu d'Esquerra Republicana, la Mireia Mendoza.
7: En aquests moments considerem que és un espai clarament infrautilitzat i que precisament si té aquesta consideració amb aquesta clau de funcions de parc urbà, creiem que encara està allunyat d'aquestes funcions en el seu conjunt, que hi ha una bona part, com hem dit, que una gran superfície que és terra sense pavimentar i amb cap ús, i una altra gran zona de gespa, però que en ser gespa no practicable i que no disposa d'altres elements, doncs queda també desaprofitat per part de la ciutadania i ja no per part de la ciutadania en sentit estricte i directe de que puguin acudir-hi, sinó que de vegades pensant en més arbrat i menys gespa també encara millorem aquesta vessant de la renaturalització.
0: Totes les forces polítiques del plenari han votat a favor d'aquesta moció, que es preveu desenvolupar de manera progressiva amb la voluntat que el nou parc pugui ser una realitat en els pròxims 5 anys. I en altres notícies, amb només 17 anys, la santboiana Sara Mitchell farà aquest estiu un pas extraordinari en la seva carrera acadèmica. Viatjarà als Estats Units per investigar el càncer en un laboratori vinculat al prestigiós Smith. L'estudiant, que encara cursa batxillerat a Sant Boi, participarà en un projecte d'immunoteràpies a Harvard, on ha explicat, en declaracions a RTV Catalunya, que treballarà en la recerca d'enginyeria aplicada al tractament del càncer.
8: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Robbie G. Masner a Harvard, que estaré fent doncs, recerca d'enginyeria d'immunoteràpies.
9: No és fàcil combinar la investigació en l'epigenètica del càncer, el batxillerat, els entrenaments i les competicions. La Sara és atleta velocista i reconeix que l'esport li ha donat valors molt útils per la recerca científica.
8: La perseverança, la constància, quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase del Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus a 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí.
9: Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per un investigador. La Sara, amb només 17 anys, aquest estiu ja en tindrà dos.
8: Tenir dos articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré dos i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
9: Passada l'experiència estiuenca als laboratoris nord-americans, tornarà a Catalunya per fer segon de batxillerat i selectivitat. I després hi vol tornar.
8: Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat a la que he volgut anar des de que vaig a cinquè de primària, i a sobre com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top de lo que és l'enginyeria i de la ciència.
0: Mitchell compagina els estudis amb l'esport d'alt nivell, sent atleta de velocitat, i també amb la recerca en epigenètica del càncer, una trajectòria que ja li ha permès publicar dos articles científics en revistes internacionals. La jove assegura que la perseverança ha estat clau per arribar fins aquí i tornarà a Catalunya després de l'estiu per continuar el batxillerat, amb l'objectiu final d'estudiar enginyeria biomèdica al MIT. I en altres notícies científiques, l'Hospital de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada pionera per tractar infeccions urinàries de repetició, que podria reduir l'ús d'antibiòtics. El tractament consisteix a crear una autovacuna adaptada al bacteri de cada pacient, amb resultats prometedors. Més de la meitat de les dones no van tenir recaigudes als 3 mesos. L'estudi s'ha fet amb un centenar de pacients i destaca per la seva baixa taxa d'efectes secundaris i per l'enfocament multidisciplinari de l'equip mèdic. La recerca, liderada des d'aquí Sant Boi, ja desperta interès internacional i podria marcar un canvi en el tractament d'aquestes infeccions recurrents. I ara us apuntem diverses informacions de servei, i és que avui dilluns 29 de juny s'inicien més treballs d'asfaltatge que comporten talls i desviaments de trànsit de la C-245 entre les 9 del vespre i les 6 del matí. Concretament, entre les 9 i la mitjanit, quedarà tallat l'accés des de la rotonda elíptica cap a la C-245 i des de les 12 fins a les 6 del matí el tall serà total a la nova rotonda de la Parellada i els seus enllaços amb la rotonda elíptica. Demà dimarts es repetirà un dispositiu similar per completar els treballs. Les obres formen part del projecte de reurbanització de la Parellada i s'han programat en horari nocturn per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat durant el dia. Les restriccions també afectaran el transport públic, concretament a les línies d'autobús M5, M13, N14, L82 i L85, que modificaran temporalment el seu recorregut i algunes parades quedaran anul·lades o es traslladaran provisionalment mentre durin aquests treballs. I en altres afectacions, entre les nits del 29 al 30 de juny i de l'1 al 3 de juliol, es duran a terme tractaments fitosanitaris per prevenir i controlar la secada en diversos exemples d'alzinars i xiprers de la ciutat. La Generalitat de Catalunya informa que els nivells d'ozó troposfèric poden superar el llindar recomanable a l'àrea de Barcelona, segons el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, qüestió que pot afectar les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries, infants, gent gran o persones que fan exercici. Entre les recomanacions, trobem evitar l'ús del cotxe, fer trajectes a peu o utilitzar el transport públic sempre que es pugui. I finalment, l'Ajuntament de Sant Boi obrirà el 25 de juliol una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur per donar suport a persones emprenedores, autònomes i microempreses de la ciutat. Les subvencions poden cobrir fins al 70% de la inversió amb un màxim de 2.000 euros, tant per crear nous negocis com per modernitzar els ja existents. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament des del 25 de juliol fins al 30 d'octubre. I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els pròxims dies. L'acte central se celebrarà aquest pròxim 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBI+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Mariana. A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Mariana acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Transubellac, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
10: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
11: I tant que sí.
10: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això, i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar. De sortir al carrer i de ser una persona. És igual cap a on anem.
0: A més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubó i Balaguer. I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris. Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, a Gent de Carrer.
11: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigbert, moderat per la locutora d'aquesta casa, Ràdio Sant Boi, la Laia Bonjoc.
12: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigbert, autora del llibre La mesura exacta, i com bé també sabeu, llibretera de la botiga. Som dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la botiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat també per la veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
13: Doncs la veritat que molt content que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: Teniu tots els horaris del festival a l'Instagram de la Buctiga, on també us podreu inscriure com assistents.
14: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, novetats del Futbol Club Sant Boià, que demà celebra la seva assemblea ordinària i nova jornada pel Club de Béisbol i Softbol Sant Boi. El Sant Boià celebra demà dimarts 30 de juny la seva assemblea ordinària a socis de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per fer balanç d'aquesta temporada i presentar el pressupost de la temporada 26-27, on hi haurà forces canvis al club. Fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes, l'última del golejador de l'equip, Nil Linares. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'Amater B, que havia aconseguit la salvació a tercera catalana l'última jornada, deixarà vacant la seva plaça a la categoria. Tampoc seguiran els veterans del club, que en un comunicats de xarxes socials han dit que marxen del Sant Boià a causa del tracte rebut i dels canvis recents a la direcció del club. En l'apartat fitxatges s'han anunciat fins ara 4 incorporacions, l'última la d'Ivan Rodríguez, procedent del Marianao Poblet. Escoltem a Joan Rubió, jugador procedent del Club de Futbol Gavà.
15: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi de teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
0: Finalment, el primer equip femení del Club de Béisbol i Softbol Sant Boi suma una victòria i una derrota a Galícia després de caure 0-7 i guanyar 0-9 al Club de Béisbol Cambre, situant-se en quarta posició del grup 2 de la divisió d'honor de softbol amb 7 victòries i 9 derrotes en 16 partits.

I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 29 de juny. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Bona tarda a tothom.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
5: Va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní, entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa. Algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
1: Notícies en xarxa.
0: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
21: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
22: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
23: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
21: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïbles atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
0: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
0: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
0: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
5: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
8: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
24: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off. el 28 de juny. És molt difícil.
24: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per a l'alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei lliga masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27 en el darrer quart, va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
24: En ciclisme, Marcel Camprubí va proclamar-se ahir a Sabinyà-Nigó campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camprubí.
7: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adaptaba muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
24: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La fisioteràpia a l'odontologia.
27: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
12: Salut Activa.
28: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
15: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
16: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
17: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
16: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
16: El Teatre GREC de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
24: Va superar el play-off de sense contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mir Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i tanmateix al prelitoral barceloní, entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
5: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
16: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
16: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
16: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
6: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
16: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
8: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
16: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
19: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
20: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
9: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
21: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
22: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
21: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
25: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
23: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
10: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
11: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
10: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
0: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
14: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, amb dades del període 2022-24, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
5: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
3: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
16: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
16: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins

0: de Joan Arquer. La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
1: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el GREC.
2: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
4: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
3: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
6: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
7: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
5: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
8: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
5: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
9: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferència, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
5: Cira Vella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campió.

0: Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
1: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Què és l'orgull i què és la supèrbia? La paraula orgull té dos significats que en alguns casos pot adquirir inclús sentits contraposats. Orgull és la satisfacció o estima que una persona sent per ella mateixa. Els seus èxits, com per exemple, sento orgull d'haver arribat on sóc, en aquest sentit és una autoestima sana. Supèrbia és un excés d'orgull que porta a sentir-se superior als altres, menysprear-los o creure's més important del que realment és. En resum, orgull, valoració positiva d'un mateix i dels seus propis èxits. Supèrbia, orgull exagerat que es converteix en arrogància. Avui som 22 de juny, iniciem el programa 569 i darrer de la temporada d'estiu fins al setembre de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquest calorós dia, perquè déu-n'hi-do, el que està a Lorenzo, el que està apretant, donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que ja només el sol fet de vindre de Santa Coloma aquí ja se'ls ha d'agrair amb aquesta calorada que fa. Bona tarda, Josep Oller.
3: Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Albert.
4: Bona tarda.
2: Estic, i bona tarda,
4: molt,
2: Josep Oller.
4: Estic molt orgullós d'estar en aquest programa de Ràdio Sant Boi.
2: Bona tarda, Josep Oller.
5: Bona tarda.
2: I vinga, avui...
6: Ja està, bona tarda, ja està.
2: Ja parles tu per tots, ja no cal que ell digui res més. Bueno, avui, continuant amb el tema del cinema, que és el tema que vosaltres sempre toqueu, bueno, per almenys l'Albert i tu.
3: Cinema i música, sí. I música.
6: Música, no? Sí. Bueno,
2: per què començarem?

0: veieu, ai, com sentiu...
1: Sí, estem... perquè a veure... És... No, tant de bo, és quan poguéssim veure'ns.
0: Bueno, és la música de la pel·lícula Recuerda, del Miklós Rotze, però no té res a veure amb el que després jo presentaré, que és sobre les pel·lícules de l'Oeste.
1: Clar, perquè la música...
2: Ni tampoc el que presentaré jo.
0: Exacte.
1: La música aquesta sonava una mica a l'Oest, no?
0: No, aquesta no té res a veure. És de la pel·lícula Recuerda, de l'Alfred Hitchcock.
1: Ah,
0: aquesta sí, és molt misteriosa. És una
1: però de por tampoc no em sonava la música.
0: És de suspens, més aviat.
2: És de suspens. Amb el Gregory Peck...
0: Sí.
2: I la
0: d'això, el Jean Fontaine, no?
2: No!
0: No, espera, no.
2: Home,
0: qui era?
2: La... Ai...
0: Ingrid Bergman.
2: Ingrid Bergman, sí.
0: Doncs bé.
2: Vale, jo he posat aquest tema perquè quan estàvem parlant, quan vam començar la temporada, volíem parlar de tots els músics europeus que es van anar als Estats Units, l'època durada de les bandes sonores de Hollywood, etc. I quan vam parlar també de les pel·lícules bíbliques del Miklós Rotze van sortir un parell, però a mi em vaig quedar amb les ganes de posar aquest tema que es diu Spellbound perquè vam estar parlant del Theremin, aquell instrument electrònic que era amb dos antenes que feia un sorollet. Vale, pues és el sorollet al principi del tema aquest que fa aquest sorollet, no? I després, perquè em vaig entrar l'altre dia, que és una demostració del perfeccionisme i de la rigorós i serietat d'un compositor que quan va fer la música del Cid, que ell podia haver compost la música del Cid com tenia per costum, imitant música tipus medieval i tal, igual, no, va venir a Espanya i es va entrevistar amb Ramon Menéndez Pidal, que era un filòleg i historiador espanyol, i li va parlar de com funcionàvem aquí a l'edat mitjana, més o menys com ara. No he dit nada, eh? I li va recomanar que escoltés les càntigues de Santa Maria d'Alfonso X el Sàvio.
0: Sí, que si t'hi fixes amb el començament, la introducció de la pel·lícula, ja sona una miqueta que notes música espanyola.
2: És que són temes que sense copiar-los els ha adaptat, però els recorden els originals. I després un altre, el llibre vermell de Montserrat.
3: Carai.
2: Ostres. I jo he sentit aquests temes i dius, hòstia, és veritat, són... I, bueno, doncs simplement volia parlar d'això. I ara el mestre...
0: Gràcies.
2: El mestre Culler continuarà
0: amb
2: pel·lícules del western.
0: No, parlarem una miqueta. El western és bàsicament un gènere cinematogràfic, tot i que s'origina com a gènere literari, l'acció del qual se situa al Far West, principalment durant la segona meitat del segle XIX, aparegut des dels primers anys del cinema mut. És un gènere essencialment clàssic, vinculat sobretot a la indústria cinematogràfica de Hollywood. No hi ha cap altre país que hagi sabut popularitzar millor a través de l'art els fets i els protagonistes de l'expansió de la seva frontera com ho han fet els Estats Units amb el western. El gènere western ha sabut mostrar les tensions entre l'individu i la comunitat, entre ramaders i agricultors, entre els indis, els colons i els militars, coneguts en el mitjà com a pells roges, cares pàlides i casaques blaves, respectivament, entre l'oest rural i l'est urbà i industrial. Encara que no totes eren de bona qualitat, aquestes produccions han captivat l'atenció del públic, especialment entre els anys 30 i 60 del segle XX. Herois i malfactors del Far West han estat elevats a nivells de llegenda als Estats Units i a tot el món. I també són remarcables les produccions pròpies, tant en literatura com en el cinema, de diversos països, com França, Itàlia, Espanya, Mèxic i el Regne Unit. Aquests són... Després hi ha, dintre de lo que és el Far West, llavors hi va haver-hi el típic d'espagueti western, no?, que era entre els italians, a part de tots aquests països que he dit, no?, però els que van afrontar molt l'Espagueti Western era els italians i els espanyols, fent moltes coproduccions, no? Què més podem dir? Doncs que la paraula Western, originàriament un adjectiu derivat del West i el significat del qual és relatiu a l'Oest, es va substantivar per la referència a les obres fonamentalment cinematogràfiques, encara que també existeixen en la literatura, que estiguessin ambientades a l'antic oest americà. Habitualment també s'usa l'expressió pel·lícules de l'oest o pel·lícules de vaquers. Aquesta vessant literària, hereu de la novel·la cavalleresca, va servir per exaltar les virtuts dels pistolers al servei de la llei i de militars del cos de cavalleria, que ara amb dues ocupacions eren garantia de seguretat en un moment històric, sotmès a tensions molt violentes. Vegeu successivament la Gran Depressió, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. El Western barreja l'esperit d'aventura, les condicions atzaroses i el caràcter violent que van acompanyar la colonització d'aquests territoris. I són habituals un conjunt d'arquetips: el xèrif, els bandolers, els cowboys, els indis, el setè de cavalleria, les caravanes, el ferrocarril, la diligència, el foraster, etc. I d'arguments: el viatge, la transhumància, la guerra contra els indis, la febre de l'or, etc. Es repeteixen amb variacions i superposicions acompanyades d'una estètica inconfundible: el barret vaquer, les pistoles, el salon, el paisatge dels canyons, etc. Però cal veure el Western com el que és. De Brown resumeix la cautela que cal tenir a l'hora d'acceptar el que comunament es presenta al públic com autèntic, salvatge oest. Hem d'acceptar el fet de que el Far West va ser simplement un lloc de màgia meravellosa. Mites històrics, folclòrics, formen la base de gairebé qualsevol saga de la literatura de l'oest americà. Constitueixen l'entreteniment i alegria dels realitzadors de cinema i televisió, però ens han de permetre ser prou intel·ligents per aprendre la veritable història, perquè puguem reconèixer un mite quan el veiem. Si vols que...
2: No, hi ha una cosa molt curiosa, i és que realment els pistolers eren uns merdetes, uns tios de salut precària, borratxos, pendencieros, i que no tenien aquesta punteria que veus a les pel·lícules, sí. Que te voy a pegar un tiro entre les cejas, sí. Por aquí, les seves pistoles eren una merda, sí. O sigui, que t'apuntaves amb un puesto i donaves un altre. I sí, realment hi havia duels, però es morien no del tiro que els havien fotut, sinó perquè després, com a més, estaven fatal, estaven molt malament, no tenien un duro, robaven o mataven perquè els havien pagat perquè matessin, o els perseguien o el que fos, es morien d'alguna infecció.
1: Però això és amb la pel·lícula o és amb realitat?
2: Això és la realitat. O sigui,
3: acabaven les bales i es podien bufetar.
2: Que veus a les pel·lícules, guapos amb unes pistoles precioses, brillants, i que treuen la pistola amb una rapidesa increïble, no, perquè si ho feien se'ls hi queia a terra, perquè estaven fets pols.
0: Home, sempre hi devia haver-hi algú
2: tot, potser, no? Sí, suposo, sí. Que hi hauria algú, sí. Que era un figura, no? Però normalment és que es morien per infecció.
1: Però llavors en què es basaven les pel·lícules aquestes
2: pues
1: que feien?
2: Perquè es mitifiquen, es converteixen en heroi. Sí. No sé, és el cas de Billy el Niño, tampoc.
0: Sí.
2: Un tio que va matar un...
0: quan era molt jove,
2: va fotre,
0: sí.
2: Un tio amb un tio que havia violat a la seva mare, i a partir d'aquí tot va ser bombardeat al darrere de l'altre. Sí. I clar, pues això és un... és fàcil convertir-lo en un heroi.
1: Ja.
2: O Jesse James, que robava... Bueno, clar, també s'ha de tenir en compte que és conseqüència de lo que va passar a la Guerra de Secessió, que quan va acabar la guerra molta gent es va quedar penjada perquè eren d'un bàndol i no estaven d'acord amb que haguessin guanyat els altres i van,
0: bueno,
2: continuar.
0: Això es passa amb totes les guerres,
1: com la guerra civil,
3: sí,
1: aquí
3: sense, sí. Armes, sí, no? Bueno. Els que van perdre sense armes, sí. Però allà els que van perdre també tenien armes i llavors,
2: sí. Es
3: resistien
2: armes...
3: molt perquè hi havia els sorenyos, no, que...
2: aquests eren normalment els bandolers,
3: sí, els bandolers, perquè esclar, eren els que van quedar sense...
2: estaven una mica emprenyats,
3: sí. esclaus i van fotre els esclaus, doncs.
2: Sí, mira, aquí,
3: clar,
2: sí,
3: dius, ara hem de treballar nosaltres, doncs no.
2: Exacte.
0: No és el cinema, només el cinema va prendre les històries reals, romàntiques, fictícies i satíriques del Far West. Es considera la primera pel·lícula de l'Oest, The Great Train Robbery, del 1903.
3: Quina pel·lícula?
0: El gran tren de robbery.
3: Ah.
0: No sé, bueno, traduït, crec. El 1903. Rodada en un temps en què s'hi narrava encara, o sigui, el que s'hi narrava encara tenia el seu reflex a les pàgines dels diaris. O sigui, acabava de sortir...
2: Clar, és que també era molt important la funció de la premsa, que era la que també convertia...
0: Era llavors com hi havia el Kit Carson...
2: Magnificava les assanyes de... Com es diu assanya en català? Assanya? No pot ser.
1: Assanyes no crec.
2: És una cosa de pasta amb carn.
1: Assanya és el que aquell mandatari que teníem aquí. Però assanyes... Assanyes no es diuen.
2: Aquest és el moment d'humor, eh?
3: Bueno, després miraré el traductor.
1: Exacte.
2: Què? Posem música?
0: Si vols que ho fem.
2: Què et sembla?
0: Sí, home, perfecte.
3: Podria ser unes proeses...
2: Proeza.

0: ventana.
1: Ara ve. Aquesta és sola ante el peligro.
2: Sí, exacte, sí, sola sí, ante el peligro. Es desenvolupa, o sigui, la pel·lícula aquesta es desenvolupa aproximadament en temps real. Sí, ah, sí, perdona. Ah, m'hi ha adelantat el mestre, el mestre musical.
0: Bueno, aquest tema, que es diu High Noon, que literalment vol dir les 12 del migdia, però figuradament també significa l'hora de la veritat. Després el Josep Uller parlarà una mica, parlarà del tema de la pel·lícula. Doncs aquesta música, bueno, sí, Solo ante el peligro, és el compositor d'aquesta i de moltes altres és Dmitri Tiomkin, un dels compositors europeus que van acabar fugint als Estats Units, etc. Pues ara parlarem una mica d'aquest senyor. Dmitri Tiomkin va néixer a Luka, ara a Ucraïna, a la Rússia, el 10 de maig de 1894, i va morir a Londres el 1979. Va tenir 22 nominacions als Oscars, amb alguns altres postos posen 15, però és igual. I va guanyar 4 Oscars per la seva música innovadora. El seu pare era un patòleg, o sigui, un metge era de bona família, i la seva mare tocava el piano i li va ensenyar al seu fill a tocar, i el que volia és que el seu fill fos un pianista professional. La família es va traslladar a Sant Petersburg, ja a Rússia, i el Tiomkin, el Dmitri, perquè era petit, encara li podem dir Dmitri, va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg amb una sèrie de senyors que no els conec, Vladimir Orovich Blumfield, i amb un tio que es diu Alexander Glazunov, que és un tio molt important perquè va ser professor de Prokofiev, Sostakovich, i que pertanyia a el que es deia el grup dels 5 a Rússia, que eren Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin i ell. I ell, a més, aquesta gent es veu que bevien com cosacos, però no sabem per què eren russos, perquè es veu que els altres, el Beethoven i Wagner i tota aquesta gent, també li fotien a l'ampolla d'una manera exagerada. I precisament el Sostakovich va tenir un problema greu de depressió, perquè va compondre una obra que era la Sinfonia número 1, boníssima, i la va dirigir l'Alexander Glazunov amb un pet com una borratxo perdut. Es va carregar l'obra, la gent es va cabrejar, i el pobre Sostakovich va agafar una depressió bestial, bestial, bestial, que li va curar un metge, que ara no me'n recordo com es diu, i li va curar amb hipnosis. Vale, mira quines coses que passen a la música. Mentre vivia a Sant Petersburg, va viure de tocar el piano amb numeroses pel·lícules russes mudes, allò que es feia, que estava projectant, i hi havia un pianista que tocava. Aleshores es van traslladar a Berlín, o sigui, anava de puesto perillós a puesto perillós, no? Bueno, i després van anar a parar a Nova York, i suposo que era després del crack del 29, pues se'n va anar a Hollywood, i és on va començar a desenvolupar la seva carrera com compositor de bandes sonores de pel·lícules que la majoria són pel·lícules de l'Oest, i a més són molt bones, molt bones. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial va posar una música documental sobre temes bèl·lics, i quan li van donar el primer Oscar li va donar les gràcies als seus companys Mozart i Bach, que no els coneixia de res, però bueno, estava molt agraït. Va guanyar 4 cops, i aquesta, la que hem escoltat ara, que és Solo ante el peligro, o High Noon, un altre que es diu The High and the Mighty, o sea, como altos y fuertes o poderosos, que aquí la van traduir per escrito en el cielo. És una traducció que està bé, el vell i el mar, Y bueno, películas, Horizontes Perdidos, La Sombra de una Duda, Qué Bello es Vivir, Duelo al Sol, sí. El Río Rojo, Extraños en un Tren, Solo ante el Peligro, que es aquesta, Yo Confieso, Crimen Perfecto, esta, Los Altos, Escrito en el Cielo, Tierra de Faraones, Gigante, Duelo de Titanes, Río Bravo, El Álamo, aquesta tenia un tema principal, que el cantava el Frank.
3: El havien ballat i tot.
0: Clar, perquè era, va ser número 1 i tal. Els canons, Los Cañones de Navarone, 55 dies i més, i La Caída de l'Imperi Romano i El Fabuloso Mundo del Circo.
2: Mira, totes aquestes últimes les van rodar aquí a Espanya.
0: Sí.
2: Sí. Bueno, i El Fabuloso Mundo del Circo, inclús a Liceu, a dintre de Liceu.
0: Ah, sí, clar. Bueno, pues,
2: que van muntar a sobre les butaques tota una plataforma i allà hi van entrar-hi els elefants i bueno, tot imagina't allà al Liceu.
3: La pel·lícula
2: ara
3: era...
2: els hi devien pagar un paston i
3: El Mundo del Circo, diu.
2: Sí, El Fabuloso Mundo del Circo.
3: No, perquè és que hi havia aquella el mayor espectáculo del mundo.
2: Ah, bueno, aquesta és del...
3: Surt Barcelona, sí. El port de Barcelona.
0: No, és aquesta,
2: no, la de Barcelona és aquesta.
0: No, el mayor espectáculo del mundo és aquella que l'Stewart Gran... Ai, el James Stewart fa de pallasso.
2: No, la que dius tu és aquesta que deia ell. El Fabuloso Mundo del Circo. No, El Fabuloso Mundo del Circo es va rodar a Barcelona, al port i després al Liceu i tot això, sí. Espera, bueno, faré una pinzellada.
0: No, no farà res.
2: Faré una pinzellada.
0: No,
2: em deixes parlar?
0: Encara no.
2: Però si
0: encara has de parlar de Frank Lane. Sí. Encara
2: ah, bueno,
0: no toca
2: però,
0: tu.
2: Però deixa'm parlar un moment. Ja.
0: Bueno, què volies dir? No, ara quan... Després de Solo... Després de Duelo de Titanes...
2: Sí.
0: Et deixaré parlar.
2: Val? Doncs, però tu m'has dit que em deixaries parlar davant del perill.
0: Però després...
2: Ah, bueno, ara és igual.
3: Ara ja sé
1: bueno,
3: com
1: va,
3: es diu.
1: Bueno, poseu-se d'acord, sí, perquè...
3: Ja sé com es diu assany en català.
0: Com es diu?
3: Gesta.
0: Gesta, vale. Gesta. Bueno, aquest tema està cantat per Frankie Lane, que, com moltíssims cantants americans, era d'origen italià. Es deia Francesco Paolo Lovecchio. Va néixer a Chicago, com molts italians, no sé quina casualitat, no? La màfia, espagueti, etc. I ja es va morir a San Diego el febrer del 2007. Cantant, compositor i actor estadounidenc. Va tenir molts èxits en els anys 40 i 50. I anteriorment també. I... va entrar al món de l'espectacle participant en els maratons cantant. Tu te'n recordes aquella pel·lícula que es deia Danzat Maldito?
2: Sí.
0: Que la gent, sí, en els anys 30, feien uns campionats de resistència per a veure si els hi donaven un parell de duros o podien... Bueno, vale.
2: Michel Sarrazin,
0: sí. Exacte. Va entrar amb una orquestra de Freddy Cardone, també italià, substituïen a Perry Como, que és un senyor que té un tema molt conegut que es diu Magic Moments. Et sona?
3: Oh, sí.
0: Magic Moments.
3: Ens la posa l'Ofèlia.
1: Ja no cal que posis música.
0: No, ja. Bueno, total. També té un tema molt conegut que es diu That's My Desire, que jo no el coneixia per ell, el conec per Eddie Cochran i pels Shadows. I una que es diu Mule Train, que jo quan era petit la sentia per la ràdio, i és Mule Train, és un tren de mules, o sigui, una quantitat de mules que van arrossegant un carro, no? I se sent un fuet que fa, no et sona aquesta? Na, na, na, na, i va fotent cops de...
3: Bueno,
0: va en l'any 64. Bueno, és que aquest senyor va començar a cantar molt, molt abans que nosaltres, en els 30 ja cantava. En el 64 va participar al Festival de San Remo, formant duets amb Domenico Modugno i Bobby Solo. Ah, i el que va passar amb aquesta pel·lícula del High Noon, el Duelo... Solo ante el Peligro, és que realment el que canta la versió original de la pel·lícula es diu Tex Ritter, que és un tema, el tema de la pel·lícula és més simple, es veu ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, i ell a sobre canta, no hi ha aquesta orquestra que hem escoltat ara. I és perquè quan es volia fer promoció de la pel·lícula, la discogràfica de Tex Ritter no va gravar el disco. I clar, no tenien disco per promocionar. I aleshores van contractar el Frankie Lane, que va cantar el tema aquest, i a partir d'aquest moment pues ja per exemple la propera cançó també la canta el Frankie Lane. I hasta aquí hemos llegado y ara posaré un
2: doncs deixem
0: tema.
2: Només un segon,
0: sí.
2: Sobre el sol davant el perill, no? Que es desenvolupa aproximadament en temps real,
0: sí.
2: O sigui, què representa? Que comença la pel·lícula a les 10:40 i al cap de 85 minuts, que és el que dura la pel·lícula, doncs s'acaba, perquè tot ve cronometrat i es nota els rellotges, cada de tant en tant van ensenyant el rellotge i el rellotge vas veient que va passant, però és temps real, és com si estiguessis...
1: Bueno, ja quins està, detall?
2: No.
1: Que a vegades no ens hi fixem amb aquests detalls de les pel·lícules, sí. Però són curiosos,
2: i aquest,
1: no?
2: No, aquest comença a les 10:40 i es va veient doncs, primer com es reuneixen, bueno, i és una de les pel·lícules que va catapultar a la Grace Kelly, després ja seria la princesa de Mònaco, tot això, no?
0: Sí, però aquí fa un paper molt lleig, bueno. Perquè de fet l'abandona.
1: Bueno, però sí, és el paper que li toca fer.
0: Com es diu l'actriu mexicana?
2: L'actriu mexicana?
0: Que és molt guapa, molt...
2: La Cati Jurado.
0: La Cati Jurado, tio, no siguis...
2: Sí,
0: no,
2: sí, que després la Cati Jurado va sortir també amb El rostro impenetrable del Marlon Brando.
0: Sí.
2: Ai, també sí. Feia un gran paper, sí, sí. La Cati Jurado.
0: Bueno, pues ara posarem...
2: Sí.

0: Bé, aquesta sí, no, aquesta també,
1: Duelo de Titanes, a lo que okay, Corral, que bueno, se n'han fet vàries,
2: no, vàries bastantes.
0: Sí, aquesta també la tenia coneguda.
1: Sí, sí. Doncs aquesta, bueno, és, va ser estrenada l'any 1957, és una nova versió perquè n'hi ha hagut una pila, com dèiem, no? Històriques més emblemàtiques dels Estats Units. Amb aquesta sortia el Kirk Douglas i el Burt Lancaster, en Duelo de Titanes, no?
0: Sí. Aquesta és molt coneguda, aquesta pel·lícula.
1: Aquesta, inclús amb el seu, bueno, més endavant la van doblar en català, que és una, bueno, és bastant llamatiu perquè no en doblen massa, bueno, antigament no en doblaven massa.
2: No en doblaven gaires.
0: Home, però deu ser bastant cap aquí.
1: Sí, bueno, sí, però vull dir que...
0: No deu fer masses anys perquè no, això de doblar no, en català en no. Temps de Franco ni somiar-ho.
1: No, clar. No. Sí, perquè es va estrenar el 57, doncs devia ser després de revisar, bueno, o sigui, com fan les pel·lícules que potser doncs, després les tornen a sortir, no? Tornen a pagar drets d'autor i una cosa i una altra.
3: Què vols llavors... dir que tornen a pagar drets d'autor?
1: Sí, bueno,
0: segona tu... edició o tercera
1: sí,
0: edició.
1: Tu com ara aquí les majors aquí compren la pel·lícula i potser la compren per 10 anys.
2: Ah, vale.
1: I després doncs paguen vale, per 10 vale. anys. Si després la volen tornar a fer, han de tornar a pagar.
3: D'acord, vale, vale, sí, no
1: per uns períodes determinats, no? Doncs, bueno, vols que...
3: Continua.
1: Sí?
3: Ara si es toca tu.
1: No, sí, però sí, jo tenia sí. més
3: coses de...
1: No, bueno, aquesta, doncs, és la nova versió que he dit de l'Hockey Corral. De fet, aquest és el títol original. En aquesta ocasió, amb els altres dos especialistes del gènere, un Burt Lancaster i un Kirk Douglas, fent de Wyatt Earp. Sí.
3: Com?
2: Sí. Wyatt Earp.
1: Sí, Wyatt Earp. Sí. I Doc Holliday, que eren, o sigui, un era el Wyatt Earp i l'altre era el Doc Holliday.
2: Una de les versions, sí, sí. El nom de la pel·lícula és Wyatt Earp. Nom,
1: sí.
2: Tombstone també era una...
3: Clar, que tenia un fotiment...
2: Que la Tombstone també tracta el mateix.
1: També, sí.
2: Sí, n'hi havia bastantes...
1: Sí, n'hi han fet moltes versions, sí. I aquesta visió...
2: Totes acaben igual, eh?
1: És sí, sí, és l'enfrontament entre sí, un i l'altre, no?
2: Un i l'altre.
1: I després, però, es centra sobretot en l'estranya relació d'amistat entre els dos personatges, en teoria molt diferents. Això sí, tant en aquesta com en la de Ford, predomina l'element romàntic que era imprescindible en tota la pel·lícula, no? Bueno, surten el Burt Lancaster, el Kirk Douglas, la Rhonda Fleming, el John Van Phil, John Ireland, que aquest també...
3: Sempre bueno, fa de dolent.
1: Sí, de dolent, sí. La Lyle Bettinger, el Dennis Hopper.
3: El Dennis Hopper, sí, quan era jovenet.
1: Sí, exacte.
3: I encara no es posava fins al cul,
1: sí,
3: de tot.
1: No. El Frank Fairlane, Earl Holliman, Ted Corsia, White Diesel, The Forest Kell, Kenny Tobey, el Ivan Cliff.
3: Sí,
1: també hòstia, sortia l'Ivan Cliff.
2: L'Ivan Cliff era el sí, bueno feo i el malo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte.
2: Era el malo.
1: Sí, sí, exacte, sí.
3: Era el malo.
1: Doncs d'això et puc dir. Després estic preparat per dir-me un altre que és molt interessant, que després ho diràs tu, que llavors si tinc temps en parlaria. Deixa'm una mica el gegant.
3: Vale, parla.
1: Gegant, sí.
3: No, sí, acabem amb la música,
1: sí,
3: de
1: gegant. Doncs de vols gegant. Que parli... Bueno, parla. Després com a final, no, posarem la música de gegant, que aquest també... Bueno, no és la típica pel·lícula de l'Oest, que amb els índios i els americans aquí és el títol original, és Jan. És una pel·lícula del 56, també dirigida pel George Stevens. El text és una adaptació de Fred Giol i Ivan Moffat sobre la novel·la d'Edna Ferber. És protagonitzada per l'Elizabeth Taylor, el Rock Hudson i el James Dean en els primers papers principals. També sortia la Carol Baker, Jane Winters...
3: Que maca la Carol Baker.
1: Sí, la Mercedes McCambridge, que aquesta sempre...
3: La que feia de mexicana.
1: Sortit, sí, i havia sortit també amb aquella Raïces Profundes... No, Raïces Profundes no, aquella que sortia... Ostres, si me'n recordo, és igual. També sortia amb aquesta el Dennis Hopper.
3: El Dennis Hopper fent de...
1: El Salmineo.
2: Salmineo devia cantar, no?
1: Sí. No va cantar, però no, es va morir. El van matar, el Salmineo.
3: Sí, el van apunyalar.
1: Sí, el van apunyalar. Sí, sí, sí. El Rod Taylor,
3: Sí, el Rottweiler també sortia.
1: Ser, o sigui, Gegant va ser una de les darreres pel·lícules de... Bueno, l'última del Dean, del James Dean.
2: Perdona, la Rio Bravo, el que canta allà a la presó, és el Salmineo o era un altre?
1: No, el Salmineo
2: és,
1: no
2: aquest?
1: Crec. Ai, no, carai, és que el Salmineo és un era guap... massa... No era un cantant.
2: Jo diria que sí, que...
3: No, sé qui és un...
1: Sí, sí, ai, sí, no, ha fet Èxodo, ha fet una sèrie de pel·lícules.
3: Sí, no, però el que dius tu, i... el que canta, sí. Ara no me'n recordo com es dius, un cantant de rock, de música...
2: Sí, i
3: sobretot country, més aviat. Va acabar la música country.
1: Mira, me'n recordo que aquest, sabeu aquest, el Terence Moix, sí. Quan es va morir, es va fer posar una... O sigui, un pin... que es veia la figura, bueno, la fotografia del James Dean. Ai, no, del Salmineo, perquè bueno, li agradava, es veu que, bueno, com ell era homosexual,
0: sí, sí. Jo també pensava que era cantant el Salmineo.
3: No era cantant.
1: El que passa és que ha fet pel·lícules també així, algun musical, però malauradament sortia d'un club.
2: D'això que el van.
1: Sí. Es va morir als 35 anys. Molt jove.
3: Va fer Èxodo,
1: fa poc. Bueno, aquesta del James Dean també, l'altra, el Rebelde Sin Causa, també va sortir, amb el Rebelde Sin Causa.
3: Has trobat qui és el cantant aquest?
2: No, l'estic buscant.
1: Bueno, llavors, doncs, aquest, ja hem dit que el James Dean acabava de fer la pel·lícula i va tindre un accident de cotxe i es va morir, que només va fer 3 pel·lícules. I el James Dean ha sigut
0: una icona d'actors,
1: però que es van morir molt joves, no?
0: Però amb aquesta pel·lícula sortien molts actors,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, boníssims tots.
0: I tots.
3: És de les primeres pel·lícules molt llargues, no?
1: Sí, va durar quasi 3 hores.
3: Molt llarga, suposo que va ser...
1: Lo que el viento se llevó. I després també... Bueno, aquesta sí, durava quasi 3 hores. Sí. Oh, sí. Va ser nominada a 10 Oscars i només en va obtindre un, el del millor director. O sigui que... I el 2005 el film va ser seleccionat pel National Film Registry als Estats Units per la seva conservació. Va ser per la seva conservació a la Biblioteca del Congrés. Va ser descrita com a culturalment, històricament i estèticament significant. I ha estat doblada també al català, aquesta.
0: Molt bé. Sí, sí. Pues...
1: Bé, doncs si...
0: Ara ja acabem amb la...
3: Sí, acabem. Mira, per acabar, posarem la versió de Gigante.
1: Sí.
3: Però i com hem començat ja a posar una cosa que no tenia res a veure, no?
1: Sí.
3: Pues ara posarem el tema principal de la pel·lícula Gigante, però la versió que van fer els Shadows, uh-huh, amb el típic so de la Fender Stratocaster del Hank Marvin. I ara ja sé com es diu el cantant de... Com es diu?
2: Rick Nelson.
3: Ell també li deien Ricky Nelson. Aquí.
1: Amb aquest, Rick Nelson.
3: A Ricky Nelson li deien Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson. No, però havia dit Ricky.
3: Ricky. Els amics li deien Ricky.
1: Ricky, per això.
3: Bueno, ja està. Ja me callo.
2: També va morir jove, amb 45 anys.
1: També. Sí. Bé. Doncs, si et sembla...
0: Bueno, acabem, doncs. No, vinga, acabem amb l'últim musical.
3: Adéu.

0: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la informació que ens porteu del cinema, encara que jo no sóc una experta en cinema, però bueno, és molt interessant tot el que dieu. Bueno, després ens acomiadarem, ara donem pas a l'Oró, que avui què ens portes, Josep?
1: Avui...
0: Sobre què parlaràs?
1: Home, per amb lo de sempre, les bestioles que hi havia...
0: Home, bestioles, quan diguis bueno, bestioles, ja, mira cap a una altra banda.
1: Sí, no mirava pas, eh? No sé, hi ha unes quantes, n'hi ha un que m'agrada molt, que són els Donyets. Els Donyets eren, sobretot, passava, aquests eren passava al País Valencià, sobretot. Però em fa gràcia perquè diu que eren genis d'allò que fan un pam, eixerits i trapelles. Viuen en alqueries, irascibles però sense mala voluntat. Feinejadors. Si posen efecte en una família, no l'abandonen mai i defensen la casa. Renten plats, però desordenen les estances. Els nats de la llavor de la falguera, la nit del solstici d'estiu, que era ahir, fan feines a preu fet. Fan feines a preu fet. Cal guardar-los en un canut. Similar són els donys de pou relacionats amb els tresors ocults, anomenats cerdets a l'Alacant i a la Marina Baixa, que galopen en les crineres dels cavalls i vesteixen fatxa, xupatí, mocador de cap amb picarol.
2: Xupatí?
1: Sí, és que són coses que potser són més del País Valencià que d'ara.
2: Que són una xaqueta?
1: Sí, una peça
0: sí,
1: de roba.
0: Sí, deu ser com una samarra.
1: El seu propòsit era protegir les llars, o sigui, aquest era dels bons. Per això que un dia em vas dir que te'n portàvem massa de dolents. Hi ha les dones peix, que no sé si la vaig dir la setmana passada on va quedar.
0: No recordo.
1: Però, era l'últim que tenia.
0: Josep, tot això són personatges que han existit o personatges
1: no, això
0: de...
1: és mitologia. Les bruixes que eren? Que qualsevol persona deia bruixa perquè havia curat amb algú, li deien bruixa i estava liada.
3: Perquè collien herbes remelleres, feien pudingues...
1: Però si eren així i et deien que era una bruixa, doncs el fet popular doncs ja els feia anar. Si hi havia coses, algun cas estrany, però ja en feien. Però això és com la... És pura mitologia, o sigui que les... No, ja no parlem de la romana i la grega, perquè això ja eren déus, però... que els tenies que adorar i tot, però això eren gent, com ara la mitologia escandinava, hi ha els trolls, per exemple, que eren els personatges que poblaven els boscos i que eren dolents, els follets, els gnomos i tots aquests. Tot es basa en el dit popular, eh?
0: Però amb quin motiu es basen
1: amb aquesta creació d'aquests... Vés a saber, perquè això pot venir de molt enrere.
3: Això també té una cosa que veure amb que ara estem acostumats a tenir llum tot el dia. A la nit, o sigui...
1: Sí, qualsevol sombra que veien rara...
3: Jo una vegada me'n recordo que vaig estar en un poble deshabitat i vaig sortir un moment de nit al carrer a donar una volta i primer els cables elèctrics o de telèfons feien soroll, veies ombres, hi havia gossos passejant, gats, aleshores tot això tu pots deformar, veus sí. una ombra i et pots imaginar que és un bitxo que té les orelles en punxa i que va vestit de no sé quina manera i que és un follet o que és...
0: Ja.
3: I sobretot...
0: Sí, deu ser això.
3: I sobretot la gent tenia por.
1: Sí.
3: Hi havia por...
1: Es formava la por.
0: Bueno, sí, la...
3: I després hi havia
1: malalties... Hi havia malalties... El dels dracs. El drac també. El drac és un... Són criatures, i en diuen criatures fantàstiques catalanes. Criatures fantàstiques que són de tota mena, no? I de tots els... No tots tenien figura humana, sinó que tots hi havien... que eren molt... té forma de tronc, l'altre té forma de peix, l'altre és un follet, l'altre té forma
4: d'ocells.
1: Nena, els dracs mateix, diu, que és la personificació de les forces de la natura més arrauxades. En l'àmbit cristià, però, el drac es va concebre com una força destructora. El fet del cristianisme ja el va posar com una cosa dolenta. Cosa que potser no sempre havia sigut.
5: No, mira...
1: Era l'enemic còsmic. Al capdavall, el drac és la serp, la primera configuració del diable. O sigui, la serp ja sabeu que va baixar sí. amb la poma per enganyar a la Eva i a l'Adam, no? Doncs ja el fan com a diable.
3: I fixa't,
1: no?
3: Que, en canvi, el drac és positiu entre els xinesos.
1: En segons què, però fixa't tu que diu... Des d'aleshores, els dracs han sotjat la terra catalana, Sant Jordi i lluitar per salvar una princesa. Guifré el Pilós em va foragitar un a Sant Llorenç del Munt. Aquest ja és més a la vora, sí.
3: Anda.
1: A l'indret conegut com el Morral del Drac. Sé que a l'altra banda, al cantó de Sant Llorenç del Munt, de la banda de Sant Cugat, diguéssim, de l'altra banda, a la banda on hi ha el Montcau, allà em sembla que hi ha dues pedres així altes que se'n diu la Cova del Drac, també, d'aquell indret. Sant Mer es vendia un altre Banyoles, però el rei Pere el Gran pujà al cim del Canigó i segellà un pacte amb el Gran Saura, que des d'aleshores és un dels símbols més representats del país. Tingueu en compte que sembla que la Collserola sigui un drac, la xula de Collserola, un drac ajagut.
3: Sí.
1: I clar, diu que l'origen són les forces de la natura. Es salvirava Bona Sant Celoni, Banyoles, Montblanc, es veu que hi ha arreu, no? Tenia l'aspecte d'un rèptil antidiluvià. Poders, alè de foc. Treia foc pels queixals, no? I per la boca.
3: Sí, exacte.
1: Feblesa a les escames del dintre. Però el propòsit era protegir i custodiar. O sigui, que no era... No tenia que ser tan dolent, no?
3: Home, protegia i custodiava lo seu.
1: Sí, home.
3: Ah, estava a la seva cova, i si t'apropaves...
1: Sí, devia ser això.
3: Et encenia el cigarro des de lluny.
1: Sí, després...
4: amb la pel·lícula El meravilloso mundo de los hermanos Grimm hi ha un conte que es veu que volen entrar dintre una cova i hi ha un drac que treu, bueno, que no deixa entrar ningú amb aquesta...
1: Sí,
4: ara la recordo, aquesta pel·lícula.
1: L'únic que recordo d'aquesta pel·lícula era quan sembla que és un no sé qui que va amb una carrossa i es posa a mirar per sota la carrossa i, esclar, la pantalla girava al revés i veies allò al revés que impressionava,
4: sí,
1: perquè estava fet en cinerama.
4: En cinerama, sí.
1: I impressionava en bastant, allò.
3: Ah, ostres, sí. Veritat.
4: Jo aquesta la tinc.
1: Sí, fer-la un dia.
4: I ha estat treta així, en cinerama.
1: I després hi havia les dones peix.
0: Sí, aquestes te les vas deixar la vegada passada per dir.
1: Diu, a la mar catalana evolucionaven les nereides, nimfes de la mar, filles de divinitats elementals. De Nereu, que de fet les Nereides venien del déu Nereu. Benefactores dels navegants, o sigui, aquestes eren bones noies. No s'ha de confondre, diu, amb les sirenes. Diu, s'apareixien els homes cavalcant dofins i hipocams i preservaven la vida marina. Encara reviscolaven a la ciutat submergida de Malika, no sé on és això. No he tingut temps de mirar on era.
3: Amca? Malika, Amca?
1: Malika no, em sé. Els abismes propers al Golf de Lleó. Això era per allà al Golf de Lleó.
0: Yeah.
1: Els paratges costaners les confonien amb les sirenes dissipades. O sigui, es confonien, però no eren sirenes. Perquè també cantaven, ballaven i es pentinaven sota la lluna. Pràcticament feien el mateix, no? Però bueno...
0: Sí,
1: ara com ara, les nostres costes estan abandonades d'éssers aquàtics fabulosos. Tampoc es veuen nedar, com cantava la tradició. Les dones desterrades, escàpules del país dels homes, no, on s'ofegaven amb la seva rudesa. Bueno, eren hereves del déu Nereu i Doris, filla d'Oceà, que era un rei, ai, un déu.
0: Ja, deu ser mitologia grega, sí, no? Tot...
1: Bueno, una mica, clar, abarcava el Mediterrà, perquè els albiraments estaven des del Cap de Creus, Illes Medes, Montgrí i Garraf. Arribaven al Garraf. Aspecte, mitja dona, mig peix. Però amb...
0: Una sirena.
1: Sí, però amb uns cabells molt raros i amb aletes i tot i coses així. els poders que tenia era mancir les aigües. La feblesa que tenien eren un xic enamoradisses, es veu que s'enamoraven ràpid dels mariners. I propòsit era protegir i guiar.
0: Déu-n'hi-do.
1: I això era el que eren les dones peix, que es veu que era semblant a les...
0: Bueno, per lo que has explicat és el mateix, amb diferent nom, però és el mateix.
3: Sí, però unes són dolentes i unes són, no són tan...
0: Home, les sirenes no eren dolentes.
3: Com que no?
4: Home, les sirenes...
3: Les sirenes el que feien és aconseguir que els barcos s'embarranquessin, sí, i s'enfonsessin.
4: Les sirenes, no.
3: Clar, home, i tant que sí.
1: Hi ha una cosa...
3: La sirena... A veure, què passa amb Ulisses?
1: Sí.
3: Que passa per un lloc...
1: Els cants de la sirena...
3: Els cants de les sirenes... Sí. I ell es fa lligar amb el pal major del barco,
1: per no...
3: Els altres es tapen les oïdes
1: per no sentir-les perquè... cantar.
3: Sí. O sigui, el que feien les sirenes estaven amb els... Amb la, com es diu? El...
1: Les illes. Era...
3: Les illetes aquestes.
1: Sí.
3: I aleshores el barco anava cap allà i...
1: S'encallaven allà. Sí.
3: S'encallaven o s'enfonsaven.
0: Bueno,
3: eren molt, molt males les sirenes.
0: Això dintre del món masclista, perquè...
3: No és món masclista.
0: No,
3: bueno, no té res a veure.
0: No hi havia sirenos, eren això, sirenes, eren dones.
3: Clar que hi ha sirenes.
1: Perquè no hi havia marineres, i com que hi havia marineres...
0: Això
3: no té res a veure.
0: A l'Adán i Eva. Qui va tentar Adán? La dona. Continua, Josep.
3: I els sirenos ja es diuen tritones.
0: Continua, Josep.
1: A veure, jo he buscat aquí una herba que es diu Magòria.
3: Es fuma?
1: O si vols.
3: Sí.
1: Diu, és una criatura fabulosa que viu adormida dins l'humus, entre verms, arrels i mineralitzacions, fins que la reviscola el llamp caigut a terra. M'ha fet gràcia perquè hi ha l'estació...

0: druides.
1: El Baal Amics, sí.
0: És planta sagrada dels druides. Diu, fa l'embarbussament que entonen els buscatans, que recullen la planta, però també busquen la magòria. Qui la cultiva ha d'adobar-la cada dia, devora la pitança amb la ferocitat d'una planta carnívora. Si no se'n sacia la fam, converteix en desgràcia la fortuna que propicia, fins a causar la mort de qui no la manyaga.
2: O sigui, home, però pues llavors sí que era veninosa.
0: No, perquè llavors diu que està a les rouredes i té un aspecte de vesc, que és vegetal, atrau la fortuna, necessita molt de do i genera bona estrogància. O sigui, que qui la té i la cuida té bona estrogància.
2: Pues tindrem si no d'anar la cuida, a buscar.
0: Sí, sí. Si no la cuides...
3: No, i és fàcil de recordar. Fàcil de recordar.
2: I tant, està a l'estació de Magòria.
3: Sí.
2: Doncs bé, companys, ho deixarem aquí per avui, perquè ara el que vull és desitjar-vos unes molt bones vacances.
3: Igualment, sí.
2: Si estareu pel poble, sortireu a fora, us anireu a Miami o...
3: Sí, no, Miami és res.
2: No.
3: Però fora sí.
0: Miami Plage, sí.
2: Home, que Miami Plage està aquí mateix al Perelló.
3: Ah, va,
2: Miami
3: Plage, sí.
2: Jo ja no poso més. L'Albert sé que se n'anirà cap a Platja d'Aro.
4: L'Albert no se n'anirà enlloc.
2: No.
4: No.
2: Té de cuidar gossos.
4: No, els puc cuidar tot arreu.
2: I no, el no. Josep Puró es quedarà cuidant a Santa Coloma.
0: No, jo la setmana que ve me'n vaig una setmaneta.
2: Ah, molt bé, molt bé.
0: Estarri de neu.
4: Ai, que bé.
2: Molt bé.
3: Hi ha un festival... No sé si ja l'han passat.
0: No ho sé, l'any passat hi vam anar i també fèiem festival.
4: Per què una setmaneta?
2: Bueno, més una senyors, setmaneta. Ho hem de deixar-ho aquí. Més, sí. Repeteixo, molt bones vacances i ens retrobem cap al mes de setembre. O sigui que ja podeu anar preparant coses pel mes de setembre. Que...
4: Ja tenim pensades coses.
2: Ostres,
4: que no es poden dir.
2: Aneu molt adelantats.
3: Serà alguna novetat.
0: Doncs... Feliç vacances a tothom.
3: Igualment, sí, sí.
2: Molt doncs, repeteixo.
4: Hi va haver molta aigua, eh?
2: Bueno, això ja ens n'encarregarem. I protegiu-se, sobretot, gorres. Poseu-se gorres perquè aquest sol fa molt de mal.
0: Sobretot els calbs.
2: Doncs, bé, fem una petita pausa per les notícies de les 5 i tornem ara mateix. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: La veu de la gent gran.
2: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit. I també el podeu veure, escoltar, de moment encara no el podeu veure, però escoltar-lo sí, per la web de Ràdio Sant Boi, a les vegades que vulgueu.

0: i a l'hora que vulgueu. Doncs amb aquesta segona part saludem el nostre company, el Miquel. Ara ho he fet expressament, Martí, perquè és que sempre el confonc i li dic Miquel. El Martí, bona tarda, Martí.
1: Hola, bona tarda.
0: I a l'Esteve, bona tarda, Esteve.
2: Bona tarda, Carme.
0: I com sempre teníem el Miquel aquí i ara pues, fa uns temps que no pot venir, però sí que ens envia les receptes i començarem amb les receptes del Miquel, que avui ens ha fet torrada d'ous remenats amb salmó, alls tendres i maionesa de caviar. Ingredient per 4 persones: 8 ous, 400 grams de salmó fumat, 4 torrades de pa, 100 grams d'alls tendres. Per la maionesa de caviar: maionesa, caviar, llimona i sal. Per la preparació posarem a una paella una mica d'oli. Saltejarem els alls tendres, afegirem la meitat del salmó tallat a tiretes fines i tot seguit afegirem els ous, remenant la preparació sense parar amb una cullera de fusta. Finalment ho corregirem de sal. Es posa el remenat obtingut sobre una torrada de pa i es cobreix amb un tall de salmó i una mica de caviar. Es decora el plat amb una llàgrima de maionesa de caviar. Recordeu que es pot afegir una mica de crema de llet al remenar, si es vol que us quedi una mica més suau. Perdoneu, però tinc la veu una mica... Després ens ha preparat el Miquel llobarro a la sal. Ingredients per 4 persones: 4 llobarros de mig quilo, sal gruixuda de cuina, julivert, cebollí i farigola. Per la preparació, els llobarros han d'estar preparats sense escates i les tripes buides, vull dir, nets, que això, si ho demaneu a la peixatera, us ho arreglarà. Prescalfeu el forn a 200, entre 200 i 225 graus. Trinxeu el julivert i el cebollí i esmicoleu la farigola per omplir el llobarro. Poseu sal en una safata resistent al forn. Col·loqueu-li els llobarros i cobriu-los totalment amb més sal, que no quedi cap lloc sense cobrir. Humitegeu lleugerament la sal amb aigua. Coeu-los durant 25 minuts aproximadament. Aquest plat s'ha de consumir un cop ha sortit del forn, per tal d'evitar que la crosta de la sal s'adhereixi a la carn del peix. Trenqueu la sal amb l'ajuda d'un martell petit o d'una giradora i decoreu el peix amb rodanxes de llimona. Aquest plat també es pot servir fred. Doncs ja veieu, amics oients, aquí tenim dos plats, la mar de bons, per preparar per aquestes festes. I bé, ara ja donem pas al Martí. Martí, vinga, ara t'ho he dit bé,
1: Molt bé. Bé, avui doncs farem una passejada entre estanys i romànic.
0: Apropa't una mica al micro, sisplau.

0: Ah, digues, digues.
1: L'inici de l'excursió que parla...
0: A veure, explica'ns una mica el per què la música aquesta.
1: Bé, la música es diu l'Estany, i aquest concret és l'Estany de Banyoles, on també al costat hi ha l'església romànica de Porqueres.
0: Molt bé.
1: De totes maneres, és una cançó molt bonica, que de fet és l'himne del Club Natació Banyoles.
0: Ah.
1: Sí, però tinc inclús la lletra, però bé, anem ara de cara a l'excursió i veureu per què parlo de l'Estany, tot i que l'Estany que anem avui està una miqueta lluny del de Banyoles. Bé, l'inici de l'excursió de què parlarem la trobem en l'art romànic. Catalunya és un país de romànic i en trobem per tot arreu. El desenvolupament del romànic va paral·lel a l'eclosió de les llengües romàniques que s'han anat formant a partir del llatí en els segles precedents, amb el ressorgiment de la consciència de nació. De fet, l'abat Oliva ja ens parlava de pàtria. El Berguedà és una terra de frontera. Està teixit per un... I podem trobar un conjunt d'esglésies visigòtiques i romàniques magnífiques. Aquesta serà una de les nostres destinacions. D'aquestes esglésies n'hi ha quatre que sobresurten i que es poden fer visites guiades. Són Sant Quirze de Pedret, Sant Vicenç d'Ubiols, que són visigòtiques amb reformes romàniques, i Sant Vicenç del Rus i Sant Sadurní de Rutgers, que són romàniques. Els horaris de les visites guiades són dissabtes i diumenges i festius a les 10, a les 11 i a les 12, des de principis d'abril fins al 20 de desembre. Els altres 3 mesos està tancat. A la web es poden trobar informació de...
0: I s'han de treure les entrades a través de la web.
1: No, les entrades són...
0: O sigui, no cal que...
1: Has de presentar allà sense reserva prèvia i l'entrada val 3 euros i 2 euros pels jubilats. O sigui que...
0: Molt bé, vull dir, per 2 euros qui no visita...
1: No, a veure, i jo vaig tenir el goig de poder-les visitar a les 4, tot sol, perquè anava a les 10 del matí.
0: Molt bé.
1: I no hi havia ningú, encara, Bé... I així és que amb una visita, amb una concretament a la de Sant Vicenç d'Ubiols, hi vaig anar un segon diumenge de mes a les 10 del matí i vaig aprofitar el dia per fer una excursió pels voltants. La destinació escollida va ser l'Estany de Graugers, d'aquí ve la cançó de l'Estany.
0: Molt bé.
1: I és una excursió interessant, però amb un inconvenient. L'anada i la tornada des de Sant Vicenç a Graugers hi ha més de 3,5 quilòmetres de pista que tenen realment poc interès. I així va ser que vaig decidir fer una altra excursió, més aviat una passejada, que és la que farem, que comença en el poble d'Avià i també visitarem una església romànica. En
0: aquest tot això cas, ho farem caminant.
1: Tot això ho farem caminant. Santa Maria d'Avià és la segona que visitarem. Abans, però, ja que vaig visitar Sant Vicenç d'Ubiols, dues pinzellades de lo que és Sant Vicenç d'Ubiols. Està documentada l'any 88 i conserva tant elements preromànics com del romànic. Del preromànic són l'absis de forma trapezoidal, l'arc de ferradura, que també el podem veure a Sant Quirze de Pedret, que és una altra destinació molt interessant i també molt fàcil d'arribar-hi. Del període romànic, hi trobem la façana de llevant, el campanar d'espadanya, la volta de canó i els arcs de mig punt. I un altre element a destacar, i aquest és molt interessant, són les restes ben visibles de les tombes antropomorfes excavades a la roca que envolten l'església. I una d'elles s'hi va trobar inclús una moneda visigòtica. Recentment s'han fet excavacions dins de l'església i s'han trobat més tombes.
0: Carai.
1: Realment és interessant, Jo al moment que hi vaig anar... en una segona ocasió vaig poder-hi entrar perquè estava la porta oberta, aquí estaven treballant i van tenir la gentilesa de deixar-me entrar i em van explicar el que estaven allà descobrint.
0: I com te n'assabentes de totes aquestes esglésies?
1: A veure, el romànic m'interessa, començo a buscar coses.
0: I això està documentat amb algun...
1: Sí, no me'n recordo ara el nom de la web, llàstima, però està documentat, sí. Però bueno, jo començo a buscar coses por ahí i ho vaig trobant.
2: Però aquesta està a la porta oberta o has demanat la clau?
1: Aquesta és a horaris de visita.
2: Ah, horaris.
1: Aquesta, Sant Vicenç d'Ubiols, és horaris de visita.
2: A mi el que em fa gràcia és
1: l'altra és d'allò. Bé, comencem la caminada.
0: Vinga.
1: Amb
0: un bon calçat, sobretot.
1: Sí, amb un bon calçat, la motxilla a l'esquena i, sobretot, aquesta època, molta aigua. Una cantimplora amb molta aigua, que farà falta, Tot i que el recorregut és curt, el comencem al poble d'Avià, que el trobem a 5 minuts en cotxe des de Berga. dir, que la gent se situï. Estem parlant d'un recorregut de 6,1 quilòmetres, un desnivell fàcil, 74 metres de desnivell, positiu. És un recorregut, ja dic, fàcil, senyalitzat, que va per pistes amples, algun corriol, algun tram de pista asfaltada on haurem de fer atenció als vehicles. La durada caminant, una hora i mitja com a llarg, tot i que l'excursió es pot allargar fàcilment unes 3 hores, eh? Vull dir que vas entretenint.
2: Anar i tornar.
1: Sí, anar i tornar. Bé, doncs ja som al poble d'Avià i comencem, comencem a caminar, i en aquest cas hem tingut forces facilitats per poder aparcar i hem deixat el cotxe davant de l'església de Sant Martí. I d'allà comencem. Trobem d'entrada una curiositat, i és que sortint de l'església, al peu d'un parc, al parc de la Torreta, hi ha un mur que està tot pintat de diferents aspectes de la vida rural, i ens crida l'atenció. Què és això? Com que l'excursió ja estava una miqueta preparada però no teníem les coses localitzades, sabíem que hi havia un corrent que es deia l'Aviart, que és una iniciativa del poble d'aviar en qüestions d'art, que fusiona la presència artística i la cura paisatgística, que porta l'art al carrer i està fet per veïns i també per algun professional, i ordena paratges naturals fusionant-los amb el poble de manera coherent. La veritat és que el mural aquell ocupa una paret llarguíssima i, bueno, hi ha aspectes rurals molt interessants i molt macos, i està molt ben dibuixat.
0: I és pintat pels mateixos veïns. I què són? Vistes o paisatges o...
1: Bé, al final en parlarem. Al final en parlarem, sí, perquè hi ha 27 entre pintures, escultures, i hi ha una ceràmica inclús.
0: Carai.
1: Sí,
0: les vaig veure. Que interessant,
1: les vaig veure a les 27, però bueno, això és una altra història. Bé, en aquest cas comencem a caminar i un cop allà mateix a la plaça trobem el primer pal informatiu, que quan el llegim ja veiem que trobem Santa Maria d'Avià a tan sols 750 metres, o sigui, allà al costat, i Greugers a poc més de 2 quilòmetres. Greugers és l'estany on anirem. Bé, anem caminant pel camí de Santa Maria, que coincideix amb el GR1, que, per la gent que no ho sàpiga, són uns camins de gran recorregut que estan marcats en senyals blancs i vermells i que ens guiaran fins a arribar a Greugers. Poc abans de la sortida del poble, a l'esquerra, mentre anem, trobem un altre element d'aquests d'Aviart. En aquest cas, és un plafó anomenat Mart i Muntanya. Continuem. Caminem per pista asfaltada i just al deixar la darrera casa del poble ja ens trobem amb camps de cereals en un costat i un magnífic alzinar per un altre. I si ens hi fixem, per dins de l'alzinar hi ha un corriol que transita paral·lel a la carretera i ens estolviem tot el passeig de carretera, el risc dels cotxes, i a més anem per una zona ombrívola, cosa que és molt d'agrair.
2: Però ara faig un encís. Això és com el camí de Santiago, eh? Surs de la carretera i te'n vas pel interior, que és més maco.
0: Sí, sí, clar, no? Però a més, ara amb aquest temps, vull dir que passar per entremig dels pinars, vull dir, és...
2: Els cines i per caminar.
1: Clar. Sí, sí, a veure, és molt agraït, t'asseguro. Bé, i així és quan arribem a l'ermita de Santa Maria. Està gairebé isolada entremig de camps de cereals. Decidim visitar-la. I com ho fem? Doncs molt senzill, demanant la clau a la casa que hi ha al costat.
0: Carai.
1: Molt amablement, truques al timbre. Ara hi ha un timbre, fa uns anys no hi era. Surt la senyora i dona la clau.
0: Te la dona sense més.
2: Sense mirar. La bo de tot això...
0: És que confiada.
2: No, com se feia abans.
1: Com les coses
2: eren. Les portes obertes, tota la confiança, perquè ell pot marxar, agafa la clau i se'n va. I,
0: sí, perquè no ha tingut cap sorpresa, perquè la gent que ha anat és gent honrada, però el dia que tingui una sorpresa aquesta clau ja no es deixarà.
2: A més, la clau és antiga.
1: La clau és antiga, sí.
2: Antiga,
1: sí.
2: I fa gràcia.
1: Sí, sí, és així. Bueno... Aquesta construcció està entremig de camps de cereals, ja ho he dit. Vale, és una construcció romànica que data del segle XII.
0: Déu-n'hi-do.
1: Consta d'una sola nau amb un absis semicircular de similars mesures d'alçada i amplada que té la nau. Té una coberta de volta de canó, molt típica, de mig punt, que està reforçada per dos arcs florals. Presenta quatre finestres, una al centre de l'absis, dues al mur sud i una al mur oest, totes amb dos arcs de mig punt, a l'interior monolític i a l'externa adovellat. La porta d'entrada ja és també força interessant, la forma en dos arcs de gradació de mig punt. El campanar és de cadireta de dos ulls i no s'aprecia exteriorment cap classe d'ornamentació. El que veiem ara externament és una restauració de l'any 1973, ja que l'església fou malmesa a la Guerra Civil, com moltes.
2: I hi ha campana al campanar?
1: Sí, hi ha una campana. Sí, sí. Han deixat una campana. Bé, entrem a l'interior, que és el que hi ha, la part més interessant. Destaca sobretot un frontal d'altar. El que trobem aquí és una reproducció, ja que l'original es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: El MNAC.
1: És una bona opció també per un dia anar-les a visitar, perquè hi ha obres romàniques realment interessantíssimes. La seva datació d'aquest frontal és del segle XII. Se'n desconeix l'autor. És una obra més representativa de l'art dels anys 1200 a Catalunya. Està pintat sobre fusta amb trem d'ou, estucats i colradures, és a dir, una aplicació de vernís transparent tenyit de color groguenc que probablement imitava l'estètica de revestiment de la plata de les icones romanes d'Orient. Està dividit en cinc espais, molt típics, tots cinc, presidits pel central per la Mare de Déu amb el nen Jesús a la falda i flanquejada per quatre escenes de la infantesa de Jesús: l'Anunciació i la Visitació, el Naixement, l'Epifania i la Presentació de Jesús al Temple.
0: Les pintures són originals?
1: No, són...
0: Són modificades al...
1: Són una reproducció.
2: L'original
1: les d'anar a veure al MNAC.
0: Estan al MNAC.
1: Estan al MNAC, sí, sí.
3: Millor, perquè si no... És...
1: Sí, a veure, i si no estiguessin al MNAC segur que no et deixaven la clau, Vull dir que no et deixaven la clau, vull dir que és així. És difícil que et deixin la clau, però és de les poques que encara es pot fer. Bé, ja hem vist l'església, hem tornat la clau i continuem la ruta seguint el GR, i els senyals blancs i vermells ens ajuden a trobar el camí correcte a cada una de les cruïlles. A pocs metres, som pel voral de la carretera i trobem un vell abeurador, que és l'abeurador de Santa Maria. En aquest punt es deixa la pista i entrem altra vegada dins d'un alzinar, i en un tres i no res arribem a les primeres cases de Graugés, i hem dit que estava a 2 quilòmetres, o sigui que ja en portàvem 750, és un quilòmetre i poc. Bé, i entrant a les primeres cases de Graugés, a l'esquerra trobem una estructura moderna que és l'església de Graugés, que és una església construïda l'any 1994 i dedicada a Sant Isidre i Sant Galderic, que són els patrons dels pagesos, però vull dir, no té cap interès en principi. Un parell de cases més avall i també a l'esquerra ja hi ha algo més interessant, la Casa Vella de Graugés, una antiga masia medieval que, com el seu nom indica, la Casa Vella, fou la primera casa que s'edificà en aquestes contrades. Malauradament està en un estat no gaire bé. Però bé, a mà dreta ja hi trobem un estanyol. Què és això? L'estanyol de les escoles.
0: Un estanyol?
1: Un estanyol, sí. Un petit estany.
0: Un estany.
1: Un petit estany petit. Que li diuen l'estanyol de les escoles. Per què? Perquè està just davant de les escoles del poble. Què és això de Graugés? Doncs bé, ens trobem en la històrica colònia agrícola de Graugés, fundada per Agustí Rosal i Sala, de la mateixa nissaga que van fundar la colònia tèxtil de Cal Rosal. Fou la primera colònia agrícola de la península Ibèrica.
0: Carai.
1: Sí, sí, és interessant. Es va fundar entre els anys 1887 i 1889, en unes terres dels masos que Agustí Rosal havia comprat amb els de la Casa Vella.
2: Però havia fàbrica allí?
1: La fàbrica està baix, a la colònia Rosal. O sigui, ja està a la colònia Rosal. A veure, en cotxe potser tens un quart d'hora perquè has de donar més voltes que el 29, però en línia recta no està més de 4 quilòmetres. Segur que hi ha camins que hi van directes. Jo no els he recorregut, però segur. Sí, sí, és la mateixa família, la mateixa nissaga. Bueno, aquesta colònia segueix l'esquema de les colònies tèxtils que es van edificar i tenen un entramat, un complex entramat de cases, d'hàbitats, de construccions, que fan la funció productiva, amb les cases dels treballadors, com a les colònies, i els serveis necessaris. L'objectiu de l'explotació era produir aliments destinats al consum humà, però també pel consum animal: blat, cibada, seguit de mongetes i fejols, tot per alimentar a persones i a porcs i gallines. També l'objectiu era obtenir dues collites anuals i aplicar al mateix temps una rotació del terreny perquè les coses fossin més productives, i també plantaven faves, patates, blat de moro, trapadella i cols pel bestiar. Bueno, eren unes terres, també eren unes immenses terres de pastura on hi havia ramats d'ovelles i de cabres amb més de 8.000 caps de bestiar en total.
0: Que era
1: Déu-n'hi-do, eh? Una colònia...
0: Però tot això ha canviat ara,
1: tot
0: no?
1: Tot això ha canviat, sí, sí.
2: Saps quants habitants tenia?
1: 300 habitants. Va arribar a tenir 300 treballadors. Sí.
0: Treballadors?
1: Sí.
0: Perquè habitants...
1: No, habitants... A veure, és que això està fet allà expressament. O sigui, allà només hi ha la Casa Vella i després hi ha...
0: I la colònia.
1: La colònia.
2: Les famílies,
1: sí, sí. Només hi ha això. Bé, quan van fer això pels treballadors també van construir pisos. Hi ha el carrer Vell, el carrer del Mig, el carrer Nou, això també ens sona. Hi ha diferents serveis, una escola regentada pel capellà de Graugés, com no podia ser d'altra manera, a la qual assistien els nens de menors de 12 anys. Les nenes anaven a una escola diferent que s'encarregava la comunitat de les monges carmelites,
2: com a la colònia, no?
1: Com a la colònia Güell, igual.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una botiga, una caixa d'estalvis, auxili mèdic i centre de reunió pels treballadors, és a dir, el perfil exacte de la colònia.
2: De la colònia, clar. Va tomar la cooperativa.
1: Sí,
2: la cooperativa.
1: Sí, és exactament igual. Però bé, per fer tots aquests cultius fossin productius i fossin rotatius, necessitaven aigua. I d'on te traien l'aigua? Doncs és així que construeixen un sistema de regadiu amb llacs artificials que actuaven com a dipòsits, els quals es nodrien de l'aigua provenent de la riera d'Avià. O sigui, estaven nosaltres baixant d'Avià, pas allà a la riera d'Avià, la captaven al costat d'un mas, que es diu Mas Lluert d'Avià, on encara s'hi pot veure la resclosa. No, ja no funciona, però s'hi pot veure. I mitjançant un sistema de canalització sense precedents a la comarca, arribava a l'explotació agrícola. Tenia 425 hectàrees, tres quartes parts eren de regadiu. O sigui que era realment era important. Aquest sistema de regadiu comença a l'Estanyol de les Escoles, que era el primer on anava per a l'aigua, i que es troba al costat de la Casa Vella. I l'aigua baixa a l'Estany Gran, acaba als estanys de sota, el superior i inferior, on era depurada, i l'excedent tornava a baix a la riera d'Avià. Aquest conjunt de basses ha esdevingut una de les principals zones humides de la comarca, de la conca del Llobregat. I bé, doncs, sabem ja el que és Graugés, podem tornar a l'excursió. Estàvem a l'Estanyol de les Escoles i el que fem és donar-li el vol, vorejar-lo, passejant per sobre d'una mota envoltada de plàtans i altres arbres de ribera. Fins i tot, en dos extrems, hi ha uns bancs per seure i descansar a l'ombra, bé, amb l'aigua allà, vull dir que està la mar de bé, i algun ànec que ja podem començar a veure.
0: És gran aquest estany?
1: Aquest, que a l'Estanyol, no, és molt petitet.
0: Petit.
1: És molt petitet, sí, res, la volta té 100 metres per un costat i 70, no arriba a 70 d'ample,
0: yeah.
1: O 50, és molt petit. I bé, però és un lloc agradable d'estar-hi.
0: Home, per el que expliques té de ser...
1: És un lloc agradable, sí, sí.
2: Havia pous a les cases? Havia pous?
1: No. L'aigua tota venia de...
0: Tota de la pluja de la muntanya, no?
1: De la pluja
0: no?
1: De la muntanya, no. I també hi havia algunes fonts. Després veurem que, veurem, no hi passo exactament, però es pot fer menció que hi ha una miqueta més avall, al costat dels Estanyols de depuració, hi ha la font de Sant Ramon. I per dalt també hi havia alguna altra font que anava, abastava d'aigua per consum humà.
2: Que ara han desaparegut.
1: Sí. Bé, llavors, un cop hem fet la volta a l'Estanyol, baixem unes escales i anem a parar a la carretera de Casserres. I caminem una miqueta pel voral, arribem a l'entrada de les edificacions principals de la colònia. Un pal indicador ens fa saber que som a l'inici i al final de la ruta 4, i hem dit que eren rutes senyalitzades. No, de quatre rutes senyalitzades. Nosaltres seguim la 1, que en principi fa Graugés, Avià, Graugés. Però en lloc de començar aquí, a Graugés, nosaltres hem començat a Avià i hem fet Avià, Graugés, Avià. És una altra forma de fer-ho. Abans d'entrar a la zona del llac, per això, podem fer un petit recorregut al costat de la carretera pel voral, també cobert d'arbres, i arribem a un punt on hi ha una petita entrada a la colònia que, com que està mig feta molt bé, està tancada en tanques metàl·liques. I podem veure els edificis principals de la colònia, entre altres coses, Casa de l'Amo, que és la que destaca entre totes elles. Però bé, tornem a posar l'inici i nosaltres continuem la nostra excursió. Ens endirem a la part accessible del recinte, on arribem a una plaça gran, on hi ha les antigues cases dels treballadors, mig en ruïnes, la Casa de l'Amo al fons, vista per l'altre costat, i en un lateral hi ha un edifici reformat que avui en dia es fa les funcions dels restaurants, i pel que em van dir, ho fan malament. Es diu Cal Garretà. A la dreta també trobem la reixa que ens dona l'entrada a la zona de l'estany. I ja, ara sí que ens endinsem a l'espai natural, que al llarg de 800 metres voreix el llac. Malauradament no es pot fer la volta completa perquè una part es troba tancada a l'accés al públic. Tot l'estany està envoltat d'una ombrívola i frondosa vegetació, de bosc de ribera. Podem observar sobretot pollancres, salzes blancs, freixa, verns i tamarius. També hi ha altres espècies al·lòctones procedents de l'enjardinament inicial del llac, com poden ser el teix, hi ha pruners, que hi havia prunes, i la mar de bones, per cert, el xiprer, així com plàtans, alzines i roures. Dels mamífers, que són molt difícils de veure, destaca la guineu, el teixó i el ratpenat comú. Pel que fa a les aus, durant tot l'any podem observar-hi ànecs, collverds, merles, bernats pescaires, picots, garces, pastorelles i moltes àcies espècies.
0: Esteve, crec que volies dir alguna cosa, no?
2: Sí, és una pena que el radioient pugui tindre documentació del Martí. Aquesta documentació que l'ha fet ell, i l'ha viscut, perquè ha fet totes les curses, seria poder interessant tindre documentació d'això.
0: Bé, però
2: amb
0: aquest aspecte de tots els nostres oients, tot això, a veure, jo ho estic visquent, no?
2: Sí, sí.
0: I els nostres oients també ho veuran, i si algú té interès, jo crec que el Martí no té cap inconvenient en facilitar-los tota aquesta documentació que ell porta aquí.
2: Ell ho viu, és que ell ho viu, això. No és el mateix que agafar apunts d'un lloc determinat que l'altre és vivir-ho.
0: Clar, és que de la manera que ho explica...
2: És molt diferent.
0: Ja ho vivim, també. Exacte. Perquè jo ja m'imagino passar entremig dels sembrats i entremig del bosc. Vull dir, ja més o menys ja t'ho imagines, i l'estany, el veus, de la manera que ho expliques ho vius. Però si algun oient té algun interès en aquest recorregut, es posi en contacte amb mi i li fem arribar tota la documentació.
1: Cap problema, molt de gust, Bé, doncs estàvem parlant de les aus que hi habiten tot l'any, i a l'hivern també augmenta la llistat d'espècies que fan parada durant la seva migració. En aquesta època és fàcil observar corbs marins, pins roigs, mallarengues carboneres i cuallargues, i fins i tot algun blauet, que no és fàcil de veure. Els peixos, tots són totes espècies introduïdes. Hi ha la perca sol, la carpa i l'indesitjable silur.
2: També. El cirulo.
1: També.
0: Però aquest...
2: Això està...
0: Això és de l'Ebre, no?
2: Sí,
1: de Mequinensa.
2: A Ribarroja, Mequinensa i tot allà de Mequinensa.
0: Però Martí, aquest llac deu ser gran.
2: Bueno, home, però que pugui viure
0: perquè pugui cirulo? Viure els cirulos?
1: No, però bueno,
2: depèn
1: de cirulos el llac és suficient gran, no em facis dir quantes hectàrees perquè no he agafat la dada, però bueno,
0: és gran.
1: Sí, bueno,
0: no tant com el de Banyoles.
1: No, a veure, és molt més petit que el de Banyoles, perquè d'un costat a l'altre l'estàs veient, vull dir, potser hi ha 200 metres al lloc més ample.
2: Però si l'olor per aquí, amb aquesta la pressió de l'aigua, pot ser 7 o 8 quilos els fa perfectament.
1: Sí,
2: això vull dir que no.
1: Sí. I el lamentable és que es menja totes les altres espècies.
0: El peix bo.
1: S'ho menja tot. Això indica que és un indesitjable. En el seu temps, fins i tot, s'havien arribat a pescar anguiles, imagina't. L'anguera també havien sigut introduïdes, però també s'han anat perdent perquè la qualitat de les aigües ja no és la que era. Bueno, també hi ha amfibis, que hi trobem granota verda, el gripau, i la inofensiva serp d'aigua. Tranquil, que no passa absolutament res.
2: No és l'anaconda,
1: no. No és l'anaconda ni
0: home, esperem que no. Ni és, a dintre l'aigua no.
1: Ni és un escurçó com a l'altre.
2: Ui.
1: Va muntar un sidral a la colònia.
2: Ui.
1: Que era una colobra, però bueno.
0: Sí, era una serp normal i corrent.
1: Sí, una colobra normal i corrent.
0: Sí.
1: Vale. I entre tot aquest bé de Déu de natura, arribem a l'altra punta de la tanca, a l'altra punta del llac, que és visitable, hi ha una altra tanca amb una porta que sortim de la zona de l'estany. En aquest punt tenim tres opcions. La nostra ruta, en principi, emprèn el camí de la dreta i ens en anem cap a Avià directament. Però si algú només vol anar a arribar fins a Graugers, deixar allà el cotxe i fer la volta a l'estany i als estanyols, o inclús arribar als estanyols petits, hauria d'anar cap a l'esquerra i amb un recorregut total, total, eh? Des de l'estanyol petit de les escoles, donar la volta a l'estany i tornar, en 2,7 quilòmetres es fa tota la volta a l'estany. És la part més interessant.
0: Clar, però aquí la gràcia és deixar el cotxe a Avià, no? Has dit? Sí, sí, sí. A baix Avià i llavors fer tot el
1: tot
0: circuit
1: el
0: aquest.
1: Sí, sí. I anar fins a Santa Maria, que val la pena. Santa Maria és realment maco de veure i la gràcia que poder-la veure sol.
2: També és romànic també, la Santa Maria?
1: Sí, sí, sí, Santa Maria romànica també, eh? Molt bé. Una altra de les opcions és anar fins a la Font de Sant Ramon, que estàvem dient abans, que també hauríem d'anar un moment a l'esquerra, i en un punt on hi ha dues pedres baixes a la dreta hi ha els dos estanyols de desguàs i la font, que malauradament, com totes les fonts, aigua no apta pel consum, es curen tots en salut. Bé, nosaltres continuem amb la nostra sortida, eh? I allà a la reixa de la sortida de l'estany agafem cap a Avià. Inicialment és una pista rural envoltada de camps de cereals i amb bones vistes als rasos de Peguera, que quan baixant els hem vist perquè els portàvem d'esquena, però ara hi ha molt bones vistes. I els que coneixem la muntanya és fàcil identificar els emblemàtics Cogulló d'Estela, el Roc d'Auró i la Torreta. Amb aquest recorregut passem per les masies del Bep Nou, més endavant a Cal Bep Vell, i aquí fem una altra aturada perquè estem ja a tocar de la Riera d'Avià i just a sota de la masia, amb un desnivell de res de 10 metres, ja, i amb una caminada d'anar i tornar de 100 metres, baixem a baix fins que hi ha un gorg, la mar d'interessant i la mar de bonic. Hi ha el salt d'aigua i el lloc, el gorg, on perfectament es poden banyar. Bé, i tornem des de la masia d'aquí a Cap Ben Vell, tornem cap a Caltana, Cal Barranc, i acabem entrant a les primeres cases del poble. Com que hem deixat el cotxe al costat de l'església, ens fixem al campanar i arribem a l'inici de la ruta. I així hem acabat fent la ruta d'avui.
2: Molt bé.
1: Si la ruta s'ha fet curta, sempre ens queda temps i gana, i ens queda temps i ganes, sempre tenim la possibilitat de fer un cop d'ull a l'Avià Art que hem comentat abans.
0: Bueno, ara explica que l'art aquest
2: allò que has dit que al final
0: diries que ho explicaries al final.
1: Bé, ja hem dit que és una iniciativa del poble d'Avià que fusiona art i cura paisatgística. L'art està al carrer i han dit que estava pintat pels veïns i per professionals. Hi ha 17 obres repartides per tot el municipi. Alguna d'elles al proper barri de la Creu i una mica allunyat del, no, i una altra molt allunyada del nucli, ja que la trobem bastant abans de que amb cotxe arribéssim a Sant Vicenç d'Ubiols. Està en un polígon industrial que es diu La Plana. Aquesta queda molt lluny. Però les altres 26, la veritat, són visitables i pots fer un recorregut que, si la gent va a la pàgina web de Natura Local, allà destaca la georuta d'Avià i tota la ruta per veure aquestes 26 o 27 obres. Aquesta, entrant a la web de l'Ajuntament d'Avià, ja dirigeix a la web aquesta de Natura Local i allà pots trobar-ho. I allà veureu fotografies de totes i cada una de les 27 aquestes peces que hi ha per allà. De les 27, de les 27 obres, 17 són pintures. Majoritàriament són de gran format que es troben a les parets d'alguns edificis. I realment n'hi ha algunes de molt maques.
2: I són personatges del poble també, no?
1: Sí, bueno, hi ha cares, hi ha mirades.
2: Sí, sí, ja l'he vist. Sí, sí, és maquíssim.
1: No, hi ha algunes algunes de molt maques.
2: Hi ha animals.
0: Sí,
1: hi ha llops, hi ha un paisatge de mar que, de l'època del Prestige. A veure, la veritat hi ha...
2: Maco.
1: Algunes potser no agradaran tant, però majoritàriament la veritat és que ho vaig gaudir-ho molt. Primer per trobar-les, eh? Primer per trobar-les, i després contemplar-les.
0: Martí, abans de que acabis, m'agradaria que m'expliquessis, tu has dit la ruta 4, la ruta 1, sí, els diferents colors, els diferents colors que estan, sí, senyalitzats a diferents llocs, què indiquen? La dificultat del tram, no, o no?
1: No, no, a veure...
0: Indica diferents rutes.
1: Sí, sí, són diferents
2: rutes. Groc i blanc. Has començat amb groc?
1: No, sí, blau i blanc, perquè seguia el GR1.
2: El GR1 és el blau, és blau.
1: Sí. No, blanc i blau.
2: Blanc i blau, no,
1: és blanc i blau. Sí, el GR1, sí, és el primer tros que surt des d'Avià fins a arribar a Graugés.
2: Sí.
1: A partir d'allà ja canvia. Però bé, hi ha senyals a cada una de les cruïlles, hi ha pals indicadors que t'està dient Avià cap a la dreta, o quan estàs venint et diu Graugés, i quan estàs allà a Graugés...
0: No et pots perdre.
1: No et pots perdre. No et pots perdre, vull dir que bueno, hi ha gent que es perd a tot arreu, però en principi no pots perdre. Vull dir, és una ruta molt fàcil i ben senyalitzada.
0: Pues moltíssimes gràcies. Si et quedava alguna cosa per...
1: No, a veure, ja pràcticament ho havia dit, vull dir, a veure, aquesta ruta...
2: Jo només faré, Martí, només faré la música d'entrada, perquè el que has explicat tan bé i tan rato, ja em queda només un quart d'hora per parlar, i tenim que parlar una cosa en comú tu i jo, ja no tenim...
1: Endavant.
0: Doncs, moltíssimes gràcies, Martí, per aquesta explicació tan detallada del... d'aquesta excursió que, vamos, ens entra, els que no són de caminar segur que els hi entra ganes de fer-la, perquè la veritat és que us ha explicat fantàsticament. Vinga, Esteve, què m'has dit, que avui ara cantaràs?
2: Ara comencem, no, cantarà la música que posarà el Dani.

0: és, aquesta ja cançó és adient per el dia d'avui i demà, eh?
1: Per demà, és una entrada per demà.
0: Sí,
1: avui
0: sí, molt bé,
1: vaig a parlar
0: bé
1: una mica de la nit de Sant Joan.
0: Vinga, doncs, a parlar de Sant Joan.
1: La nit del 23 de juny, també anomenada popularment la Revetlla de Sant Joan. És una celebració molt tradicional a Europa i de forma especial al Mediterrani, arreu dels països catalans i en altres indrets del món. Durant la nit del 23 i el 24 de juny, el dia de Sant Joan, sovint considerat dia nacional aquí dels països catalans. És, de fet, una nit màgica que se celebra el solstici d'estiu i dona inici al segle de festes de Sant Joan, que acaba amb la festa de Sant Pere, que és el 29 de juny. Una festa
0: que no
1: elements...
0: se celebra.
1: Que no se... Per... Abans sí, però ara ja no.
0: Home, abans se celebrava la revetlla de Sant Joan, la de Sant Pere i la de tot. Sant Jaume.
1: I el Corpus i tot.
0: Bueno, però ara parlem de revetlles.
1: Una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons, el ball, els guarniments i més rituals màgics. Com que tinc poc temps, faré una mica d'introducció, perquè volia parlar dels solsticis, que és el dia més curt i més llarg de l'any, que és el juny i el desembre. El juny és el 20 i 21 de juny, que és el dia més llarg, i el dia més del dia, i el dia, la nit més llarga és el desembre, el 21 i 22 de desembre. Són estacions invertides. El cristianisme va assimilar molt de les velles mites i costums pagans que se relacionaven. L'Església Catòlica va cristianitzar aquesta festa pagana i la va substituir per la celebració en honor de Sant Joan Bautista, fent-la coincidir amb la data del seu naixement. Ja ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, com hem parlat abans, les herbes de Sant Joan, les cançons i també els rituals màgics. La veneració d'aquest profeta que va preparar el camí que quan vingués el Messies va ser molt estesa de l'antiguitat cristiana en els països catalans. Diferents teories ens ajuden a interpretar el significat de les costums i pràctiques de les festes de Sant Joan. La teoria més bàsica és que la recolza als restes de teories considerats segle com record que les festes solsticials en què antigues civilitzacions celebraven l'entrada de l'estiu, que era el dia més llarg de l'any, i també la teoria solar on les pràctiques de la nit i matinada de Sant Joan serien la supervivència d'un antic culte al sol, font de la llum i de la vida. Les festes de Sant Joan esdevenen diferents creences pràctiques i ritus de diferents procedències, on la bruixeria té un punt important, també hi ha el seu, també té el seu protagonisme. Se celebren, doncs, diferents ritus ancestrals, la purificació, la protecció i cerimònies de tipus màgico-medicinals, amb la creença de que aquest dia del solstici d'estiu és màgic. És un dia fast, un dia que la natura adquireix un estat màgic amb propietats especials. Per exemple, en el sentit de la parella i del matrimoni, les ordalies pràctiques màgico-religioses podien ajudar a llegir i pronosticar com seria el futur marit, quina aparença tindria, si seria ric o pobre, si tindries bona sort amb el teu matrimoni. I les diferents creences provenen de la sèrie de costums, com el d'anar a cercar herbes aromàtiques amb els quals es feien creus antigament, ara ja no, que es col·locaven a les llindes de les portes de les masies, doncs se'ls atribuïa virtuts màgiques i protectores. Això ho hem vist tots quan hem anat per aquests mons de Déu, i tu, Martí, que les masies tots tenien la seva creu amb herba seca enganxada, palma.
2: Sí, amb palma, trenades amb
1: trenada.
2: Palma. Trenades amb palma, que eren precioses.
1: Tu, sí. Eva, tu també ho has vist, no, això?
0: No, recordo les herbes de Sant Joan, no?
1: Sí, però es conserven portes i dius, ostres! Sí, que... I quan se seca i es fa malbé, doncs el tenen a posar actualment. Mm-hmm. Sí, amb masies. Una de les coses importants és l'aigua en aquests dies. És un element molt significatiu en la màgia de Sant Joan.
0: Home, si es fa foc s'ha de tindre aigua al costat per apagar-lo.
1: És que ja ens ha fet tota l'il·lusió màgia, la Carme. Prendre un bany a mitjanit és purificar-te. Tu has fet això?
0: No.
1: I molta gent ho fa despullat. Jo he viscut això. És molt maco.
0: Bueno, jo sé que...
1: A la platja de Castelldefels...
0: Quan era jove, altres parelles se n'anaven, però a mi els pares no em deixaven.
1: I després portar flors. I després portar flors, roses, i de llançar...
0: I tirar-les al mar. Sí, és veritat.
1: Blanca, que la puresa... Tot tenia un significat.
0: Sí.
1: Escombrar el dia de la verbena de Sant Joan, escombrar la terra, voldria dir que no sortirien animals, voldria dir ratolins o de llonces, cucaratxes.
0: No et sortirien paneroles.
1: Sí. Doncs l'aigua, la purificació amb l'aigua de les fonts i dels rius prové de l'antiga creença de que aquest dia les aigües tenen unes virtuts terapèutiques, medicinals i protectores. L'aigua s'associa també a la fertilitat i a la vida. Des del punt de vista del cristianisme, la relació de l'aigua amb la festa de Sant Joan és molt significativa. El profeta guaridor, Sant Joan Baptista, practicava el baptisme, la immersió de persones dins del riu per iniciar-los a la religió. Per això el nom de Baptista ve de bany a l'aigua, que es feia, ell va començar al riu Jordà, va ser on va batejar a Jesús, batejant-lo a les aigües del Jordà.
0: Bueno, era una purificació.
1: Exacte.
0: Del pecat, que no en tenia jo, quin pecat era que tenies quan naixies.
1: Per culpa de Dan i Eva.
0: D'Eva, per culpa d'Eva, que va tentar Dan. Tornem al masclisme.
1: Ja he posat la paraula Adán, perquè Adán és el company de l'Eva.
0: Però no ens enganyem, és real. És el que parlàvem abans de les sirenes eren dolentes, eren dones, vull dir, tot lo dolent era femení.
1: Exacte, sí. Per això tenim una costella, menys.
0: Sí, no sé de què ens serveix tindre una de més.
1: Bueno, però també, a part de l'aigua, també és molt important el foc. El foc, que ve de foguera, és un dels elements més característics de Sant Joan, al voltant del qual hi ha diferents tradicions i els ritus que s'hi llancen. Les andòmines velles, senyal de renovació, i també hi ha el nombre de salts pel damunt del foc. Tu has saltat el foc la nit de demà?
0: Sí.
1: És molt maco.
0: Sí.
1: Jo cada any salto.
0: Quan era petita, que fèiem la foguera al carrer, llavors la podíem fer al carrer, ara ja
1: també,
0: no.
1: Ara també.
0: No, sí, ara també.
1: Tu si vens a la colònia Güell, veuràs que el camet...
0: Bueno, però Martí... estem parlant d'un lloc concret, sí, però abans aquí a Sant Boi,
1: a cada cantonada,
0: es feien a davant de casa, feies la foguera.
1: A cada cuilla es feia la terra.
2: A cada carrer fèiem el nostre foc.
1: Sí.
2: I anava a prendre la llenya d'uns als altres.
1: I les cadires
0: al voltant. Tots els mobles vells i tot el que deia l'Esteve abans, no? De tot, anaves recollint llenya, però no... Ai, llenya. Fusta, però no tan sols fusta. Allà tiraves este plàstic, no n'hi havia massa, però tot el que sobrava.
1: Sí, sí. El foc tenia una creença de poder alquimista, purificador, guaridor, renovador, i per altra banda les flames espanten i allunyen els mals espírits. Vull dir, tot això sempre va amb aquest significat.
0: Sí, són creences.
1: Exacte. També l'aire, pel fum de les fogueres, purifica els camps i a les persones.
0: I aquí... a final d'any, quan és el solstici d'hivern, escriu en un full totes les tot lo dolent que li ha passat i que vol que no li passi, o sigui, els desitjos
1: exacte.
0: I llavors per Sant Joan, llavors ho tiren a la foguera, que és el solstici de més o menys, més o menys jo ho relaciono.
1: Molt bé, molt bé.
0: que ens ho explicava la professora i anava així.
1: Volia parlar-vos de les pobles, els pobles de Pallars, encara queda costum antiga, però està molt, molt estès, amb el qual s'anomenen els fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires i s'anomenen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la llunyania. Jo vaig estar-hi, vaig estar l'any passat, vaig assistir a la colla d'amics meus al municipi d'Alins, Alins, sí. Que també hi ha Alins, hi ha Sil, Isil,
2: Isil.
1: I també està
2: Durro, que és la primera.
1: També està, la primera és Durro. Sí. És un poble de petitó, sent habitat l'any 2025. Això és molt de boi, el Durro.
2: Sí, sí.
1: Vall de boi. I en altitud 1.396 metres el Durro. Després ja està a Isil, que antigament s'anomenava, no sé si ho sabies, Gil.
2: Sí.
1: Isil es deia abans Gil.
2: Sí.
1: És un poble també municipal dalt la neu i la comarca del Pallars Sobirà. I aquest té 83 habitants, molt petitó també. L'altitud 1.165 metres. Uh-huh. I després hi ha el que vaig anar jo a visitar, que va ser Alins. Alins té una mica més d'habitants, té 269, però el que és el casc, el municipi en si, 80 i pico, el que passa que hi ha tota la població de totes les masies i tot el voltant que té, que té 269 habitants. Estem dient que han declarat patrimoni de la humanitat, hi ha uns 40 i pico de pobles al Pirineu, 40 i pico. Està. Entre ells està Isil i també, també la de Lins. El convent, quan vam anar nosaltres, ens van dir que hi havia 4.000 persones, i això que és un poble de 200 habitants, i està a tope de gent, i baixen amb torxes,
0: amb torxes, sí.
1: Amb torxes, i baixen els bus, baixar per la muntanya per la nit, i fa volta.
2: Cada poble d'aquests té el seu lloc, que et diuen el faro.
1: El faro, exacte.
2: El faro, que és el punt on t'encenen la foguera.
1: Exacte.
2: I des d'allà baixen en corrua, amb la d'allò penjada, amb la torxa gran penjada,
1: sí, sí.
2: A l'esquena, a l'espatlla, i van baixant, i veus tota la corrua.
1: Ah, exacte.
0: Però deuen portar un protector, no? Perquè si no se'ls hi queda l'esquena.
2: No. Mira, porten roba que no...
0: Inífuga.
2: No,
1: tampoc, no. Però...
2: Roba de cotó, perquè no sigui roba d'aquesta de...
1: I després hi ha un per a dones i nens i nenes, petits, i hi ha torxes més petitones.
2: Més petitones.
1: Més petitones. Fa molt de goig.
0: Home, sí, però... no deixa de ser perillós, no?
2: Bueno, a veure, tot el foc és perill, pel foc és vida.
1: Mira, parlem de la gastronomia.
0: Vinga.
1: D'aquest dia.
0: Això és el que interessa, el menjar també. No, caminar va també, molt bé, però que després
1: Menorca,
0: un bon àpat.
1: També volia parlar de Menorca, els cavalls que fan que també està molt, és
0: això
1: molt maco.
0: Això ho guardes per la propera, sí, vegada, que avui no ens donarà temps.
1: La gastronomia és un diada com aquesta, no pot passar desapareguda de l'àpat col·lectiu. Se celebra l'aire lliure al voltant d'una foguera, i com és habitual, la gastronomia de la nit de Sant Joan és la llom més variada, però la reina és la coca. La coca. El plat principal són sardines a la brasa, tot un clàssic a les revetlles populars, ideals per menjar amb les mans, acompanyat de rodanxes de tomàquet i pa de pagès.
0: I els cargols.
1: Espera't. Després ve la coca de recapte.
0: És que t'ajudo, perquè com dius, sí, vaig de pressa, doncs sí, t'ajudo.
1: La coca de recapte, que és molt bona, és una coca salada, tradicional, coberta amb verdures rostides, escalivada, i més parlant així es fa la bocaia, d'escalivada, i freqüentament també amb sardines i llonganissa per dintre, allò és tot un popurri, no? Després, com tu dius, hi ha els cargols, fets de tota mena al gust dels comensals. Aquí sí que no en parlem, com t'agrada més. Tu, a la meva dona no li agrada, a tu tampoc, suposo que no t'agrada.
0: No.
1: Però a mi, jo no havia menjat mai, bueno, sí que n'havia menjat, però no com ara, és una festa, i el dia de Sant Joan i no menja caragols, no tindràs diners en tot l'any.
0: M'és igual.
1: Bueno, mentre tinguéssim salut...
0: No en tinc encara, que em mengi caragols no en tindria.
1: Després tenim l'amanida de bacallà, molt típica d'aquesta època de l'any, servida sovint amb ceba, olives i pebrots, i per assegurar l'èxit, la tradició mana acompanyar tot això amb un bon català amb una bona copa, amb una bona copa de cava.
0: Ma.
1: I per postre, a Catalunya la coca és l'element gastronòmic per excel·lència.
0: Pues molt bé, ho tenim de deixar aquí
1: i aquí quedava una mica aquest treball que entra el pròxim dia, i és la flama del Canigó, i aquí bueno, entraria el Martí amb el Canigó, que tenim molt bé.
0: Pues, jo la flama del Canigó sí que m'agradaria que l'expliqués la propera vegada cap allà al setembre, perquè jo precisament hi he fet la pujada del Canigó. No tenim temps ara de
1: la mateixa música.
0: De, bueno, quan acabarem amb la música, si de cas, perquè sí. Ara ja ens hem d'acomiadar, us haig de desitjar bones vacances, com hem fet amb els altres companys de la primera part. Moltíssimes gràcies, Martí, pel teu relat i per la teva paciència de vindre aquí des de Santa Coloma, des de la colònia, no, que no s'enfadin els de la colònia, des de la colònia, i tu, Esteve, també, que passis unes bones vacances.
1: Igualment.
0: I vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança. Desitgem que passeu unes molt bones vacances. Ens tornem a retrobar al setembre, ja us aniré avisant quan tornem. I el més important de tot, que passeu unes molt bones vacances, però que les passeu siguent molt feliços. Molt bona tarda i molt bon estiu.
1: Igualment.

0: 3Cat Info.
1: Les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Continua tallada la carretera C66 a l'altura de Bordils en tots dos sentits a causa d'un accident i cues a l'AP7 per diversos accidents a l'altura del Vendrell en sentit nord, també des de Banyeres del Penedès al Vendrell en sentit sud, la C32 a l'altura de Sitges en direcció Tarragona per un vehicle avariat i a l'àrea de Barcelona les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics al cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full de Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. S'eleva a 6 el nombre de morts pel tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres a l'alocat d'Estada. Al nord d'Alemanya, la policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, una xifra molt superior a la que havia previst el govern. Amb el procés a punt d'acabar, juristes i entitats alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. Maria Jaume, la Ludwig Van, el Petit de Calaril, entre d'altres, nominats als Premis Cerveri a la millor lletra de cançó en català. Les votacions de les 10 finalistes s'obren dilluns vinent al web de Catalunya Ràdio i el guanyador se sabrà el 15 de setembre a la gala dels Premis Literaris de Girona.
0: Esports.
3: El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits de 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club laguant uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
1: Els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat a tard del Pirineu i a la Catalunya central i amb màximes molt altes a l'Ebre.
0: 3Cat Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer. A Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, Albert, com estàs? Estàs enigmàtic?
1: Tu reconeixes aquesta sintonia?
0: No.
1: Res, no et sona res?
0: No, sóc un inculte, que t'ho he dit sempre.
1: Oliver i Benji. Et sona Oliver i Benji?
0: Sí, això sí, això sí.
1: Ets un animal. Tu vas néixer ja amb...
0: Jo em vaig criar entre arbres.
1: Sí, no vas veure una sèrie.
0: Passant d'una a l'altra.
1: És que vull jugar a Brasil-Japó.
0: Sí.
1: I em fa molta gràcia perquè a la sèrie d'Oliver i Benji hi ha un partit entre Brasil i Japó, un dels capítols finals, que mai es resol. O sigui, la sèrie s'acaba amb la pròrroga del partit, que van 2-2, i mai es resol com s'acaba el partit.
0: Llavors, i ara avui... se sabrà el final de veritat.
1: Teòricament, a la mitja part, gran 0-0, al final dels 90 minuts, 2-2, i segons l'ànime, que sí que tenia final, 3-2 guanya Japó. Tinc ganes d'aquest partit.
0: Tu creus que s'acabarà complint la profecia? Vull dir que serà igual que... Fins i tot que els jugadors puguin sortir una mica sugestionats.
1: Sí, de fet sortirà Oliver al minut 92.
0: A veure quan surt
1: Benji.
0: Serà avui a les 7, vull dir que ens agafarà en directe. Podem fer...
1: Tenim alguna connexió a Japó o a Brasil?
0: Hauríem de buscar-la, la trobaríem.
1: Sí,
0: no? Si comencem a anar d'un lloc a l'altre, segur que sí. Sant Boi arriba a tot el món, si s'ho proposa. Carlos Ruano, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda. Doncs,
0: i benvingut. Bon Japó o Brasil?
2: Home, jo crec que sobre el paper Brasil, no? Té millors jugadors, té el Vinícius que està jugant bé, de diferència del Madrid.
1: Compte amb Japó.
2: Sí, compta, sembla, no? Compta amb Japó.
1: Sí.
0: Tu, Albert, no et fies?
1: No em fio de Japó i mira que no està Takekubo,
0: Yeah.
1: Que està lesionat. No ens posarem a parlar de futbol ja, no? Mira que ho he començat jo, però ja vam parlar divendres a la matinada.
0: Doncs
1: per els fidels oients.
0: Veurem què és el que acaba passant. I tornarà aquesta setmana, Perquè
1: dijous,
0: recordem que el dijous
1: a les 9
0: hi haurà narració d'un nou partit d'Espanya. La primera eliminatòria serà contra Austria. L'explicarem aquí a Ràdio Sant Boi. Això serà dijous. Abans avui moltes coses per explicar-vos en aquest nou programa en el que encetem setmana després de que hagin passat moltes coses a la ciutat. Començarem, per exemple, parlant de que avui s'ha fet un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament per tota la situació que hi ha a Veneçuela amb els terratèmols, i explicarem també quines són les ajudes directes que s'estan fent des d'aquesta ciutat i també com s'ha mostrat el municipi solidària amb aquesta situació que s'està vivint a l'altra banda del món, però on evidentment està havent-hi molt de dolor i que ens arriba doncs de forma nítida també aquí a la nostra ciutat. A més, en un programa en el que parlarem d'un nou espai verd que tindrem a Sant Boi. Va ser una proposta d'Esquerra Republicana a l'últim ple. Avui vindran a explicar-nos des del propi partit, tant Miriam Mendoza com Jaume Sanz, els dos regidors d'Esquerra Republicana, per poder-ne parlar extensament en un programa en el que també explicarem que avui comença, Albert Vilar, el període per demanar els ajuts per al lloguer jove. Des de 20 fins a 250 euros. Vull que aquí, segons com, pots anar colant.
1: Si jo no indirecte, m'interessa.
0: Explicarem bé, vull dir, què necessites presentar, una mica tot, vull dir que...
1: Em sembla perfecte.
0: Prens nota?
1: Apuntaré. Si s'escolta un boli, sóc jo.
0: I hauràs de seguir apuntant perquè tindrem amb nosaltres també el Carlos Ruano. Serà la segona hora. Ràpidament, Carlos, què explicarem avui?
2: Doncs parlem de la salut del treballador i els permisos de treball remunerats.
1: Allà ha d'apuntar molt.
0: Clar, que avui, de fet, vull dir que està molt al dia perquè la gent marxa de vacances i haurà de saber com ho pot demanar això, quins són els drets realment que tenen.
2: Exacte, més de les vacances, tot el tema de què passa si tens un fill, què passa si, per exemple, estàs malalt, si necessites, jo què sé, anar-te a un altre lloc del país perquè s'ha mort un familiar... Doncs això, explicarem tot això i com podeu obtenir-ho.
0: Serà la segona hora i tancarem el programa amb una entrevista d'esports, però una entrevista també molt humana, Albert.
1: Efectivament, parlarem amb la triatleta samoiana Judit Corachán, que aquest divendres va presentar el seu primer llibre on explica tota la història darrere de la seva carrera, no només a nivell esportiu, sinó a nivell mental, totes les lesions que ha passat, els problemes de salut i també el naixement de la seva filla, que, entre altres coses, va fer que l'any passat, amb 40 anys, es retirés del triatletisme professional, però segueix competint, així que ens ho vindrà a explicar aquí a Ràdio Sant Boi.
0: Serà interessant això, doblegat a Gent de Carrer. Jo sóc el Joan García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
3: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però, abans de res, Albert, les efemèrides, què expliquem avui?
4: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
1: Aquesta la coneixes?
0: La pel·lícula sí, la cançó te'ls dedica, no em porta directament allà.
1: No et sona? Avui fa 19 anys s'estrena la pel·lícula Ratatouille, dirigida per Walt Disney Pictures i guanyadora del Premi Òscar a millor pel·lícula animada l'any 2007, parla d'una rata de nom Remy que somia en ser xef. És força realista, ja que, ja com hem vist imatges de París amb la gent ballant salsa, hi ha força rates. Força rata.
0: Home, que vulguin ser xefs, no ho sé.
1: No sé quantes, potser alguna, potser algun Remy per allà. I fa 40 anys passa això. Aquesta cançó 80 vegades aquests últims dies.
0: I les que falten.
1: Un 29 de juny de 1986, la selecció de futbol d'Argentina amb Diego Armando Maradona al capdavant es corona per segona vegada campiona del món, amb vèncer 3-2 a la final del Mundial a Alemanya Occidental, sent el primer Mundial que guanya Maradona. I a més, avui fa 18 anys, el 29 de juny del 2008, la selecció de futbol d'Espanya guanya la seva segona Eurocopa de la història després de la primera, el 1964, sent el primer títol en 44 anys. Qui diria que després vindria un Mundial i una tercera Eurocopa?
0: I tic-tac. No,
1: ja ho veurem,
0: no ho veig.
1: Ja ho veurem. Comencem amb les felicitacions. Vinga, va.

0: Un 29 de juny de 1953 va néixer a Escòcia el cantant i músic Colin Hay, cantant de la banda australiana Men at Work, amb aquest famós Who Can It Be Now?
1: No m'has espantat.
0: I avui fa 64 anys l'advocat barceloní Joan Laporta i Estruc, president del Barça entre 2003 i 2010 i entre 2021 i 2026, i a partir d'aquest dimecres 1 de juliol començarà oficialment el seu tercer mandat fins al 2031. Nit gran a Luz de Gas, que tot i ser dilluns, segur que obre amb una celebració, no es faran coses molt prohibides a molts països del món.
2: I segurament fa pinta d'un tio que convida, no?
0: Sí,
2: que
0: tu estàs, es conserva bé, no? Laporta, 64. Bueno.
3: Home. Al loro, que una no mica, estamos tan mal, hombre.
2: Una mica Peter Pan, també,
0: bueno,
2: a vegades.
0: Ja ha contestat ell, que no estem tan mal, no mal. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Un 29 de juny de 1978 va néixer a Hawaii l'estadounidenca Nicole Scherzinger. No he dit bé el cognom, però és igual. Ballarina, compositora i cantant principal del grup de Los Angeles de Pussycat Dolls, amb aquest famós Doncha. El mateix dia, 29 de juny del 78, va néixer però a Manresa el cuiner Jordi Cruz Mas, xef titular del restaurant Abac de Barcelona amb 3 estrelles Michelin, a més de ser força conegut per ser un dels jurats del programa Masterchef. És 2 anys més petit que Jordi Cruz Pérez, el presentador d'Art Attack, i jo sempre els componia petits. Ja és casualitat que hi hagin dos Jordi Cruz i els dos siguin famosos.
2: Sí que és fort, sí. I a més, en el mateix, tot i que facin coses diferents a la televisió.
0: Sí, bueno, coses força diferents.
2: Una mica, una mica.
0: I fa 47 anys aquest actor.

0: Un 22 de juny de 1979 va néixer al poble mallorquí d'Esporles l'actor madrileny Alejo Saures, conegut per interpretar Santi Ribelles a la sèrie Al salir de classe i a Raúl Martínez a la sèrie Los Serrano, de la qual estem escoltant la seva banda sonora de Fran Perea. I ho sento per ficar la cançó que ve ara, però fa 26 anys aquest cantant. Cantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone
1: cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta... Per què has de demanar perdó, Albert? Per ser feliç?
0: Una cançó que per res està cremada ni res. Mira, fa 26 anys, va néixer el 29 de juny de l'any 2000, el cantant Zoilo Tuñón Rosa. Zoilo sí. És el seu nom de veritat. Més conegut simplement com a Zoilo, cantant autor d'aquest Mon Amour Remix.
1: S'ha alguna cosa? Vull dir, segueix viu aquest home?
0: Aquesta cançó va sortir el 2021, Mon Amour Remix, amb Aitana, acumula quasi 900 milions de reproduccions, però Zoilo va confessar en un vídeo a Instagram que va emigrar a Mèxic per tornar a treballar a la cuina d'on treballava abans de la música. Mira, va fer aquest èxit, que va ser un exitàs, però ara ja torna a la seva vida normal, que és ser cuiner. I finalment fa 23 anys aquest futbolista.

0: escoltem Hey Jude dels Beatles, perquè un 29 de juny de 2003 va néixer a la ciutat anglesa de Stourbridge Jude William Bellingham, migcampista anglès del Real Madrid. Li queda una mica gran
1: molt,
0: aquesta cançó.
1: Molt,
0: molt. Gran li queda molt. Aquesta cançó, però bueno, és veritat que diu el seu nom.
1: Home, si li canten la cançó, doncs mira, l'hem de posar.
0: És el que toca.
1: Sí, Bellingham espavila, eh? I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 8 anys, va sortir aquest videoclip.
2: Cuando estamos mal, lo paso bien. Duro. Duro. Lo paso bien.
0: Un 28 de juny de 2018, el cantant madrileny C. Tangana va treure el videoclip d'aquesta cançó, Bien Duro, una sèrie de senzills que a poc anirien caminant-se cap a l'àlbum del madrileño. Escoltem Bien Duro de C. Tangana, que ahir va fer 8 anys.

0: estamos mal.
1: Lo paso bien.
2: Ya voy a verte al Día Mundial de...
3: Avui és el dia del Papa. Quina del pare?
2: Alza la mirada, Albert.
3: Que va ser el 19 de març.
2: Recorda-ho.
3: Cada 29 de juny, a la Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, l'Església celebra el dia del Papa, una jornada especial per donar gràcies a Déu pel ministeri i successió de Pere i pregar per la seva missió al servei de tota l'Església. I aquesta cançó que escoltem és la que va fer la COPE per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Però si a mi m'agrada més aquesta.
4: Y ojo a esta, Manolo, el mundo empuja, aprieta.
3: Pero ¿cómo es marcar un gol contra el racismo?
2: Eso es tremendo.
3: ¿Cómo es marcar un gol contra el racismo?
2: Es impresionante, o sea, qui vagi a pensar això i va dir, sí.
3: Y veuràs quan racisme avanci al Brasil, 1-0, avui contra el Chocó.
2: Uf,
3: gran jugador.
2: En fi, també et dic, si parlem de COPE, vull dir que aquí potser hauríem hagut d'encomanar això a una... No, una certa entitat d'aquesta ciutat.
3: No, no, és la COPE.
2: I ho haguessin solucionat. En fi, avui que és dia 29 de juny, els temes del dia han estat aquests.

0: I és que acabem de saber aquesta tarda que el jutge Pedraz investiga la presidenta de la SEPI per presumptes irregularitats en el cas Leire. Abel Engualda i també 24 persones més la relacionen amb rescats irregulars d'empreses durant la pandèmia i per això té previst citar-los a declarar com a investigats. Veurem també com evoluciona tot plegat, però avui, sens dubte, el dia ha estat marcat de nou per Venezuela i és que 5 dies després d'aquests terratrèmols que han sacsejat el país, les autoritats mantenen actives les tasques de rescat amb l'esperança de trobar més supervivents. El balanç oficial ja s'eleva fins a 1.450 morts, més de 3.100 ferits i milers de famílies afectades, mentre l'ONU calcula que encara podria haver-hi desenes de milers de persones desaparegudes.
1: A la zona més castigada, La Guaira, una nova rèplica de magnitud 4,6 ha complicat encara més les feines dels equips d'emergència. Sobre el terreny hi treballen més de 2.600 rescatadors internacionals, entre ells un grup de bombers de la Generalitat especialitzat en rescats en edificis ensorrats.
0: I aquí estem en la recta final del procés extraordinari de regularització d'immigrants amb una allau de sol·licituds que han desbordat totes les previsions. A Catalunya ja s'espera arribar a les 200.000 peticions i això està provocant un coll d'ampolla, diguéssim, per aconseguir la targeta d'identificació d'estrangers.
1: Ara mateix demanar cita a la Policia Nacional és pràcticament impossible. El govern espanyol assegura que reforçarà el servei, però mentre no arribin aquests reforços, hi ha persones que arriben a pagar fins a 150 euros per obtenir una cita. Mentrestant, milers d'immigrants tot i tenir el permís provisional per treballar, continuen esperant poder completar el procés.
0: Demà, gent de carrer, en parlarem amb Cristina Serna, que més enllà d'estar al capdavant de Podem Sant Boi, forma part com a voluntària de tota aquesta regularització d'immigrants, perquè ens expliqui també com està la situació. I també el govern espanyol prorroga fins al setembre les mesures anticrisi per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, però les anirà retirant de manera gradual. Per exemple, la bonificació de carburants passarà de ser de 15 cèntims per litre al juliol a 10 a l'agost i de 5 al setembre abans de desaparèixer a l'octubre.
1: En canvi, els agricultors, pescadors i transportistes mantindran l'ajuda de 20 cèntims per litre. A més, l'executiu reduirà progressivament l'impost sobre la producció d'energia elèctrica amb l'objectiu d'abaratir la factura de la llum. Les noves mesures entraran en vigor aquest dimecres, si bé encara hauran de ser convalidades pel Congrés durant el mes de juliol.
0: I avui declarava la secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha fet del seu ús el dret de no declarar davant la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la SEPI.
1: Gertrudis Alcázar, coneguda com a Gertru, ha justificat el seu silenci per assessorament jurídic, ja que està investigada en el cas Plus Ultra per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Tot i la seva negativa a respondre, el Partit Popular l'ha acusat de mentir sobre unes joies valorades en 1,3 milions d'euros i ha anunciat que demanarà que torni a comparèixer.
0: I pel que fa a l'actualitat local, una vuitantena de veïns i veïnes de Sant Boi s'han concentrat avui davant de l'Ajuntament per expressar el seu condol i solidaritat amb les víctimes del doble terratrèmol que ha afectat Venezuela. L'acte ha consistit en la lectura d'un manifest institucional i un minut de silenci amb una convocatòria impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual s'han sumat també ajuntaments d'arreu del país.
1: Durant la lectura, el consistori ha traslladat el seu suport al poble veneçolà i ha recordat la importància de canalitzar qualsevol ajuda de manera coordinada i a través dels canals oficials, com la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament també ha volgut enviar un missatge especial a la comunitat veneçolana resident a Sant Boi, assegurant que la ciutat estarà al seu costat davant qualsevol necessitat en aquests moments tan difícils.
0: De fet, des de l'Ajuntament s'han activat mesures per ajudar a, tal com sigui possible, amb aquesta catàstrofe que estem explicant, ens ho explica el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez.
2: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat doncs, fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i a partir d'aquí doncs, veure quins són els mecanismes o quines aportacions més doncs, podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
0: I com es coordinarà aquesta ajuda?
2: I evidentment també una crida a aquesta cooperació internacional també necessària per atendre les necessitats més urgents, no? Com són l'assistència sanitària, la manca d'aliments, d'aigua potable, no? De refugi per tantes i tantes persones.
0: Doncs també el que s'explica és que si algun santboià o santboiana vol fer alguna aportació, ho pot fer al Bizum 08678, al projecte 4340, segons recomana l'Ajuntament de Sant Boi. I també expliquem que Sant Boi durà a terme treballs d'asfaltatge a la zona de la Parellada durant les nits del 29 i 30 de juny. Les afectacions es faran entre les 9 del vespre i les 6 del matí i comportaran talls de trànsit i també desviaments a la nova rotonda de la Parellada, la rotonda elíptica i els accessos de la C-245.
1: Les obres també afectaran diverses línies d'autobús. Els recorreguts de les línies M5, N13, N14, L82 i L85 es modificaran temporalment i algunes parades quedaran anul·lades o traslladades. Els treballs formen part del projecte de reurbanització de la zona i tenen com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
0: Expliquem també més coses. La ciutat Sant Boi reforça la seva representació dins la direcció del Partit Popular de Catalunya després del congrés celebrat aquest cap de setmana a Barcelona. El santboià Jordi Alsina continuarà com a secretari electoral del partit, mentre que la presidenta del PP de Sant Boi, Natàlia Ortega, ha estat nomenada nova vicesecretària d'Economia i Habitatge. Natàlia Ortega, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer, com ha rebut aquest nomenament?
3: Gràcies, com sempre. Doncs bé, he assumit aquest nou càrrec amb molta il·lusió, però sobretot amb un gran sentit de la responsabilitat, no? Al final, habitatge i economia són dos dels grans reptes, de les grans preocupacions que té avui dia a la nostra societat i de fet estan íntimament relacionats, no? Perquè sense una economia dinàmica, sense empreses que siguin capaces de crear ocupació de qualitat i sense salaris millors, doncs és molt difícil que la gent pugui accedir a un habitatge.
0: Parlaves d'aquesta responsabilitat que comporta. Realment, quines són les tasques com a tal que desenvoluparàs dins el partit?
3: Bé, ara mateix el que faig dintre des d'aquesta vicesecretaria és encetar la construcció d'aquesta alternativa que proposa el Partit Popular Català en matèria d'habitatge i en matèria d'economia. Llavors, en aquest sentit, aquests dos àmbits seran les línies de treball que executarem d'ara en endavant.
0: Diries que el fet de tenir més responsabilitats ara mateix dins el partit farà que et puguis dedicar menys a la política municipal?
3: No, de fet jo crec que enriquirà la meva feina a la política municipal, perquè al final quan entres de ple en dos àmbits tan importants, tan rellevants com aquests, doncs és innegable que t'acaba enriquint i que acabes fent-te molt més experta i per tant això revertirà molt positivament, sens dubte, amb la meva tasca municipal.
0: Doncs anirem seguint de prop també com evoluciona també el Partit Popular aquí a Sant Boi amb aquestes eleccions el 2027, que cada vegada estan més a prop. Per cert, també aquest congrés ha servit per reelegir Alejandro Fernández com a president del Partit Popular de Catalunya i també renovar els òrgans de direcció de la formació. Natàlia Ortega, gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: I tenim també dues bones notícies pel que fa a la ciència. A la ciutat, la primera, l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada per tractar les infeccions urinàries de repetició que podria reduir l'ús d'antibiòtics. El tractament consisteix a elaborar una vacuna específica a partir del bacteri que provoca la infecció de cada pacient amb l'objectiu d'evitar recaigudes i contribuir a combatre les resistències als antibiòtics.
1: L'estudi s'ha fet amb un centenar de dones i els resultats mostren que més de la meitat no van tornar a patir cap infecció 3 mesos després del tractament, mentre que un 40% van passar un any sencer sense recaigudes. La investigació, impulsada per un equip multidisciplinari de l'Hospital de Sant Boi, ha despertat l'interès de la comunitat científica internacional i podria representar un nou avenç en el tractament d'aquest tipus d'infeccions.
0: I per altra banda, una jove santboiana investigarà el càncer des de Massachusetts.
4: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Ravitch Masner a Harvard, que estaré fent recerca d'enginyeria d'immunoteràpies. Tenir dos articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré dos i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
0: Qui escoltem és Sara Mitchell, que treballarà en un laboratori especialitzat en immunoteràpies per investigar el càncer gràcies al Massachusetts Institute of Technology abans de tornar a Catalunya per cursar, compte, segon de batxillerat. És una bogeria.
1: Malgrat la seva edat, la jove ja destaca per una trajectòria científica poc habitual.
4: La perseverància, la constància. Quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase dels Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus a 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí. Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat que la que he volgut anar des que vaig a cinquè de primària, i a sobre com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top de lo que és l'enginyeria i de la ciència.
1: Com explica, aquest estiu sumarà dos articles publicats en revistes internacionals i combina la recerca amb els estudis i l'atletisme del nivell. El seu objectiu és estudiar enginyeria biomèdica al MIT i continuar la seva formació en un dels centres de recerca més prestigiosos del món.
0: I també un últim apunt, explicàvem aquest cap de setmana que un jove, el Marc Gómez, havia desaparegut des del 27 de juny. Doncs tenim bones notícies perquè ha estat localitzat sa i estalvi. La seva aparició posa fi a unes hores d'angoixa per la família i tanca també una recerca marcada per l'àmplia mobilització ciutadana i també la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. I en esports... us expliquem que el Sant Boià celebra demà dimarts 30 de juny la seva assemblea ordinària de socis a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per fer balanç d'aquesta temporada i presentar el pressupost de la temporada 26-27.
1: Fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes. L'última, la del golejador d'aquesta temporada, Nil Linares. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'amateur B, que havia aconseguit la salvació a tercera catalana en l'última jornada, deixarà vacant la seva plaça a la categoria. Tampoc seguiran els veterans del club, que en un comunicat a xarxes socials han dit que marxen del Sant Boià a causa del tracte rebut i dels canvis recents en la direcció del club. En l'apartat fitxatges s'han anunciat 4 incorporacions, l'última la d'Ivan Rodríguez, procedent del Mariano Poblet. Escoltem ara Joan Rubió, fitxatge procedent del Club de Futbol Gavà.
5: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: D'altra banda, avui parlarem amb la Judit Corachán, la triatleta santboiana que ha publicat la seva autobiografia titulada La fuerza que no se ve, que s'ha presentat aquest passat divendres a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Avui parlarem amb la mateixa autora per saber com neix aquest llibre i com ha sigut la seva carrera.
0: Tot això i molt més ho explicarem a partir de 2:15 a Sant Boià en Joc. Aquí, Agenda Carrer, serà tot plegat després de la pausa. Ara tornem.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: Passant dos minuts de dos quarts de set de la tarda, us expliquem que el ple municipal de Sant Boi ha aprovat per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana per impulsar la construcció d'un nou parc urbà renaturalitzat de més de 3.500 metres quadrats, serà el carrer Josep Mariages. La proposta planteja transformar un espai actualment infrautilitzat, segons s'explica, en una nova zona verda amb més arbrat, espais infantils, itineraris accessibles i zones d'estada amb l'objectiu de reforçar els refugis climàtics i també millorar la qualitat de vida al barri de Vinyets Molivell. En parlem amb el Jaume Sanz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Jaume.
0: I benvingut a Gent de Carrer. I també la Mireia Mendoza, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Els dos regidors d'Esquerra Republicana, també impulsors d'aquesta moció que explicàvem. Quina necessitat vau detectar per portar això al ple municipal?
2: Jo crec que la necessitat no és que l'hàgim detectat ara. Jo crec que com a grup, i no només com a grup municipal, sinó com a partit a nivell local, fa molt temps que diria que estem reivindicant més espais verds, més zones naturals i renaturalitzades quan convé. I, de fet, ja dic, no és una lluita d'ara. De fet, jo encara m'hi puc haver afegit més tard, però diria que aquí el company Jaume porta des d'inicis de segle lluitant per espais verds, com en el seu moment la parellada verda, o ara espais com l'actual parc que hem trobat que podia ser una opció.
1: Endavant, sí, endavant, no, home. Això són antics, principis de segle XIX, però sí, se'ns passen. Sí, és cert, en aquest cas, i a més hem de tenir el context que de canvi climàtic i la necessitat de refrescar o rebaixar temperatures a la trama urbana, perquè l'efecte illa de calor en les ciutats, la Barcelona fa anys que ja va estar estudiat, però Sant Boi mateix, si nosaltres ens desplacéssim aquest vespre, quan es pon el sol, tant a la zona del Montbaig com a Baix de Marina, sobretot, el que és el Parc Agrari, en Baix de Marina, hi ha un canvi tèrmic. No, no us diria quants graus són, perquè ho podríem, però hi ha un canvi pel fet del sol. No? Aquí la pavimentació, el ciment, els edificis, reté molt la calor, i per tant és molt important poder recuperar aquests espais, en aquest cas els parterres del carrer Mariages, que a més, ja aprofito, és un carrer molt ample, perquè havíem tingut unes torres de molt alta tensió, i quan es van soterrar i es van treure d'allà, doncs va quedar tot aquest espai disponible. No? Que en part, una part, sí que hi ha arbrat, hi ha alguna zona de joc infantil, però que no està complet. Falta, per això, la moció que vam proposar de complementar i aprofitar totalment aquest espai, que hi ha una part doncs, que no està complint aquesta funció.
0: Clar, segurament gran part de la ciutat hauria d'anar cap aquí, a ser més verda també en aquest escenari que explicàveu de canvi climàtic, amb unes temperatures que les estem comprovant cada dia, però per què incidir ara mateix en aquest espai? Què és el que té que s'hagi de posar com a prioritat?
2: Doncs mira, per ara incidir en aquest espai perquè hem anat analitzant la ciutat, bé, l'hem anat analitzant des de sempre, però si ens referim a aquest mandat, doncs des de l'inici del mandat estem intentant veure tot el que passa a la ciutat, tant a nivell d'espai físic com el que passa a nivell de ciutadania. Aleshores anem mirant quines coses creiem que serien factibles i que seria bo prioritzar. No és l'únic espai, però aquest espai ja portem molts mesos donant-hi voltes, després evidentment transitar per la zona i vas pensant i qui s'hauria de fer alguna cosa, i ha arribat el moment que hem dit de totes les propostes que tenim, que normalment són moltes perquè habitualment als plens sempre esgotem tot l'espai que tenim per presentar mocions o propostes o que se'n diuen precs també o preguntes, i en aquest cas doncs anem prioritzant. Vam considerar que ara era un bon moment per proposar que es desenvolupés aquest espai, com ja hem comentat tant el Jaume com jo i tu mateix en la presentació, en un parc que a més també tindria, a part d'aquesta funció climàtica, també fins i tot de cohesió social, i no només pel veïnat estrictament dels carrers que l'envolten en sentit estricte, sinó també perquè a més està molt proper a la Ronda Sant Ramon. I històricament, i malauradament encara es manté aquesta mena de distinció, de segregació entre espais, que en aquest cas una mica més amunt ens fa la caserna cap a tot el lateral que està de l'altra banda de la ronda, Casablanca, Torre de la Vila, Camps Blancs, i creiem que més elements que vagin unint i que puguin fer que la ciutadania s'hi pugui anar apropant, doncs ajudaran sens dubte a millorar la cohesió social.
0: Clar, com ens hem d'imaginar exactament aquest parc? És a dir, què és el que hauria de tenir en el cas de que es tirés endavant el que vosaltres teniu al cap i el que heu plasmat també en aquesta moció?
1: en aquest cas pensem que hi hauria d'haver, com ara deia la Mireia, facilitar els punts de trobada. Això què vol dir? És bàsicament haver espais d'ombra, per tant arbres, arbrat, i aquests punts de trobada, doncs, a parc infantil o bancs en què facilitin aquesta trobada entre veïns. Hem de dir, i mirant a mig llarg termini, no hauria, esperem que no fos molt llarg termini, però aquest carrer Marieges té continuïtat amb el que és la zona verda de, podríem dir, on s'han fet el Saló Central, on s'han fet tots aquests habitatges a públics, tant de lloguer social com de protecció oficial, i de fet d'aquest punt cap al direcció, doncs, cap al centre comercial del Campo, diguéssim, i a l'avinguda, doncs, s'ha ficat la fira. És un enllaç, és un itinerari, és un passeig que, això pel sud, anant cap al polígon del Cus d'Ella, però per la banda amunt del carrer Marieges, d'aquests parterres que nosaltres hem proposat, doncs, de reneutralitzar, tenim la subestació i la caserna, tal com deia, no? Això està creat que això ha de desaparèixer, esperem que més tard que no s'endarreixi molt, però aquest carrer, aquest punt verd, això té possibilitats com a itinerari d'enllaç tot aquest el districte Z, que se'n parla, amb tota aquesta zona de baix del polígon, com un espai, una línia verda, eh? I llavors això, aquest potencial el té. I respecte, deies, ens preguntaves per què aquest espai. Malauradament tampoc en tenim tants dintre la trama urbana. Aquest va venir perquè hi havia aquestes torres que en el seu moment es van treure, però tant de bo en tinguéssim més dins de Vinyets o dins de Marianao. Tenim barris molt densificats en què no es va, fruit de l'especulació dels anys 60 i 70, i que moltíssims serveis i moltes coses no es van per veure, no? I aleshores ens trobem, doncs, aquest, i ara amb aquest canvi de climàtic i aquest augment de les temperatures, aquesta necessitat, doncs, de treure aquesta illa, aquest fenomen d'illa de calor, no? Aquesta necessitat de tenir espai verd que... I doncs això no és tan fàcil, no? I doncs les oportunitats com aquesta, o el carrer 3 d'Abril s'està fent una actuació, això ja crec que són dels fons d'aquests del Sant Boi Respira Més Verd, i en petita zona, tocant al carrer 3 d'Abril, bueno, que també és un petit parc que s'està actuant, no? Vull dir, aquests espais que abans ens queden, doncs aprofitar, i a la cooperativa també en tenim algun altre, aprofitar-los al màxim quan surten aquestes oportunitats.
0: Direu que estem en un moment de repensar la ciutat tal com s'havia fet?
2: Evidentment estem en un moment de repensar la ciutat, però no només ara, ja fa temps que estem en un moment de repensar la ciutat, fins i tot a vegades aquests d'alguna manera així dilemes que un analitza sobre la necessitat d'habitatge que hi ha a la ciutat, però clar, aquest habitatge i la construcció d'habitatge ha d'anar de la mà de repensar la ciutat en el seu conjunt. No pots fer només habitatge i no repensar serveis, perquè no pots incrementar, per dir-ho així, molts habitatges si no tens considerat que es puguin incrementar alhora serveis de salut, d'educació, perquè la gent que hi visqui haurà de poder accedir-hi. Sí. Ja sabem que molts estan saturats. Aleshores, és moment de repensar la ciutat? Sí, però no és ara. Ja fa temps que s'hauria de repensar la ciutat per l'emergència climàtica i també per la situació social. És evident que sí.
0: Clar, quan veiem un parc, quan veiem verd, és fàcil que ens porti a pensar que això serveix d'alguna forma perquè no hi hagi tanta contaminació, no? O almenys no tenir aquesta sensació de tant d'asfalt que a vegades... Però portar només el terreny pràctic, ara parleu de que havia de ser una ciutat que en aquests temps de canvi climàtic s'adaptés a aquest context. Per què un parc d'aquest estil podria ajudar a tenir una ciutat més moderna en aquest sentit?
1: Bé, perquè és que en tenim molt pocs, és una oportunitat pels veïns al voltant del carrer Marieges i d'aquell sector. O sigui, si ens fixem, l'ideal de ciutat, nosaltres som una ciutat mediterrània, és veritat que tenim una arquitectura i un urbanisme, doncs, de ciutat densa, apretats, i a més, quan que no, els creixements que vam tenir a la segona meitat del segle XX van ser com van ser, doncs això ens ha fet perdre molta qualitat com a ciutat. Si ara penséssim Sant Boi, féssim el nou eixample, l'eixample aquest del Pasqual, els carrers segurament serien més amples i tindríem molt més punts verds, petits parcs aquests, com aquest, en tindríem moltíssims més, perquè és un punt de trobada de veïns, veïnes, de fer activitats, que dèiem, a nivell climàtic, si rebaixes temperatura, de contacte amb la natura. A les ciutats ens venen al cap, podem imaginar ciutats europees en què això veiem la presència de la natura dintre la ciutat d'una manera molt clara, no? És veritat que culturalment el nostre urbanisme, el món mediterrani, és diferent d'aquests que estic comentant, no? Però sí que hem d'anar incorporant tota aquesta manera, i és, la, i és una cosa, una idea que nosaltres com a Esquerra ho defensem, però que va molt més enllà, vull dir que és compartida també per altres formacions, no? I no tothom ho veu igual, eh? Però
0: qui no ho veu igual?
1: Bueno, a vegades et trobes que segons com l'extrema dreta o segons doncs, la crítica aquesta de negar el canvi climàtic i que sembla com que això sigui superflu, no? Del tema de les zones verdes o que sigui una cosa com... Quan és una cosa no és cap tonteria, al contrari, eh? Ho estem veient aquests dies. La necessitat... Fins i tot, si hi ha mil exemples, tant d'asfalt, necessitem que l'aigua de la pluja pugui entrar al sol, pugui penetrar a la terra. Tenim els aqüífers, recàrrega els aqüífers. Sí, hi ha mil exemples de necessitat de tenir aquest espai lliures d'asfalt.
2: I, per altra banda, més enllà d'aquesta visió que encertadament comença, com comenta el Jaume, sobre la visió habitual de l'extrema dreta, en realitat també la visió general de l'urbanisme creiem que per part de l'equip de govern també ha anat canviant, creiem que a millor, i esperaríem que així seguís i que es consolidés i que s'executés d'aquesta manera, perquè seguim tenint places molt recents com la plaça de la República, que no és Esquerra, també la ciutadania ha fet una forta crítica a places com aquestes, que són places completament dures, contràries al que hauria de ser, i no són places de fa 25, fa 30 anys, són places recents. Per això, si més no, aquesta moció, que agraïm moltíssim que hagi tingut aquesta aprovació unànime, de fet, però de fet esperem que s'acabi realment materialitzant, perquè aquesta moció el que recull és una declaració d'intencions aprovada per tots, que és que va des de la redacció fins a l'execució d'un projecte idòniament en els següents 5 anys. Però la moció passa per fer aquesta declaració d'intencions, que s'acabi és impulsar les accions, que s'acabi materialitzant, evidentment, dependrà de l'equip de govern que correspongui en els següents anys.
0: Clar, ara entrarem també en aquesta qüestió de com això es pot o no fer realitat en aquests propers 5 anys, que era el termini que vosaltres donàveu. Però abans parleu de que no tothom estava d'acord amb aquest tipus de coses, però, per exemple, aquesta moció, ara ho explicaves, Maria, vull dir, ha tirat endavant amb el suport de tots els grups. Això què diu d'aquest projecte?
2: Jo crec que per part de... En aquest cas, jo crec que són visions diferents. Per part de... que acaben conduint a tothom a creure que és una bona opció, però no des del mateix angle, segurament. Com comentava el Jaume, segurament des dels partits d'extrema dreta la visió serà, en tot cas, que un espai que està infrautilitzat, doncs que, a més, està pensat urbanísticament per això, no hi pot ser qualsevol cosa, doncs que pugui ser un espai de convivència, segurament l'equip de govern tindrà més aquesta visió també de buscar espais naturalitzats. Per tant, crec que l'aprovació va ser la mateixa, però que no partia del mateix angle en cada cas, no, Jaume?
1: Sí, és així. Bueno, la política són contradiccions, no? I de vegades et trobes actituds molt contràries a la dictadura verda, no? Com abans ens sentim dir, però, clar, el sentit comú també s'imposa, no? I ens és, en aquell espai és evident que, a més, legalment i urbanísticament és això, ha de ser destinat a aquest ús, no cap altre.
0: És també curiós que hi hagi partits com Vox que suposin el verd, no? Si ho penses bé, té...
1: Sí, sí, i no sé, amb aquests dies que estem patint, o sigui, Vox a l'estat espanyol, però bueno, tota Europa, i suposo que l'Aliança també ho nega, tot això, però clar, davant de les evidències que estem patint, és que això ja no és una teoria, que fa 15 o 20 anys es notava molt poc el canvi climàtic, eh? Molt indicis, no? I ens eren estudiosos, i era gent, però hi havia... Aquesta gent, la gent més reaccionària, els podíem menys tenir, no? Però és que ara ho estem patint, sortim al carrer, o el tema de les sequeres que estem tenint. Bueno, és que és innegable el que està passant, vull dir, ja no és allò una teoria. Per desgràcia, ja ha arribat.
0: Parlaves, Mireia, abans de que això s'ha de fer realitat, o almenys és la voluntat d'Esquerra Republicana que es faci realitat. S'ha parlat amb l'Ajuntament per buscar quines són les vies de finançament dins els pressupostos o a través de subvencions per fer aquest projecte realitat?
2: No encara, perquè tot just ho acabem d'aprovar. Ara serà moment de que a les diferents àrees de com passa cada any, les diferents àrees de l'Ajuntament estiguin preparant la seva proposta de pressupostos, que després s'haurà d'anar integrant, que posteriorment, en últim terme, ens compartiran a nosaltres perquè i diguem la nostra i fem alguna proposta, a veure si és acceptada o no, i serà moment a partir d'aquí o en qualsevol reunió que busquem oportuna parlar també de que es puguin mirar altres vies de finançament. Però en aquest cas, sí, som conscients que en aquest Ajuntament habitualment ja mira de trobar subvencions. Precisament també, com que fa poc es va concloure tot el procés del Sant Boi Respira Més Verd, que ja era renaturalitzar algunes zones, sí, doncs que ara faltarà que evidentment totes aquestes zones es mantinguin i tinguin el manteniment que escau perquè aquest verd es mantingui verd i viu, però vaja, com s'acaba tot aquest procés, doncs ara també era un bon moment a després d'haver tancat aquests espais, de dir quins espais encara més ens queden. Però vaja, tot just l'acabem d'aprovar, com sempre nosaltres intentarem estar sobre de les propostes que fem i de totes aquelles que considerem adequades per la ciutadania, i a partir d'aquí doncs a veure fins on arribem, que esperem que sigui a l'execució d'aquest parc.
0: Clar, però per tant, per tempos polítics, ara mateix no és possible trobar aquesta finançació com a tal de manera immediata, s'hauria d'esperar.
1: Clar, aquí caldria veure si el cost econòmic... Això s'aterra en un projecte i vens a veure el cost econòmic i si l'Ajuntament té capacitat econòmica per ell si sol, o pot optar o mirar d'algun tipus d'ajut, subvenció, via diputació o fons europeus, algun tipus, que és el que deia la Mireia. És una cosa que es fa sovint i que considerem que està ben feta perquè els recursos de la ciutat són els que són, i ens has d'intentar buscar a fora tots els que puguis i que s'adecuïn a les propostes que tenim, no? Aquest tipus d'ajuts són les dues vies, en funció del cost. Sí que és veritat que clar, no arriba a 4.000 metres quadrats, depèn de, bueno, el cost que pugui tenir del que s'hi faci, pot ser assumible pel mateix. Què passa? Clar, tal com dèiem, això ha d'estar previst, si són finançament propi del mateix Ajuntament, és molt possible que això a més s'ha de portar uns mesos de planificació i hagi d'anar, ha d'anar als pressupostos de l'any vinent. Això sí.
0: Clar, aquests pressupostos que també estaran condicionats per tot el que vindrà ara, que serà políticament intens també, clar.
2: Sí, clar. Les properes municipals, suposo que vols dir.
0: Sí, sí.
2: Bé, en tot cas, només també tenir present que amb això que deies, del finançament, que nosaltres, com he dit, i com està dient el Jaume, nosaltres podrem anar vetllant perquè això succeeixi, però és important també recordar que tots els grups municipals que estem a l'oposició, el millor que podem fer és estudiar la ciutat, viure-la per saber clar el que hi passa i fer una diagnosi adequada i a partir d'aquí fer propostes, però els regidors de l'oposició no treballem com a tal amb encàrrecs, sí, sí, a dins de l'Ajuntament, per tant són els regidors de govern amb els seus equips tècnics els que poden tenir més controlat tot el que fa a on treure els finançaments.
0: Però des d'Esquerra Republicana diríeu que aquest Ajuntament està compromès en fer una ciutat més verda?
1: Bueno, nosaltres pensem que sí, que s'està apostant cap a una ciutat més verda, i potser un exemple seria el canvi que hi ha hagut, que dèiem, des del començament d'aquest segle, amb la zona de la Parellada, no? La zona de la Parellada, doncs, és l'any 2003, jo mateix vaig amb els companys d'Esquerra Republicana, vam fer una proposta alternativa a la ciutat del cinema i l'oci que es volia construir allà, que estàvem en contra, de fet, Esquerra fent una proposta, i en paral·lel també la plataforma cívica Samullana en defensa del nucli antic, que tenia dos objectius: era aconseguir que l'Ateneu Samullà fos públic i s'adquirís, i que no es construís aquesta ciutat de l'oci al cinema a la Parellada, no? Doncs ja vam fer, en aquest cas com a partit, ja vam fer una proposta alternativa en què nosaltres teníem claríssim que la Parellada no s'hi ha de construir, o s'ha construït el mínim possible, perquè és façana històrica de ciutat i l'impacte en allà és brutal. I com que tenim la sort, som una excepció dins el front de ciutats al Delta, que tenim un skyline, no?, amb el Puig del Castell, Sant Baldiri, aquesta imatge icònica de Sant Boi, doncs, i que ens ha arribat fins als nostres dies, no ens la carreguem construint allà tot de blocs de pisos, no? O en aquell moment, doncs, era un complex, una espècie de mare magnum, dèiem, o zona hermètica com a Sabadell, que a més que això no hagués portat res de bo, enganxat a la façana històrica. Anteriorment ja havia d'anar al campo, als anys 90, imagineu-vos. I doncs aquelles propostes que els governs del PSC havien defensat, doncs, a principis dels 2000, finalment sí que han anat evolucionant cap a les propostes o les idees que havíem proposat nosaltres, que era l'espai, un espai lliure, el màxim lliure d'edificacions, i que bàsicament hi hagués zona esportiva de lliure accés a la ciutadania, i més tocant al riu, una zona, de zona verda, un bosc, com passa a Girona amb la Devesa, que tens entre el nucli històric de Girona i l'Unyà, doncs tens allà un arbrat, no? Aquí molt més menor, però combinat això. I l'edificació la mínima possible, potser doncs al voltant del carrer Llevant, com a molt, però i ja està. I això, doncs, finalment el que estem veient ha anat evolucionant cap aquí. Encara tenim alguna petita diferència, però sí que és d'aquella proposta que ja es construïa tot, ara no, la proposta que estem escoltant, que ens ve doncs a zona d'equipaments, per tant ja engrandint els equipaments que teníem al voltant de la parellada, zona verda tocant al riu, i ja, ja és això. I bueno, l'edificació es concentra al voltant del carrer Avinguda Calopa, carrer Llevant.
0: Clar, ara expliqueu aquest model de ciutat, que és un model de ciutat, també n'hi ha altres. Per exemple, divendres passat va venir aquí la ciutat del president de la Generalitat, Salvador Illa, a entregar unes claus a uns pisos que s'havien fet de lloguer social perquè sobretot uns joves de la ciutat poguessin independitzar-se, i una de les coses que va dir a l'acte que es va fer a Cal Niño era que hi havia una tensió al voltant de l'habitatge que feia que d'alguna forma, escolta, si ets un veí i hi ha un edifici que et tapa una mica les vistes, doncs mira, no et queixis perquè la situació amb l'habitatge és la que és. Segurament sigui marxar una mica el tema, Mireia, però clar, aquí també s'està confrontant sí. Dos models de veure una ciutat i de posar sobre la taula quina és la prioritat, si tenir una ciutat més verda, si tenir una ciutat una mica menys congestionada, o si atacar la crisi de l'habitatge a través de més construcció d'habitatge.
1: Sí, bueno, anem combinant tots dos. Clar, aquí pot haver aquestes contradiccions a la política. Hi ha necessitat real i evident d'habitatge, i d'habitatge que ha de ser de propietat pública, i necessitem estoc d'aquest habitatge.

0: Davant de la necessitat d'habitatge, sí que tenim claríssim que ha de ser el màxim de protecció oficial i hauria de ser de propietat pública el màxim. O sigui, ha de ser el màxim. Si en allà, i després no es pot fer de qualsevol manera. No, tenint en compte doncs, el que dèiem de façana històrica a la ciutat, doncs, el que es construeixi a Vinga Calopa ha de ser una cosa al màxim d'integrada. Però sí que hi ha podem arribar a aquestes contradiccions de voler preservar territori, i això és un debat més de país, eh? Perquè per què el Baix Llobregat, que ens estem acostant al milió d'habitants, o sigui, per què tanta gent hem de viure al voltant de Barcelona, no? I quan agaféssim el cotxe i agafem la 2, i a 35-40 minuts aquí tenim comarques buides, no té sentit que tothom i tota l'activitat econòmica ha de girar al punt zero, que és Barcelona, no? I el litoral. I llavors això és un dels temes també de debat, ens supera Sant Boi, no? Bé, nosaltres som víctimes perquè estem aquí al mig, a Sant Boi els 22 quilòmetres quadrats de terme municipal són els que són, i per tant doncs, arriba un punt que estem arribant al tope. També es parla de densificar, no? Fer pisos més petits i per tant densificar més, però clar, el que dèiem, necessitem densificar segons quins llocs
1: més petits i pisos més alts
0: i també. Més alts també, clar, i doncs això també repercuteix en la qualitat de vida. No, en alguns puntualment no dic pas que no sigui una mala solució segons quins llocs, però per sistema això tampoc hauria de ser.
2: I és que plenament d'acord, o sigui, el que cal és trobar un equilibri i evidentment nosaltres no voldríem que la gent hagués de marxar de Sant Boi, però també les possibilitats són les que són. Per tant, si s'ha de buscar construir, però evidentment construir de pisos de protecció oficial, de lloguer assequible en la mesura que es pugui, algun dia quan s'acabi de desencallar aquesta lluita eterna que també tenim amb l'espai de la caserna, sí. Doncs també serà una gran àrea d'oportunitat, però no només passa per la construcció. Nosaltres hem posat sobre la taula moltes vegades en els últims pressupostos també que hi hagi més partides per la rehabilitació d'habitatge. Aquí seria una altra àrea d'oportunitat, com també a més dic aquesta, complementat amb aquesta contra també el que té a veure amb la normativa que ja no és d'ordre municipal en termes generals d'aquests topalls al lloguer, per exemple, que també fan que gent no s'hi pugui quedar, i sobretot com diu el Jaume, és que ja no és només cosa de model de ciutat, també hem de repensar-ho amb mirada més ampla, en model de ciutat, i voler tampoc la gentrificació a Sant Boi o a l'àrea metropolitana pensant en com està repartit el país, crec que tampoc ens fa bé. Ens hem d'anar, i ho diem des del punt de vista que nosaltres ho diem, però estem vivint aquí, no ens anem a la muntanya. Però bueno, entre tots ho hem de repensar, però sí, passa per aquest equilibri, per descomptat.
1: Clar, el tema és el mentrestant.
0: I l'urgència. És que estem amb urgència, perquè és això, vull dir, la gent necessita habitatge ara. I no, és el principal problema del país, això sí, vull dir que... I el marge també és molt estret, perquè... L'altre dia, això es van entregar les penes claus, però necessites aquest sòl públic que cedeixi, en aquest cas, a una administració, i ens sigui l'IMSOL, sigui l'Institut Català del Sòl, sigui... Clar, i ens s'ha de construir, s'ha de licitar, porta un temps, vull dir, es pot fer bastant àgil, però bueno, 2-3 anys, vull dir, mínim n'han anat molt ràpid, però clar, necessites molts així. I a més, no només a Sant Boi, a ser tot aquestes grans ciutats... I l'espai que tenim també és el que dèiem, és limitat, i hauria de ser sòl públic, perquè el sòl privat és complicat, no? Vull dir, sí que han d'haver sessions i tal, però la resposta és això, és lenta davant les necessitats que tenim, no?
1: Tornant també al tema central de l'entrevista, com es posa el límit entre una cosa i l'altra, entre un model de ciutat en el que hi ha d'haver més habitatge i un model de ciutat més verd i en el que també hi hagi més espai per la vida dels ciutadans i ciutadanes.
0: El límit és complicat perquè, per exemple, si decideixes una cosa, causes uns efectes i a vegades no desitjats. Per exemple, a Sant Boi, hem d'arribar als 100.000 habitants? Sí, no? Això vol dir... tenim unes densitats, el barri centre, que som 15.000 habitants, i el barri centre, hi vaig mesurar-ho, és un quilòmetre quadrat, Són 15.000 habitants per quilòmetre quadrat. Estem lluny de les densitats a l'Hospitalet i així, I llavors, aleshores, clar, aquesta qualitat de... O sigui, no podem densificar-nos i a qualsevol preu. És que també hem de... Llavors, en relació al que deia, si posem un topall d'habitants, que hi ha de ser-hi, això també fa que hi hagi més o sigui, més pressió per aconseguir un habitatge, perquè si molta gent vol venir a viure aquí i no deixes fer més pisos, la gent també puja els preus, però no podem

0: està creixent indefinidament, ni nosaltres, ni Cornellà, ni... I és que deia, no pot ser que tota l'activitat econòmica i de vida s'hagi de fer en calçador, doncs, a l'àrea de Barcelona, que és el que està passant.
1: I també té una mica a veure amb el que comentàvem abans. No pot ser, o sigui, l'habitatge hi ha de ser, però no pots tenir més habitatge si no pots tenir alhora els serveis que hauran de tenir les persones que hi viuen, de salut, d'educació, etc etc.
2: Doncs escoltant també les senyals horàries de les 7, hauríem de marxar el butlletí informatiu, però també està sent interessant l'entrevista i també hi ha algunes preguntes més que volíem traslladar-vos. Parlàvem del termini perquè es fes realitat aquest projecte del parc. Havíeu dit 5 anys. Per què s'ha pensat en 5 anys com a termini final?
1: Doncs mira, d'entrada, pensant en un termini que no fos... que fos mínim, que donés un mínim marge de maniobra.
0: Que no fos una cotilla.
1: I a més, d'alguna manera, 5 anys ve a ser l'any que queda d'un mandat més tot un mandat següent que pugui estar treballant en això. Aleshores, podríem haver dit 6, podríem haver dit 4. Sí, també. Vam analitzar una mica i vam pensar que 5 era un termini raonable, que si ens ho dius a nosaltres voldríem que fos un. Però hem de ser també realistes, no?, amb les possibilitats de, i amb el treball d'aquí, amb el treball de qui ha de fer tota aquesta tasca de finançament, etc etc.
0: Sí, és el que assenyala la Mireia. Vull dir, clar, s'ha de pensar com volem aquest parc sigui, doncs aleshores si té un cost econòmic, hi ha uns tempos, a més qui ho ha de redactar, vull dir, hi ha uns temps de feina. Això sí, pot estar, o sigui, es pot fer aquest últim any de mandat, ja es pot anar treballant amb aquestes idees i ja el propi equip de govern, doncs, ja desenvolupar-ho. Això sí, tirant la legislatura i buscar o finançament propi o extern, com dèiem abans.
2: Per cert, fa no masses dies ens va visitar Ramon Barau, candidat de Junts a les properes eleccions, que va explicar que no s'havia construït ni un centímetre de verd urbà a la ciutat en els últims anys. No sé què li podríeu respondre.
0: Això no és cert, perquè... A Torre la Vila hi ha un parc que es va fent allà no fa gaire, el de l'estacieta de la COPE. Ara fa pocs mesos es va inaugurar el camí del Llor a la Ronda Sant Ramon. O sigui, ja s'han anat fent parcs nous, aquests diguéssim són nous, aquest d'aquí del camí vell, del camí del Llor. No sé si ho situeu, hi ha una cooperativa que està construint...
1: A Torre la Vila, també.
0: Sí, a la Torre la Vila, el que és el que comentava. S'han anat fent a parcs nous aquests darrers anys. Vaja, vull dir que no és allò que no... Zero.
1: Clar, el que passa que també té a veure amb el concepte que tinguis de fer parcs, no? Aleshores, quan tens un espai que d'alguna manera no està construït i té allà dos o tres coses més o menys a verd... Això no vol dir que de fet de cop i volta facis tot un procés de renaturalització i d'adequació a que sigui un parc amb totes les lletres, i això des del nostre punt de vista, clar que és construir un parc. Una altra cosa és que diguis que et busquis, no sé, un solar buit com el que hem buit, com el que hem buscat ara, però que com diu el Jaume, és que quasi no n'hi ha, i aleshores diguis, doncs no, d'aquests potser no massa, però és que perquè també, com hem dit, el sol és el que és, però d'aquí no podem dir que no s'ha fet res en verd urbà, perquè tot i que evidentment nosaltres som Esquerra Republicana i no som l'equip de govern, tampoc posarem mentides sobre la taula per ser un altre partit. S'han fet coses, ja ho ha dit el Jaume, clar que s'han fet coses per millorar el verd, no tantes com voldríem nosaltres, fins i tot en aspectes de manteniment, perquè a vegades hi ha aquestes embranzides d'arrencar projectes i el problema després del manteniment, i és el que és més trist, no?, que engeguis una cosa verda i després s'acabi morint. Però s'han fet coses, sí, s'han construït coses des del nostre punt de vista.
2: Doncs aquesta entrevista és una de les que formen part d'un poc que estem fent justament per conèixer quins són els candidats a les properes eleccions. Compte, perquè d'aquí poc també ens visitaràs, Jaume Sanz, per conèixer quina és la proposta d'Esquerra Republicana.
0: Aquí em trobareu.
2: Ho farem a les properes setmanes. Jaume Sanz, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: I Mireia Mendoza, també moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per rebre'ns.
2: Fem una pausa i continuem amb més gent de carrer. Fins ara.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja de

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. I és que ho comentàvem a l'entrevista anterior, l'habitatge és el gran tema, segurament és el gran repte també que es troben les institucions. I avui parlarem d'habitatge també un dia més, perquè hem d'explicar que s'ha obert ja el període per demanar ajudes pel lloguer jove, tant de pisos com també d'habitacions. Ha estat una mesura molt celebrada, però que també desperta molts dubtes sobre quina és la quantitat de diners que es pot rebre, sobre com es demanen les ajudes i també qui són els criteris per saber si aquesta ajuda te la donen o no. Doncs tot això ho ha explicat perfectament a xarxes socials el Carlos Gil, el que podem saludar ara mateix en directe. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Com parlàvem, l'habitatge segurament sigui el gran tema que tenim ara mateix sobre la taula. S'estan volent fer algunes mesures per intentar que sigui una mica més fàcil independitzar-se. En aquest sentit, aquesta en concret, en què consisteix aquesta ajuda, Carlos?
1: Doncs aquesta mesura bàsicament va dirigida cap a persones de fins a 35 anys que resideixin legalment a Catalunya. Important, que estiguin empadronades a l'habitatge pel qual demanen l'ajut, siguin titulars del contracte de lloguer o de cessió d'ús i tinguin uns ingressos que no superin aproximadament els 36.300 euros anuals, més o menys. Mm. Una cosa important, això sí, perquè es parla d'ajudes de 250 euros al mes.
0: Sí.
1: Però aquesta és la quantitat màxima.
0: Clar, clar, clar. Mm.
1: És a dir, l'import real oscil·la entre aproximadament uns 50 i 250 euros mensuals durant els pròxims 2 anys. Una dada que es calcula en funció dels ingressos, del preu del lloguer i de l'esforç econòmic que representa pagar-lo. Per tant, com dic, cada cas és bastant diferent.
0: Clar, cada cas és un món, cada cas també s'ha d'analitzar. De fet, ara ho explicaves. Aquestes ajudes són entre 20 en l'ajuda més petita, 250 l'ajuda més gran, no? A vegades ens quedem amb aquest titular de que són 250. Són 250 en cas de que compleixis tots els requisits perquè siguin 250. Per tant, si volem saber informació sobre això, per exemple, on podríem trobar informació per saber on ens trobem nosaltres i també on es poden fer aquests tràmits a l'hora de demanar una ajuda com aquesta?
1: Per demanar ajuda així, el millor és buscar els canals oficials de la Generalitat, sense cap mena de dubte.
0: I allà es pot trobar tota aquesta informació i també és a través d'allà, a través d'internet, on et pots fer aquesta sol·licitud, no?, per demanar les ajudes.
1: Efectivament.
0: Aquestes ajudes que es poden demanar també a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dèiem que això és el gran repte, segurament, que tenen ara mateix les administracions públiques, com poder fer que la gent es pugui independitzar almenys de forma una mica més senzilla. Diries que una ajuda així representa un gran canvi o al final no deixa de ser una cosa molt petita, que no ataca tampoc coses estructurals? No sé com ho veus, Carlos.
1: Clar, a veure, un gran canvi, per exemple, he fet una mica de xarxa i a Sant Boi, per exemple, el preu mitjà del lloguer ja supera els 814 euros mensuals i això més o menys va en alça.
0: Sí.
1: Clar, una ajuda d'entre 50 i 250 euros pot representar un alleujament molt important. Això crec que ningú ho dubta. És una bona eina per donar resposta a una necessitat immediata, però que difícilment pot solucionar els problemes estructurals de l'habitatge si no van acompanyats d'altres polítiques. Per exemple, com jo deia en el vídeo, doncs sí, és una tirita que pot més o menys tapar la ferida, però si la ferida no para de sagnar, la tirita no servirà de res.
0: Clar, justament és això, és una tirita, però a l'hora d'aplicar mesures més estructurals segurament necessitin de més temps. I potser alguna cosa s'ha de fer en el mentrestant. No sé si és una ajuda que va més al mentrestant que no pas
1: clar,
0: a mirar cap a l'horitzó, diguéssim.
1: Sí, pot ser el anar fent. El problema també considero jo d'aquests ajuts és que correm el risc de normalitzar un mercat del lloguer que avui és profundament insostenible per una gran part dels joves. És a dir, no podem assumir que això, que aquests preus de lloguer siguin la normalitat.
0: Doncs justament això és el que passa, això és el que ens trobem. Però també hi ha algunes mesures que ho poden posar tot una mica més senzill, tot i que, com explica el Carlos, segurament sigui més una tirita que una altra cosa. Carlos Argila, moltes gràcies per atendre'ns també avui a Gent de Carrer i gràcies també per explicar-ho a xarxes i que pugui arribar a tothom aquestes ajudes que estan disponibles des del dia d'avui, com diem. Així que una abraçada i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Doncs ja veieu que aquesta mesura la tenim en marxa, tot i així, doncs, vull dir que no són 250 euros, tal com hem explicat, sinó que va en funció d'altres coses. Nosaltres seguim parlant de més coses aquí a Gent de Carrer quan queden 3 minuts perquè sigui 7:15 de la tarda.

0: I ho fem amb el Carlos Ruano. Benvingut de nou, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Amb una nova secció a la que anem a fer una mica de guia jurídica, com estem fent en les últimes setmanes, amb un tema que ara mateix, a més, està evidentment molt d'actualitat, perquè la gent, clar, vol descansar, vol vacances.
1: Sí, però també vol diners.
0: Sí, clar. No?
1: Sí, bueno, avui ampliarem aquesta guia jurídica i parlarem de... Més que de les vacances i com funcionen, perquè això és molt senzill d'explicar, ja que són dos articles de l'Estatut del Treballador, parlarem més bé d'això, dels permisos remunerats. És a dir, aquests períodes on la llei permet, doncs, que un treballador s'absenti al seu lloc de feina sense perdre el seu salari. Però abans d'això, doncs, saps què és un treballador? Per tu què és un treballador? Perquè hi ha molts tipus de treballadors.
0: L'Albert Vilar és un currant
2: nat. Sí? Jo treballo molt, sí.
1: Per qui treballes? Per una empresa, l'Estat...
2: Per l'amor a l'art, en gran part.
0: No només.
2: I per Ràdio Sant Boi.
1: Bueno, doncs, en cas del cas teu, si treballes per una persona, és a dir, per una persona i, per tant, estàs sent retribuït per un treball alié, és a dir, que treballes per algú utilitzant els seus propis béns, aquest empleador, sí que formaràs part d'aquests permisos remunerats que parlarem, no? Però, d'una altra manera... aquest estat del treballador, és a dir, aquests permisos dels que parlarem no s'apliquen a, doncs, funcionaris, treballs familiars, és a dir, per exemple, si tu treballes al restaurant del teu pare, doncs no formes part d'això. Després també els futbolistes tenen el seu propi estatut, és a dir, que van diferent a això que parlarem avui.
0: També els autònoms, no, per exemple?
1: Exacte, els autònoms. Els autònoms no formen part de l'estat del treballador perquè no treballen per algú, sinó que treballen per ells mateixos. I per últim, els consellers de societat, també grans dirigents dels CEOs, per exemple, tampoc formen part d'aquest estatut, etcètera, etcètera. Per tant, avui ens enfocarem principalment a aquells treballadors, doncs, com per exemple tu, John, que treballes per Ràdio Sant Boi.
0: Sí.
1: No? Que,
0: bueno, que passa que jo sóc autònom, però...
1: Sí.
0: Sí, però és igual. És igual.
2: Jo treballo per Ràdio Sant Boi.
1: Doncs mira, ens enfocarem en l'Albert.
2: Perfecte.
1: Ens enfocarem en quins permisos té en cas de que, doncs, necessiti algun tipus de coses que les esmentarem ara mateix. I doncs això.
0: Doncs ho comentem tot seguit.
1: I bueno, aquesta cançó la poso perquè bàsicament parla d'una lluita obrera. Perquè, bueno, cal recordar que aquest tipus de permisos s'han guanyat...
0: Sí, no han caigut al cel.
1: Han vingut a causa de la lluita obrera i la lluita constant per poder obtenir, doncs, aquests tipus de coses, de permisos, de drets, no? Que són molt necessaris i que moltes vegades es donen per sentats, donen que, bueno, els tinc perquè mira, però no. Hi ha molta gent que ha lluitat per això, ha perdut feines, ha perdut moltes coses per poder obtenir tot això.
0: Clar, un dels drets que s'ha guanyat és el fet de tenir vacances.
1: Exacte, abans de la Revolució Industrial, perquè no ho sàpiga, no existien les vacances, després es va aconseguir, doncs, que el diumenge fos el dia de descans, i més endavant, gràcies, per exemple, a la vaga de canadenca... etcètera, etcètera, doncs es va aconseguir que, a més de reduir la jornada laboral, també s'aconseguessin uns dies de descans. No? Perquè hem de diferenciar permisos de vacances. Les vacances, com a tal, és una obligació que té el treballador, és a dir, el treballador està obligat a descansar.
0: Tu has de descansar.
1: Exacte. El treballador, és a dir, persona que treballa per algú, utilitza els seus materials, està obligat a descansar 30 dies a l'any. Vale? Sense tenir en compte les festes nacionals, que són 14 a l'any, vale? 7 estatals, les altres són locals i autonòmiques. Per tant, aquestes vacances, com a tal, al ser un dret del propi treballador, no necessita cap tipus d'autorització del seu empleador. És a dir, que tu, per ser treballador, tens dret a aquestes vacances.
0: Sí, jo dic d'aquest dia a aquest dia marxo i tampoc pots fer-hi res al respecte.
1: No, exacte. De fet, és el que has de fer. Informar el teu empleador, el qual, doncs, tu li dius, mira, jo vull fer les vacances d'aquí a 2 mesos, vale? Que és el període mínim que has d'avisar, perquè si el teu empleador es pugui organitzar. I mai no et poden dir que no pots fer-ho o mai no et poden dir que et paguen 14 dies de vacances, per exemple.
0: Clar.
1: També és necessari dir que les vacances, de fet, són 14, d'aquests 30 dies, són 14 obligatòriament seguits, és a dir, 14 dies naturals, per exemple, doncs avui que estem a dia 29, bueno, dia 1 de juliol, per exemple, doncs fins al 14 de juliol, ininterrompudament, i després els altres 14 tu t'ho divideixes com vols i com ho pactes amb el teu empleador. Però, en canvi, els permisos atribuïts no venen per aquí. És a dir, aquests permisos atribuïts són absències puntuals que tu tens per raons extraordinàries o imprevisions de la vida personal i civil. Parlarem d'aquests tipus de permisos, no? De com funcionen i tal. I aquests, a diferència de les vacances, requereixen d'una justificació. Vale? Per exemple, un justificant mèdic, no? Perquè has anat al metge. O un justificant de la universitat perquè has fet un examen. Doncs això, doncs, ampliarem i explicarem el que és. Passarem per 4 tipus de permisos, els quals explicarem més endavant. I, bueno, moltes vegades et preguntes, doncs, què passa si coincideix aquest permís amb les vacances, no? Mm,
0: clar.
1: La llei el que dicta és que en el marge de 18 mesos, tu si, per exemple, jo què sé, estàs... el mes vinent agafes vacances, però et trenques el peu, vale? Doncs agafes tu la baixa laboral i durant aquests 18 mesos posteriors a quan agafes la baixa laboral pots exercir aquest dret de vacances. Per tant, no es perden i es té dret a tenir aquestes vacances. Per tant, si, per exemple, el vostre empleador, l'empresa on treballes, et diu no, aquest any no fas vacances perquè vas agafar la baixa, sí, esteu en tot el dret a reclamar-ho. Segons això, el que diu l'estat.
0: Clar, és important el que explicaves abans, eh? Una cosa és el dret a descansar, que és un dret, i l'altra cosa és el dret a tenir...
2: estar de baixa.
0: Clar, tenir permisos d'estar de baixa, és a dir, no? Una cosa, exacte, és estar malalt, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra, sí, és descansar quan estàs bé.
1: Sí, bueno, qui diu de baixa, diu per un permís de parentalitat, sí, sí, sí, sí, perquè has d'exercir funcions sindicals, perquè s'ha mort algú, vale? Mm. No tot és la baixa laboral per incapacitat, sinó que hi ha molts tipus de permisos diferents que no tenen a veure amb això, però sí. I...

0: seguint amb la tònica de Green Day, vale? Que sí. La cançó anterior també era de Green Day, aquesta cançó també parla d'aquesta lluita obrera, no? De com es lluita contra la llei per poder obtenir aquest tipus de, aquest tipus de beneficis o drets que actualment exercim, no? I parlant de permisos, existeixen quatre tipus, els quals jo he categoritzat, perquè com a tant no hi ha una categoria, vale? Però perquè s'entengui... Hi ha
1: quatre... Per almenys agrupar-los,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, perquè és, o sigui, és difícil d'agrupar perquè el fet de la fi cada permís té una funció específica. Però sí que és veritat que cadascun porta d'una mateixa branca. Per començar tenim els permisos de formació i feina, vale? El qual ho explicaré més endavant, els de deure i obligacions públiques, com ara, per exemple, quan vas a votar, doncs tu tens dret un permís per remunerat
1: d'anar... O sector cataula, per exemple.
0: A la cataula,
1: o...
0: exacte. A més, també tens els permisos per causes personals, les incapacitats laborals, tal... Després tens els permisos relacionats amb la maternitat, paternitat i cura dels menors.
2: Cavar, no acaba, nunca, no.
3: Quien cava más muy rico es.
2: Si tu es rico, das al derecho.
1: Això no és Green Day, em sembla, no?
0: No, però...
1: Canviat de registre aquí.
0: Sí, bueno, la Blancaneus, no? Sí. Però quan parla de Picapedra, doncs, i ara parlem de feina, no? Doncs,
1: clar, qui colava, qui colava.
0: Exacte, existeixen permisos, no? Si tu estàs, per exemple, treballant, tens un permís laboral per poder buscar, per poder exercir el teu dret de buscar feina, per exemple, si et van fora, no? O sigui, tu, per exemple, la teva empresa diu, t'acomido d'aquí 2 mesos. Doncs tu tens dret, un permís per al dia, 6 hores setmanals per poder buscar feina, no? Durant aquest període de treball, perquè vull recordar que aquests permisos no és un permís mòdul tot el dia, sinó que és durant les hores de treball.
1: Clar.
0: O sigui, si tu vas al metge, per exemple, a les 7 de la tarda, però acabes a les 6, no forma part del permís laboral, perquè està fora de la jornada. En aquest cas estem parlant sempre d'un permís dins d'aquesta jornada laboral que tu tens de 8 hores, 6 hores, 7 hores, fins a 9 hores.
1: Clar, no estàs fent festa si estàs fora del
0: clar,
1: horari
0: exacte.
1: Laboral.
0: Si tu, per exemple, vas al metge un dissabte, no estàs agafant un permís, sinó que estàs fora... Estàs
1: en un dia lliure l'estàs dedicant
0: a anar... Estàs en període de descans. Després estan també el permís d'examen acadèmic o professional, que és, bàsicament, tens el temps necessari per poder anar a un examen. Per exemple, jo dilluns vinent tinc un examen, per tant, a la feina diré, mira, tinc examen, has d'avisar 48 hores abans,
1: sí.
0: I el que fas és avisar, mira, tinc un examen a, jo què sé, al meu cas, les 2 de la tarda, no puc arribar...
4: Tens un examen?
0: Sí, una recuperació horrible. Sí, un 4-8, això no...
1: Uf,
0: no està pagat, no està pagat. Sí. Però bueno, la cosa que en el meu cas, no, ho hauré d'exercir,
1: sí.
0: I el que faré serà, doncs, això, avisar 48 hores abans, o abans, evidentment, quan tu sàpigues, i el temps indispensable. És a dir, si tu, per exemple, dius, arribaràs sobre les 6, però arribes més tard, no passa res perquè és el temps indispensable per poder fer l'examen. I per últim, també tens dret a un permís remunerat si, per exemple, has de fer una formació que et fa l'empresa. És a dir, tu, per exemple, clar. Per treballar aquí a Ràdio Sant Boi, has de fer...
1: formar-te de tècnic o de riscos
0: exacte.
1: Laborals, etc.
0: Exacte, doncs el que fas és fer aquest curs durant doncs, l'horari del treball.
1: Clar, per exemple, a veure si penses que l'Albert Vilar podia après a fer també de tècnic sol.
0: Home, jo crec que té talent.
1: Sí, gràcies formes.
4: A la formació dels drets de l'usuari, formació de riscos laborals,
1: clar.
4: I alguna em queda per allà,
1: sí.
4: Pendent.
1: Segons com et posis el casc, després fas una millora.
4: Els auriculars, que no m'agafin.
1: Ja passa, també hi ha altres coses per explicar.
0: Això és el Càmera Café.
1: Sí.
0: I és que, bueno, dins del propi treball, no? M'he posat el Càmera Café perquè és una sèrie molt icònica d'Espanya, el qual, bàsicament, estan treballant les persones.
4: Entre cometes,
0: exacte.
4: Que no treballen en cap moment de la sèrie.
0: I, bàsicament, vaig estar veient un episodi aquest dissabte i el qual parlaven d'això de, uah, és que he d'exercir funcions sindicals, vale? Doncs, efectivament, aquesta funció sindical és un motiu pel qual tu pots rebre un permís de treball.
1: Sí.
0: És a dir, depenent de les hores que tu dediquis al sindicat, perquè bueno, una persona es pot afiliar de manera voluntària a un sindicat perquè defensin els seus drets i poder acudir per informació, etc. Doncs si, per exemple, t'escollessin com a dirigent d'aquest sindicat, d'una secció sindical o el que sigui, doncs tens unes hores, les quals són remunerades... I
1: hores sindicals.
0: Exacte, hores sindicals. Quan són per exercir aquest dret, que és el dret sindical. Per un altre lloc, també tenim els drets de... els deures inexcusables de caràcter públic i personal, com per exemple, com hem dit, a l'hora de votar.
1: Sí.
0: No? Doncs, si per exemple treballes a Barcelona però has de vindre, en el meu cas, a Viladecans, al Casal de Vila
1: del Barça, segons estiguis empadronat, clar.
0: Doncs tu, per exemple, pots dir, vale, doncs jo vull anar a votar a primera hora, per tant, el temps indispensable que necessitis per anar a votar. També en cas de, com has dit tu, de fer a taula o el que tingui relació amb això. I per últim també, que això molt poca gent ho sap, però a l'hora de donar òrgans, vale?
1: Donar òrgans?
0: Exacte, tu, per exemple, has de donar un ronyó o que sigui el que sigui, tens també el temps indispensable de recuperació i per actes preparatoris necessaris.
4: Em sembla just.
0: Sí, té sentit, no?
4: Que et donis un òrgan i no hagis d'anar el dia següent a treballar. Bueno, amb un òrgan menys.
0: Bueno, als Estats Units funciona així, eh?
4: Ja, ja.
0: No, per tant, és una cosa que ho donem com molt per obvi, però que no té res a veure... O sigui, que fora d'Espanya és molt estrany, o fora d'Europa és molt estrany, aquest tipus de coses. Per tant, és un avanç bastant bo nostre,
1: dins
0: de lo dolent.
1: Que no és una cosa que estigui en el dia a dia, però tot aquest tipus de casos que són excepcionals s'han de contemplar, perquè si no es contemplen, al final, qui està dirigint una empresa... qui està contractant a gent pot acabar fent el que vulgui.
0: Clar, exacte. O sigui, si tu, per exemple, el teu empleador, si tu, per exemple, vols donar un ronyó al teu familiar, a la teva germana, al teu germà, al teu pare, el que sigui, el teu empleador et diu que no, perquè no vol que faltis a la feina, doncs pots morir.
4: A Vidal no van entrenar.
1: Ha de ser tot compatible.

0: continuant amb aquesta llei jurídica, aquesta que ens va parlar d'amor, no? L'altre dia sí. vam fer una llei jurídica del matrimoni.
1: Sí, per casar-te i tot això. Sí.
0: Exacte, doncs parlant de casar-nos...
1: Prendre nota.
0: Sí, hem de prendre nota perquè si tu et cases, tens 15 dies de vacances... Bueno, 15 dies de vacances és un permís.
2: Representa que és com per la lluna de mel. No?
0: Exacte, exacte. I aquest permís ho pots aplicar tu quan vulguis, vale? O sigui, no és que tu et cases i automàticament tens aquests 15 dies, sinó que tu has de preavisar i justificar doncs, que tu has de casar, per tant, agafaràs la setmana del 8 de juliol fins a no sé quan, seguit, per poder casar-te.
2: I s'ha de presentar com algun paper o no? Sí, bueno, s'ha de presentar...
0: Bueno, amb mostrar la invitació del dia d'aquest cases o el paper de...
2: Perquè alguna cosa que ho acrediti, no?
0: Clar, sí, una mínima cosa que ho acrediti, una foto, per exemple, o el que sigui, l'anell, fins i tot, li pots ensenyar al teu cap l'anell de, mira, em caso, és tal dia. O sigui que és...
2: Ja ho provaré.
0: Molt...
2: sí.
0: I bueno, en teoria és il·limitat, o sigui que tu pots casar-te, esperar 3 mesos, divorciar-te, casar-te, no sé, això poca gent ho ha provat, però...
2: Sí, aquí potser pots trobar allà... una forma d'anar poc a treballar i...
0: Sí, sí, sí.
2: Vas a anar-te casant tu, mira.
3: Sí, ara has de pagar la lluna de mel, cada cop.
0: Clar, clar. Bueno,
2: la lluna de mel pot ser...
3: Lluna de mel a Sant Boi.
0: Clar.
3: A les Termes Romanes.
2: A casa del millor lloc. Quin millor lloc.
0: Després tenim també els permisos per accedir a una malaltia greu, hospitalització i cirurgia, que com a tal... que la persona que ho pateix doncs és indefinit, no? Fins que estigui bé, però molt poca gent ho sap, i és que tu, com a, per exemple, parent, per exemple, sí. no? El germà, és a dir, fins al segon grau, si fem un arbre doncs, cap amunt els pares primer grau, cap a l'esquerra és segon grau, tenen un permís de 5 dies. Mm-hmm. És a dir, tu, per exemple, el teu pare està hospitalitzat, tu tens un permís de 5 dies.
2: Sí.
0: Vale?
2: Per anar-lo a visitar, atendre, etc.
0: En teoria, sí. Mm. Però també ho té la teva parella en cas de que estiguis casat o una relació doncs, oficialitzada per el registre civil.
2: Sí.
0: És a dir, que una parella casada o unida d'una altra manera també poden rebre aquest tipus de permís. És a dir, si tu, per exemple, estàs casat i el pare de la teva parella està a l'hospital, tu pots demanar aquest permís també.
2: Si forma part com del teu llibre de família, diguéssim.
0: Exacte. Ara bé, si tu, per exemple, treballes en la mateixa empresa que la teva parella, ho has de parlar amb el teu cap per dir, mira, el seu pare tal, doncs aquest cap ja parlarà amb vosaltres de com fer-ho. Perquè no té molt de sentit que dues persones del mateix lloc o el mateix treball faltin per el mateix motiu.
2: Clar, però quines són les condicions que s'haurien de donar perquè això passés?
0: Home, doncs, malaltia greu, ingressar a l'hospital, una intervenció quirúrgica, per exemple, que una persona doncs, no es pugui valdre per si mateixa perquè té un accident greu, etc etc. O sigui, són situacions molt concretes, com era, per exemple, que el teu pare de 80 anys es trenca una cama, saps? I has d'estar a l'hospital, l'han d'operar, no? Etcètera, etcètera. També està per mort del familiar, no? I és que té una durada de 2 dies, ampliable a 4 si és que hi ha un desplaçament molt lluny, no? Si has d'anar, per exemple, a, jo què sé, Andalusia, a un altre país, etcètera, etcètera. No són equivalents, Andalusia i un altre país.
2: Sí.
0: Per si de cas.
2: T'he entès.
0: Sí. I, bueno, subjectes que poden rebre, doncs, com l'anterior permís, doncs, el cònjuge, la parella de fet, o parents fins al segon grau de consanguinitat afinitat. És a dir, si, per exemple, el teu avi mor i és de Múrcia, doncs tu pots demanar aquest permís, i tant tu, com a la teva parella, com el teu pare, com el teu germà, podeu anar amb aquest permís de 4 dies.
2: Mm.
0: I, a més d'això, tenir també el trasllat de domicili habitual, que tu ja fas la mudança, no? Si tu, per exemple, vols vindre a Sant Boi...
3: Un dia de festa.
0: Exacte.
3: Per moure't.
0: Exacte, és un dia de festa per moure't. I, bueno, també és un conveni col·lectiu, també es pot ampliar, no? Tots aquests permisos que estem dient és el que diu la llei. És a dir, si tu, per exemple, per el teu contracte o conveni col·lectiu ho amplien, doncs, perfecte.
2: Sí, sí.
0: Saps? I ja, doncs, per últim, tenim la força major per motius familiars urgents, que és molt semblant al d'abans, que és quan, per exemple, necessites immediatament la presència familiar, vale, jo que sé, que Déu no vulgui, però que hi ha hagut un delicte dins de la teva família, no? Algú ha pagat algú i ha deixat molt greu. Doncs tu tens aquest permís de 4 dies equivalents a l'any, és a dir, 4 per 8, quan és, John?
2: 4 per 8?
0: 16, 16, 32?
2: 10.
3: 24. 32.
0: 32, no?
2: No em sé ni una taula, va. O sigui, de veritat
3: que ho he hagut de pensar. Quasi volia deixar tonto el Juni, quasi fallo.
0: Doncs 32 hores a l'any, per poder doncs, exercir aquests tipus de... Oye, que ha passat això a casa, ¿vale? Que s'ha trencat el termo, que està els Mossos a casa. Doncs pots demanar aquest permís. I per últim tenim el permís que es va donar durant la dana, de fet, que és la impossibilitat d'arribar a la feina per catàstrofe o mal temps. Que sí. Això és... Es fa una anàlisi a posteriori, tu, per exemple, doncs, truques a la feina i dius, mira, que no vaig a la feina perquè estan dient per al Telenotícies o per Protecció Civil que hi ha una riada. Mm-hmm. Doncs tens 4 dies a l'any per això.
3: O la pagada, per exemple, no? També.
0: Com?
3: La pagada elèctrica.
0: Exacte, la pagada elèctrica. Tu podries haver trucat a la teva empresa i dir, mira, no vaig perquè he hagut un apagón, bon, etcètera, etcètera.
2: És una de les raons, però també n'hi ha una altra més que volem repassar.

0: Clar, perquè aquí també hem de parlar de paternitat, de maternitat,
1: sí,
0: de cures també.
1: Sí, com diu aquesta cançó, Sleeping Through My Fingers, d'Ava, concretament de la pel·li Mamma Mia, on hi ha una mare, una filla, tal. Hi ha diferents tipus de permisos als quals tenen els pares i les mares. Ara es diu aparent, per generalitzar, ¿vale? Perquè
0: sí,
1: pot ser
0: sí, clar,
1: pare, mare, i, o família monoparental. I, bàsicament, hi ha diferents tipus de permisos, com, per exemple, els exàmens de prenatalitat i tècniques de preparació del part, on hi ha un temps indispensable que es necessiti. Aquest permís és retribuït sempre que l'activitat sigui obligatòriament durant aquesta jornada de treball, com estàvem dient abans. És a dir, que, per exemple, només fan aquesta preparació del part a les 12 del migdia, tots estàs treballant. Després tenim la sessió informativa d'acolliment, si, per exemple, vas a adoptar, no? Que també és un temps indispensable, ja que requereix informes psicològics, socials, és avaluacions de tant del nen com dels parents, i per tant és un procés bastant llarg, i per tant doncs és aquest temps indispensable. I per últim, que és molt diferent al que parlarem després, el de cura de lactant, el qual bàsicament durant els primers 9 mesos la mare lactant, o en cas de que es doni biberó, doncs la mare i el pare, en general els progenitors, tenen una hora al dia, que es pot repartir en mitja hora, per entrar més tard a la feina o sortir més d'hora per exercir doncs aquest dret de donar biberó, donar doncs la lactància a aquest nadó. I per últim tenim el tema de doncs els naixements prematurs, hospitalització del fill o filla, que és quan hi ha un naixement prematur, també està dret a aquesta hora de cada dia de forma retribuïda, és a dir, durant l'horari de treball, per anar a l'hospital i doncs vigilar que el nadó estigui bé o qualsevol cosa, no? Que evidentment necessitaria un pare, no? Ja que doncs, en aquest cas és una situació bastant complicada. I per últim, i aquí anirem a expandir una mica aquest tema, i és el tema del permís relacionat amb tot el que és el tenir fills, vale? És a dir, ara hem parlat més o menys de permisos
0: del naixement com a tal,
1: el naixement,
0: no?
1: Com a tal. Abans hem parlat una mica de coses que són com una mica accessòries, no? Que no és com lo principal. I és que quan neix un fill, no? I es té cura d'un menor, bueno, d'un nadó, o s'adopta, etcètera, etcètera, per llei, les primeres 6 setmanes de quan neix el teu fill o filla són obligatòries tant pels dos progenitors i per la família monoparental, és a dir, 6 setmanes seguides a casa cuidant del fill. Després, en cas d'una família on hi hagi dos progenitors, cadascun té 10 setmanes durant el primer any. És a dir, que tu, per exemple, passen aquestes 6 setmanes i la teva parella fa les 10. O fa repartides les 10. 2, 2, 4, 6, el que sigui. I després tu accedeixes a aquestes altres 10. Això és un avanç perquè això sembla mentida, però es va instal·lar el 2022. O sigui, la igualtat entre progenitors a l'hora de tenir el permís de... doncs, permís per naixement del teu fill, existeix des del 2022 aquesta igualtat de gènere. És a dir, molta gent això no ho sap, però és bastant heavy. O sigui, jo quan vaig néixer no existia aquest permís. Eren, si no m'equivoco, eren 7 dies o 6 dies que va tenir el meu pare quan jo vaig néixer, però després no. Va ser la meva mare que va exercir doncs aquest permís. Tu, per exemple, jo crec que quin ni existia amb el pare quan tu vas néixer, perquè ets una mica més gran que jo.
0: Sí, no ho sé exactament, però deu ser per allà perquè ha sigut una cosa com molt recent.
1: Sí, i per què creus que és això? Per què creus que s'ha equiparat? Si és, en teoria és la mare la que ha patit, no? I la que accedeix això.
0: Bueno,
1: per què creus que s'ha equiparat?
0: Bueno, perquè s'ha deixat d'entendre el fet de cuidar d'un nen com una responsabilitat de la mare, sinó com una responsabilitat compartida, i per tant, aquí és on té sentit que puguin fer festa els dos.
1: Sí, però va més bé pel tema contrari, és a dir, que el fet de que la dona tingui més permisos li perjudica, perquè laboralment, una empresa que normalment el que busquen són els calés, el que vol són persones actius als quals generin diners, no actius que no puguin generar diners durant X temps. Per tant, aquest dret d'equiparació, a més de que un pare també té dret a gaudir del seu nen, no? S'ha fet també perquè les dones puguin tenir els mateixos problemes o els mateixos beneficis que un home a nivell laboral. És a dir, això forma part d'aquesta bretxa salarial que es parla de... que normalment es parla de sous i tal, però no. O sigui, té a veure amb aquesta discriminació pel fet de voler tenir fills.
0: Per tant, en conclusió, Carlos, i per anar tancant la secció, que és el que podríem explicar, perquè hem dit moltes coses respecte als drets que tenim, però quina és la conclusió que donaries final?
1: Doncs per concloure, volia dir que a l'hora de tenir cura de la família, doncs existeix aquest permís per naixement de 6 setmanes més 10, que famílies monoparentals el que es fa és aquestes 6 setmanes se sumen 10 i 10 per cada progenitor, per tant té 10 més 10, 20 més 6, 26. I després, a l'hora de també matrimonis fins a parelles, el matrimoni està als 15 dies naturals. I per últim, per formació d'exàmens, per aquesta gent que té recuperacions ara al juliol, com ara jo, té aquests 15 dies naturals, o sigui, perdó, té aquest indeterminació de temps de pel que necessiti. Per tant, és molt necessari que si teniu cap tipus de dubte, a l'Estatut del Treballador està molt ben explicat, és a dir, tu busques literalment casament i surt permís de casament.
0: Clar.
1: Busques estudi, busca permís d'estudi. I que és molt necessari que els treballadors sàpiguen aquests tipus de drets que tenen, perquè molta gent no ho sap i moltes empreses s'aprofiten d'això.
0: Clar, i no pots aplicar-ho.
1: Exacte.
0: Doncs ens ha quedat molt clar i crec que necessitarem també aquest estiu, perquè tots plegats necessitem descansar. Carles Ruano, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies.

0: I avui a Gent de Carrer volem presentar l'autobiografia de la Judit Corachán. La trialeta santboiana ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer La fuerza que no se ve, un llibre que explica tot el que ha passat durant la seva carrera, on ha aconseguit, entre altres, 5 títols nacionals i diversos subcampionats internacionals. Des de les seves crisis de salut fins al naixement de la seva filla, la Judit Corachán ens explica a La fuerza que no se ve tot el que ha passat a la vida d'una trialeta professional. Judit Corachán, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Aquest títol de La fuerza que no se ve, aquest llibre, no sé com i quan neix la idea d'escriure el teu primer llibre.
1: Doncs bueno, sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014, que vaig a competir a mitja distància. Escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava i per mi era una teràpia, havia de fer-ho per poder passar pàgina d'aquesta carrera i sempre la gent les ha rebut molt bé, han sigut 12 anys de cròniques i en diverses vegades m'han dit: ostres, per quan un llibre, que escrius molt bé, ens agradaria, i és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment, fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional i em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Que suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i al juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
0: Clar, però aquestes cròniques sobretot estan centrades en el millor esportiu, de com anar a la cursa, però sembla que en el llibre expliques una mica més el transfons de tot l'esportiu. No sé com definiries el que s'explica en aquest llibre.
1: Ostres, al final sí que és cert que l'impuls o la iniciativa és més per aquesta necessitat d'explicar aquest comiat, no?, de l'esport professional, i clar, sento que és molt esport i a la vegada, ostres, dir que per molt que deixi l'esport professional, no deixo l'esport, ni deixaré el meu estil de vida, que és entrenar, seguir competint, i clar, necessito explicar-ho per mi mateixa, per entendre-ho, perquè a vegades és com aquesta contradicció, no? però ho has deixat, però no ho has deixat, no, he deixat l'esport professional, però evidentment no deixaré l'esport i no deixaré de competir, sigui en triatló o en altres disciplines, no? I tot ve d'aquí, però clar, necessito també parlar de la maternitat, en el sentit també, bueno, parlo de molts temes, no? Com a dona, com ho sents, però sobretot sempre lligat una mica a l'esport, no? Com passes l'embaràs, aquesta manera de poder conciliar l'esport professional amb la maternitat i amb la feina, i llavors, clar, si penso que és un llibre, haig d'explicar tot el que hi ha davant i anys enrere de tot això, i haig de començar pel principi.
0: Ara ho explicarem. Tu, de fet, portes tota la vida lligada a l'esport. Primer la natació de petita, i el 2009 ja comences en el món dels triatlons, amb 25 anys. No sé com recordes aquells inicis, perquè al poc ja estaves a seleccions catalanes. Com van ser aquells inicis?
1: Ostres, doncs mira, el llibre va bé perquè t'ajuda a parar i reflexionar i mirar-ho tot com en perspectiva i recordar coses que és el que tu dius, és que és com que comences i és que vas a provar un club i quan te n'adones dius,
0: no pares,
1: que
0: no
1: pares, i estic competint i ara clar, truca la selecció i tu vols anar a poc i és impossible, i llavors m'ha ajudat molt el llibre per veure-ho una mica més d'una forma més detinguda, no? I poder, però és veritat que va ser com molt ràpid, molt ràpid, i també sento que han passat, ostres, doncs des del 2009 i estem a 2026, i la sensació és que ara ho penso i penso que ha sigut molt ràpid.
0: De fet, un tema que parles al llibre és un aspecte que va passar el 2011, que tu vas haver de parar 2 anys per un tema de salut, que et va deixar això 2 anys fora de competir. Com ho vas viure mentalment per un esportista, això de parar durant tant de temps?
1: Pues mira, igual que et dic que he viscut més de 15 anys molt ràpid, aquells 2 anys van ser molt lents, molt lents. Al final va ser dur, però en el moment va ser, ja està, vull dir, canvi de vida. M'acomiado de l'esport, en aquest cas, bueno, encara no era professional, estava amb els meus inicis, em donava bé, em trucaven de la selecció, però bueno, ho penso com, ja està, igual que he provat aquests 2 anys, el meu cos, pel que sigui, pues, ha dit basta i hem de canviar. Llavors, va ser dur, perquè és com una marxa forçada, però sí que penso, ja està, les coses venen com venen, llavors en el moment ho accepto i mai penso que tornaré. Llavors és, passen 2 anys, veig que em trobo millor, que em donen el vistiplau a nivell de metges i dic, doncs vaig a provar. I llavors torno a començar, pensant, sense cap expectativa. I quan me n'adono, pues estic una altra vegada lluitant per campionat d'Espanya, per exemple.
0: Suposo que això també té a veure, no és a nivell de l'esport, el que comentes de la fortalesa mental, no? De que si pel que sigui la vida no et deixa fer esport, tu intentaves seguir fent vida normal, entenc. Pues no puc i llavors he de seguir amb la meva vida.
1: Exacte, resiliència, no? Com es diu, el que tu dius, pues, i és aquesta força que no se ve, no? De la que parlo, d'això, que trobes forces d'on sigui i que t'has d'adaptar.
0: Tot i que dius que això, que vas tornar sense expectatives, comencen a anar molt bé els anys, comences a guanyar títols nacionals i internacionals. No sé com recordes aquells anys post-aturada, a partir del 2013.
1: Doncs una mica amb por, perquè en teoria tot aquest problema de tiroides, al final és aquest punt d'exigència, hi ha una part, això que inevitablement, t'ho diuen els metges, és un component que és l'estrès, aquesta, no sé com dir-te, que tu no va una mica intrínsec, no? Jo soc una persona molt nerviosa, suposo que t'exigeixes, encara que no vulguis, i llavors, quan torno i penso, vaig a fer mitja distància, que si no em comparo amb abans ni amb les rivals, i veus que estàs davant, jo dic, és que no vull, a més anava a una psicòloga esportiva i em deia, tu ara sense cap pressió ni res, però clar, et veu davant i dius, ostres, pues
0: puja la tensió, no?
1: Clar, i llavors potser això, ara que he passat aquest problema de salut, em perjudica, no? I em dona una mica de por, perquè dic, ostres, així no puc gestionar l'estrès. Però bueno, va ser pues, el mateix. Pues, si m'ha de tornar a parar, ja em pararà, però per sort no em va parar.
0: Sí, al final vas anar gestionant-ho, perquè van haver-hi moltes carreres que t'exigia tant a l'Anna Primera, no?
1: Exacte, però mira, va ser aquell treball amb la psicòloga, suposo que el cos canvia, suposo que jo també ja faig un treball molt més delicat cuidant totes les coses, l'alimentació, pues, aquell punt de controlar bé el volum d'entrenos i de més, i sobretot, no sé, agafo una confiança a nivell mental que no sé explicar-te com comença, potser amb aquest treball de psicologia amb aquesta persona que em va ajudar molt, i llavors al final ho vaig com saber tot anar assimilant i portant millor.
0: A tot això, tu ets un esportista professional, però no vivies d'aquest esport. No sé com era el tema de gestionar el teu dia a dia i com era a nivell de competir i de seguir treballant.
1: Doncs sí, és un tema que és el que explico en el llibre, no? I ho parlava l'altre dia en la presentació, que és aquest punt de quan tu poses etiquetes, no? Perquè és aquell perill pel que és, ostres, competeixo com a professional i arribo a les carreres i sóc professional, però és que en el meu dia a dia no sóc esportista professional, tinc clar, una feina com tenim tots, i és aquest punt de doble vida que intento explicar en el llibre, que no és una queixa, sinó que la gent pugui entendre, perquè el que t'està veient de dilluns a divendres treballant i cap aquí cap a baix no sap que després al cap de setmana et poses el tritratge
0: i al revés.
1: Exacte, i al revés, no? I llavors, bueno, és com una mica explicar aquesta doble vida que tens i aquestes dificultats que comporten competir com a professional sense ser-ho.
0: Un altre any especial a nivell espacial, amb una part bonica i una part cruel, és el 2019, que tu ets un campionat del món, guanyes a l'Embruman, el triatló dels Alps, però a causa de la pandèmia no pots competir al Mundial de l'Ironman. No sé com recordes aquell any, com és aquesta dualitat de tenir tants bons resultats i que per culpa d'això, fets externs, no tinguis tan bones notícies en experta del Mundial.
1: Ostres, va ser un cop dur, que dius, mai, quan això, dius, és com en el moment que comences una altra vegada a agafar el vol i un any superbo, i el més que em va costar no és només això, que no hi ha carreres i que el Mundial que l'he aconseguit després de 2 anys intentant-lo no arriba, sinó que tu és la sensació de dir que tothom està tancat a casa seva i tothom està igual que tu, però és la sensació de dir el meu rendiment ara mateix baixarà i perdré tot el que he aconseguit i és una... Uau, me'n recordo, ja no només de dir, trobar-te en 4 parets que això, pues, és que som de sortir i entrenar, però sobretot aquesta sensació de que estàs perdent molt la forma i no saps si tornaràs a aconseguir-la.
0: Això no va ser fàcil per portar-ho a nivell mental per qualsevol persona, però no sé com ho vas portar tu. La pandèmia.
1: És que va ser molt dur per tots. Jo, mira, l'única... crec que tinc més coses positives que potser altres persones, i és que considerada esportista professional pel bon resultat que havia aconseguit al Mundial, que és esportista d'an, que és d'alto nivell, doncs tenia facilitats, teníem, quan vam començar a poder sortir al carrer, tenia com una hora, dues hores determinades de sortir, i per mi era de dir, menys mal que sóc esportista professional, o tinc l'etiqueta d'esportista professional que em permet sortir al carrer, que em deien de tot, i tu per què sales? I, ostres, recordo, però mira, com a mínim era ja era més que entrenar, que ja passava un segon pla per tots, era poder sortir al carrer.
0: I en aquests anys post-pandèmia tornes a revalidar el títol del campionat d'Espanya el 2020, també subcampionat d'Europa el 2022. Com van ser aquests anys post-pandèmia en començar a tornar a competir?
1: Doncs al final de dir, bueno, una aturada més a la meva carrera esportiva, com havien sigut altres, com hem parlat de l'hipotiroidisme, i és a dir, és com diem, doncs, parar, mentalitat positiva i a seguir. I la veritat, doncs, és això, carrera a carrera, com vaig dient, i t'haig de dir que al final vaig tornar igual de forta. Vull dir, la pandèmia va ser dura a nivell mental, però no et puc dir que tinc la sensació que vaig perdre res a nivell físic, la veritat.
0: I el tercer punt, que aquest sí que et fa parar, però per una bona raó, és el 2023, el naixement de la teva filla. No sé com afecta a nivell personal i també professional aquest embaràs i tot el que ha vingut aquests anys.
1: Doncs bueno, la cosa és més que mai trobes, tens molt clar que vols ser mare, i costa trobar el moment ideal, perquè inevitablement ho planifiques com a esportista, no? Tu, el teu marit està dient, bueno, quan tu vulguis, no? I tu estàs, espera, que arriba el Mundial, espera, quan passi això, i llavors em quedo embarassada i ja per l'any que ve segueixo, i clar, ni és tan fàcil, però llavors arriba un moment que dius, a veure, jo vull ser mare, pues endavant, quan arribi, arriba, i evidentment en aquell moment tu intentes no perdre la forma i visualitzes el tornar a competir, però saps que la teva prioritat ara és la teva filla, i dius, si a més puc fer esport i puc competir i puc tornar al màxim nivell, genial. Però per mi tenia clar que en el moment que em quedo embarassada la meva prioritat canviaria.
0: I ara fa poc més d'un any que prens aquesta decisió de deixar el triatlisme professional. Com ha canviat la teva vida en aquest últim any?
1: Doncs, per una part, molt, perquè és aquest punt de treure't la pressió, l'exigència, el sacrifici, de no tenir programat el que faré demà ni programat un entreno, i això em dona molta llibertat, i a la vegada ha canviat poc en el sentit que m'agrada, i m'agrada descobrir això, que te n'adones que dius, és que jo entrenava molt, no només perquè volia competir estar més al nivell, sinó perquè m'agradava, i segueixo entrenant molt perquè m'agrada exigir-me, m'agrada això, seguint disfrutant de la competició, i m'agrada arribar a una competició el millor possible, tenint en compte que he perdut molt, però amb aquesta llibertat, i m'agrada seguint veient que em trobo forta, que em trobo àgil, que m'agrada tindre una vida saludable, i m'agrada descobrir que segueix els entrenaments en el meu dia a dia, però sense aquesta pressió i molt lliberada.
0: De fet, dius que això, que la pau val més que qualsevol títol. Tu diries que estàs més tranquil·la ara que ha passat un any que has deixat aquesta faceta de la teva vida?
1: Sí, inevitablement, perquè vull dir, l'exigència que té un esportista professional és molt alta, molt alta, i quan ets mare més, perquè al final inevitablement tu tens una filla que cuides 24 hores, per molt que ja vagi a la guàrdia i de més, i estàs jugant amb ella al parc i vols estar amb ella al 100%, però tu no deixes de pensar, ostres, estic 3 hores aquí de peu i no he menjat i no he begut i m'estic cansant i demà tinc un entreno important, o el diumenge de competir, estàs per la nit i no estàs dormint el que toca, i inevitablement llavors és que no gaudeixes ni del procés d'entrenament ja ni de la competició, i el pitjor és que tampoc estàs gaudint de la teva filla, que és l'important.
0: Però ara has seguit aquest ritme d'entrenaments però sense aquesta pressió, no?
1: Exacte. Evidentment ha baixat molt el ritme.
0: Sí, vale.
1: Molt. Però per mi el més important és treure't aquesta pressió i aquesta exigència.
0: També s'ha de dir que has seguit participant en curses, encara que a un nivell molt més baix. Ara fa poc has guanyat el triatló Cos Extrem de la Palma de les Illes Canàries, no sé com va anar.
1: Molt bé, el pitjor és això, no? Que ara escoltar els comentaris, que és normal que et diguin, però tu no ho havies deixat, però a veure, si ho has deixat i guanyes, i clar, et trobes amb aquest sentit de dir, i clar, mira, vaig fer el cos i vaig fer un triatló abans, Trichilcher, que l'havia fet uns anys, 2 anys abans, crec, i jo mateixa a xarxes comparava

0: no podia seguir muscularment i vaig parar a estirar, però mira, vaig encara així, clar, això no m'havia passat a la vida, no? I no sóc conscient potser quan estic competint de que ja ni entreno igual ni que tinc la mateixa, bueno, la mateixa potser energia com per seguir donant el 100%.
1: Tens l'avantatge que m'imagino que ets competitiva, però no tens la pressió d'això de guanyar el campionat, no?
0: Uau, això és fins i tot aquestes dues últimes carreres era una sensació estranya el dia previ i de dir, no estic nerviosa. I la nit prèvia de dir, és que he dormit. I la mateixa, bueno, hores abans de la carrera, dient, sí, Judit, posa't una mica nerviosa i concentra't. I llavors, m'agrada, no?, pues viure-ho d'aquesta manera i, a més, pues això, estar 5 minuts abans i no m'estiguin tremolant les mans i, clar, ho estic gaudint molt per aquest sentit.
1: En aquest llibre del que parlem, destaques que la teva major arma ha estat la teva fortalesa mental. Per què diries que és tan important en el món de l'esport, això de ser forta mentalment?
0: Perquè és el que et fa continuar, perquè sempre, i més en l'esport de resistència o de mitja i llarga distància, com he fet jo, que són més de 4 hores de carrera, per molt que entrenis, arriba un moment que sempre surten imprevistos. Ja no parlem d'alguna molèstia física, l'estómac, la lluita amb les rivals, la pressió, sinó que són moltes hores de carrera i al final el que tira del cos és el cap i sobretot pues, l'últim terç de la carrera. I crec que aquí és on marca la diferència. I jo, la veritat, pues, sempre he tingut, bueno, aquesta fortalesa que m'ha arribat a, bueno, m'ha fet continuar i m'ha fet donar-ho tot, encara que el cos digués que ja no podia donar més.
1: Doncs la presentació d'aquest llibre, La fuerza que no se ve, va ser aquest divendres a la biblioteca Jordi Rubio i Balaguer. No sé com va anar això de presentar-ho aquí a casa de Sant Boi.
0: Molt bé, la veritat que sempre era aquesta por de dir, vindrà la gent, no? I vam fer ple, van vindre quasi 100 persones, vull dir, estava la biblioteca plena, la sala, i es van vendre tots els llibres que va portar l'editorial. Van portar 60 pensant, és que mai es venen pues, més de 40, i es va quedar gent sense llibres. Van vindre la regidora d'Esports i el regidor de Cultura per acompanyar-me a nivell institucional, i la veritat que la gent, a més, em va dir que s'ho va passar molt bé, i jo la vaig dir molt. Estava nerviosa, com feia temps que no em posava en una competició, però, ostres, la veritat que la vaig gaudir i va ser, uau, veure la gent que va vindre pues, a recolzar-me en un dia tan important per mi i que la gent ja s'estigui llegint el llibre i que l'estigui encantant, i va ser molt guai, la veritat que una tarda molt xula per mi.
1: I vull recalcar que has decidit que tots els beneficis obtinguts amb la venda d'aquest llibre aniran destinats íntegrament a la Fundació Xana, que dona suport als nens i nenes amb malalties greus. Per què decidiu fer això?
0: Doncs, sí, sempre penso que quan vaig escriure el llibre mai pensava que era per guanyar calés, que tampoc escrivint un llibre s'han guanyat molts, i tinc la sort que he coincidit diverses vegades amb Luis Enrique, a més de que l'he admirat moltes vegades i ell va fer algun triatló, tenim amics en comú i sobretot li agrada molt la bici i hem sortit diverses vegades en bici, i clar, quan va passar allò de la seva filla em va tocar també molt de prop i de la Xana, i és cert que vaig anar a veure una presentació d'una amiga l'any passat. Ella va donar els beneficis a la Fundació Afanoc, que és també de nens contra càncer, i vaig dir, jo faré alguna cosa així, i tenia clar que seria Fundació Xana, i res, li vaig comentar i la Fundació encantada, i van vindre també divendres a recolzar-me, que va ser un gest també molt bonic.
1: On poden trobar el llibre?
0: Doncs està tot jocs. Sí que és cert que la sort de tindre una editorial darrere que et treu el llibre, la poden trobar físicament a Bacus, a FNAC, a Casa del Libro, i en principi a qualsevol llibreria. Potser a llibreries petites costa més, però en teoria en 24-48 hores el poden tindre, i a plataformes des d'Amazon, a qualsevol plataforma online, i també està en format e-book, i així que crec que és fàcil trobar-ho.
1: Doncs Judit Corachán, triatleta santboiana, gràcies per parlar amb nosaltres i moltes felicitats per aquest llibre.
0: Moltes gràcies a vosaltres per

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa de la vespre, on us destaquem el minut de silenci en suport a la situació de Benassola, l'entrega dels 40 habitatges de lloguer assequible al municipi o el projecte de la santboiana Sarah Mitchell, que viatjarà als Estats Units per investigar el càncer. Avui és dilluns, 29 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem actualitzant la situació que afecta Benassola, perquè aquest dilluns la Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6, mentre que la xifra oficial de morts se situen 1.450 persones. Entre les víctimes mortals hi ha 17 ciutadans espanyols, mentre que el Ministeri d'Afers Exteriors ha reduït a 138 el nombre d'espanyols que continuen desapareguts a l'Orbirà.
2: Les tasques de rescats continuen sense descans. Més de 2.600 efectius internacionals, amb gossos especialitzats i equips d'emergència de diversos països, treballen per localitzar supervivents de la runa. Mentrestant, el país ha registrat més de 430 rèpliques i les autoritats mantenen la màxima alerta. Ara per ara, Nacions Unides fixa en 50.000 les persones desaparegudes. En resposta a la catàstrofe, Catalunya va desplegar un equip de bombers especialitzat en rescats en estructures col·lapsades, que continuen col·laborant sobre el terreny amb la resta de dispositius internacionals.
1: A Sant Boi aquest matí s'ha produït un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament, al punt de les 12 del migdia, com a mostra de suport i respecte a les víctimes i en solidaritat amb el poble veneçolà. L'acte ha congregat una vuitantena de veïns i l'ha presentat Salud González, cinquena tinenta d'alcaldia.
3: Estem aquí avui plegats per expressar el nostre condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys. Estem colpits per tot això. En aquest context, aquest Ajuntament ens adherim al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des d'aquí també volem donar suport a tots els veneçolans de la nostra ciutat, perquè estem al seu costat i per qualsevol moment o necessitat que els tinguin al seu costat. Farem ara un minut de silenci.
1: El regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, explica als micròfons de Gent de Carrer les mesures d'ajuda que ha articulat l'Ajuntament.
4: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i a partir d'aquí a veure quins són els mecanismes o quines aportacions més podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
1: El regidor especifica com totes les entitats necessiten de la cooperació global per solventar aquest desastre natural.
4: I evidentment també una crida a aquesta cooperació internacional també necessària per atendre les necessitats més urgents, no? Com són l'assistència sanitària, la manca d'aliments, d'aigua potable, no? De refugi per tantes i tantes persones.
1: Més coses. Sant Boi suma 40 nous habitatges de lloguer assequible per a menors de 35 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest passat divendres la ciutat per lliurar les claus dels pisos de protecció oficial situats al carrer Valdiri Net i Figueres.
2: Els habitatges tenen un lloguer de 450 euros al mes i contractes de 7 anys. L'acte també ha servit per reivindicar la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge davant les dificultats d'emancipació de molts joves. Durant la seva intervenció, Illa va destacar que l'accés a l'habitatge és un dels grans reptes actuals i va posar en valor l'impacte que tenen promocions com aquesta en la vida de les persones. L'escoltem a Gent de Carrer.
5: Habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fan un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més ho necessiten, i és aquí com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de la col·laboració, i fem les coses amb un objectiu que va, que és doncs, resoldre i fer accessible habitatge per a les persones, per a totes les persones del país.
1: Els nous habitatges estan destinats exclusivament a joves menors de 35 anys i han estat adjudicats mitjançant el Registre Únic de Sol·licitants de la Generalitat.
2: Els pisos tenen dues habitacions, cuina equipada amb forn, placa d'inducció i campana extractora. També va incomplet sala d'estar i balcó. A més, s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai disponible sense passadissos i amb una important entrada de llum natural.
1: L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va explicar que aquests habitatges han estat pensats per facilitar l'emancipació juvenil i garantir un accés digne a l'habitatge.
6: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment doncs, al molt honorable president perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasòl. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu que és generar habitatge públic. Habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.
1: Durant la visita, Salvador Illa va insistir que l'habitatge és una de les principals prioritats del govern i un problema d'estat.
5: El primer missatge que els donaria és que el govern de Catalunya és el que més està fent en el conjunt d'Espanya per resoldre l'accés a l'habitatge i els plans que estem desenvolupant són els més ambiciosos que hi ha hagut mai a Catalunya. El segon que els diria és que s'informin dels ajuts que hi ha, en particular doncs, per adquirir ajuts per la compra d'un habitatge. Persones fins a 40 anys poden obtenir una entrada fins a 50.000 euros, un ajut per pagar l'entrada fins a 50.000 euros a interès zero, a retornar al final del préstec que tinguin, i també hi ha ajuts al lloguer, que justament ara es convoquen a partir d'aquest dilluns dia 29 fins al 10 de juliol, de fins a 250 euros d'ajuts per mensuals per lloguer a persones que visquin en un pis, bé tots sols, bé compartint pis amb altres persones, que tinguin fins a 35 o 36 anys, crec que és 36 anys, i que tinguin un topall màxim d'ingressos, poden accedir a aquests ajuts. Per tant, que s'informin bé accedint al web de la Generalitat i que el govern de Catalunya està compromès en resoldre aquesta qüestió de l'accés a l'habitatge.
1: En educació, després de les protestes dels docents, ara la proposta per combatre la crisi a l'educació passa per invertir més diners als centres de més complexitat. La Fundació Equitat.org alerta que les desigualtats i els mals resultats acadèmics s'han cronificat i demanen injectar més recursos als centres més complexos i als alumnes més vulnerables.
2: Es proposa aplicar un sistema de finançament per formular totes les escoles i instituts. Això vol dir que el pressupost estructural dels centres pugui variar segons la complexitat i el perfil dels alumnes, no pas com ara, en què s'apliquen programes extra sobre un pressupost base. En concret, es tractaria d'incloure 2 o 3 hores setmanals d'acompanyament i orientació als infants amb risc d'exclusió per causes socioeconòmiques. Suposaria 75,5 milions d'euros extra.
1: Estremingué i la xarxa.
7: L'informe argumenta que tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
8: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
7: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: A Sant Boi se'n podrien beneficiar centres com el Val Més 2, un centre d'educació especial concertat amb el Departament d'Educació i amb conveni amb el Servei Català de la Salut. El centre dedica atenció a l'alumnat d'entre 3 i 20 anys que requereix una elevada intensitat de suport educatiu altament especialitzat.
2: L'alumnat pot presentar necessitats educatives especials derivades d'afectacions neurològiques que poden implicar trastorns motrius, sensorials, cognitius o de salut, que requereixen una atenció que no es pot prestar als centres ordinaris.
1: I amb només 17 anys, la santboiana Sara Mitchell, l'estudiant de l'Escola York, farà aquest estiu un pas extraordinari en la seva carrera acadèmica. Viatjarà als Estats Units per investigar el càncer en un laboratori vinculat al prestigiós MIT.
9: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Robbie G. Masner a Harvard, que estaré fent doncs, recerca d'enginyeria d'immunoteràpies. Tenir dos articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré dos i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
2: L'estudiant, que encara cursa batxillerat aquí a Sant Boi, participarà en un projecte d'immunoteràpies a Harvard, on ha explicat en declaracions a RTV Catalunya que treballarà en la recerca d'enginyeria aplicada al tractament del càncer.
9: La perseverança, la constància, quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase del Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus amb 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí. Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat a la que he volgut anar des que vaig a cinquè de primària, i a sobre com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top de lo que és l'enginyeria i de la ciència.
1: Més ciència, perquè l'Hospital de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada pionera per tractar infeccions urinàries de repetició, que podria reduir l'ús d'antibiòtics.
2: El tractament consisteix a crear una autovacuna adaptada al bacteri de cada pacient, amb resultats prometedors. Més de la meitat de les dones no van tenir recaigudes als 3 mesos. L'estudi s'ha fet amb un centenar de pacients i destaca per la seva baixa taxa d'efectes secundaris i per l'enfocament multidisciplinari de l'equip mèdic. La recerca, liderada des d'aquí Sant Boi, ja desperta interès internacional i podria marcar un canvi en el tractament d'aquestes infeccions recurrents.
1: Us apuntem diverses informacions de servei i és que avui dilluns 29 de juny s'inicien més treballs d'asfaltatge que comporten talls i desviaments de trànsit a la C-245 entre les 9 del vespre i les 6 del matí.
2: Concretament, entre les 9 i la mitjanit quedarà tallat l'accés des de la rotonda elíptica cap a la C-245 i des de les 12 fins a les 6 del matí el tall serà total a la nova rotonda de la Parellada i els seus enllaços amb la rotonda elíptica. Demà dimarts es repetirà un dispositiu similar per completar els treballs.
1: Les obres formen part del projecte de reurbanització de la Parellada i s'han programat en horari nocturn per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat durant el dia. Les restriccions també afectaran el transport públic perquè les línies d'autobús M5, N13, 14, L82 i L85 modificaran temporalment el seu recorregut i algunes parades quedaran anul·lades o es traslladaran provisionalment mentre durin els treballs. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Boi obrirà el 25 de juliol una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur per donar suport a persones emprenedores, autònomes i microempreses de la ciutat.
2: Les subvencions poden cobrir fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros, tant per crear nous negocis com per modernitzar els ja existents. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament des del 25 de juliol fins al 30 d'octubre.
1: A punt per la cultura, perquè Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els pròxims dies.
2: L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ.
1: L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Trans UVIH, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
10: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu,
11: gràcies.
10: Era un miracle, no? Pues yo soy neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
11: I tant que sí.
10: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això, i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser una persona. És igual cap a on anem.
2: A més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer.
1: I també en cultura. Aquest juliol Sant Boi s'omple d'activitats per a tots els públics. La música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu. Cada dissabte de juliol, la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca, amb concerts en directe per només 9 euros amb consumició. Els divendres, el pati del casal del barri Marianao serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous, la terrassa de Cal Niño ofereix concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La Platja de Cal Niño.
2: Per als més petits, tornen les ludoteques d'estius als barris, amb activitats lúdiques i educatives, i també esports a la plaça, que recorrerà diferents barris durant tot el mes. A més, Els patis oberts permetran que les famílies gaudeixin dels patis escolars cada tarda de manera gratuïta. Els adolescents i joves podran participar en el programa Estiu entre Adolescents, amb tallers de cuina, aquarela, màgia, K-pop, jocs de taula o Muay Thai. També torna a l'After Sant Boi, amb activitats a la piscina municipal de la Muntanyeta a les nits dels dijous. I la gent gran també tindrà una programació molt completa amb balls populars, tallers, activitats de salut, lectura, ràdio, cuina i música dins dels programes Viu l'Estiu Sènior i Estiu Actiu.
1: Pel que fa a la cultura, es poden visitar les exposicions dedicades al retaule de Sant Baldiri de Lluís Dalmau i l'exposició Naltros, de l'artista Pere Amigó. També es pot descobrir la ciutat amb la ruta Maria Mercè Marçal o recórrer els espais verds de Sant Boi a través de les rutes Inspira Sant Boi.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, el Sant Boi es fixa en un jugador del Mariano Poblet per la propera temporada. Us anunciem diverses coses relatives al club perquè el Sant Boi celebra demà dimarts 30 de juny la seva assemblea ordinària de socis a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per fer balanç d'aquesta temporada i presentar el pressupost de la propera 26-27 on hi haurà forces canvis al club.
2: Fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes. L'última la del golejador d'aquesta temporada, Lin Lineres. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'Amater B, que havia aconseguit la salvació a tercera catalana en l'última jornada, deixarà vacant la seva plaça a la categoria.
1: Tampoc seguiran els veterans del club, que en un comunicat a xarxes han dit que marxen del Sant Boi a causa del tracte rebut i dels canvis recents en la direcció del club.
2: En l'apartat fitxatge s'han anunciat quatre incorporacions fins ara. L'última, la d'Ivan Rodríguez, procedent del Mariano Poblet. Escoltem ara Joan Rubió, jugador procedent del club de futbol Gavà.
11: El meu fitxatge pel Sant Boi dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar tres cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volíem formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boi pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
2: Finalment, el primer equip femení del club de béisbol i softball Sant Boi suma una victòria i una derrota a Galícia després de caure 0-7 i guanyar 0-9 al club de béisbol Cambre, situant-se en quarta posició del grup 2 de la divisió d'honor de softball amb 7 victòries i 9 derrotes en 16 partits.
1: Pel que fa al temps, el Meteocat apunta una setmana de temperatures similars a l'anterior, amb cels molt tranquils.
2: Acabem aquest dilluns amb un ambient plenament estiuenc a Sant Boi. El cel es manté serè durant tota la tarda i al vespre sense previsió de pluja. A les 8 del vespre el termòmetre marcarà al voltant de 29 graus, una temperatura que anirà baixant de manera gradual fins als 25 graus cap a la centralitat.
1: El vent bufarà fluix de mitjorn entre els 10 i els 15 km per hora, portant una lleugera sensació de frescor. De cara a demà s'espera una jornada molt similar amb domini del sol, temperatures màximes que tornaran a superar els 31 graus i sense precipitacions.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Com veiem, Sant Boi és una ciutat plena de vida, però també plena de vida empresarial. De fet, avui coneixerem dos emprenedors joves que ho estan petant, Laura, ho hem de dir així.
5: Doncs sí, avui descobrirem qui és la persona que hi ha a darrere d'un projecte empresarial que té la croqueta com a protagonista, que no només estan bones, sinó que a més són saludables. I després unes croquetes que pots anar a cremar a un gimnàs que s'adapta a nosaltres amb classes especialitzades. Així que
4: és tot un cercle.
5: Tanquem el cercle.
4: Tot queda tancat. Saludem en primer lloc el Francesc Banquer, que és CEO del gimnàs Fit Studio. Benvingut.
6: Gràcies.
4: I també saludem el Gerard Paredes, que és CEO d'Easy Meal, de les croquetes que parlàvem. Benvingut i bon dia.
6: Bon dia, gràcies.
4: Doncs benvinguts els dos aquí a Sant Boianament, a la carpa municipal de la Puríssima. Francesc i Gerard, dos casos de dos joves emprenedors i a més casos d'èxit. Vull dir, això per començar ja pot ser estrany a vegades. Com ha estat aquest camí per vosaltres?
6: Començo jo? Comença tu. Què tal? Doncs bueno, ha sigut molt difícil. La veritat, no ha sigut un camí fàcil. Porto 5 anys jo amb aquest...
5: Gerard, perdona, costa't una miqueta més el micròfon perquè tots et puguem escoltar bé. Gràcies.
6: Doncs ha sigut això, un camí molt difícil. Han sigut 5 anys de molta feina, molta inversió sobretot i molt de risc. Però bueno, a dia d'avui, doncs, a veure, estic molt content, hem aconseguit el que volíem. I aquí estem, la veritat.
5: Gerard, per posar-nos en context, explica'ns en què consisteix exactament el teu negoci d'Easy Meal.
6: Sí, bueno, ara mateix, a veure, ara mateix som una empresa d'alimentació, ens dediquem al món de la restauració. Tècnicament treballem només per grans compradors, no, diguéssim, per distribuïdors i tot. I nosaltres principalment fem croquetes, ara mateix, croquetes artesanes, però sí que també som una eina, doncs, per moltes empreses, molts restaurants, per treballs i feines que necessiten que els hi facin, doncs aquí estem nosaltres per
5: Has destacat que feu croquetes artesanes. Què és el que tenen que siguin artesanes?
6: Bueno, artesanes, a veure, això és un concepte, no? Aquí hi ha una baralla molt gran entre l'artesà i el casolà. Casolà jo considero que és quan tu fas el producte a casa pròpia teva, i artesà doncs seria, doncs, seguint processos no molt industrials, no, diguéssim, intentant respectar, doncs, lo màxim tot el que és les coccions i tots els ingredients, no, tindre una bona qualitat i fer un tracte, ja et dic, molt, molt manual. Llavors, jo entenc com a artesà, no, doncs, fer també una croqueta d'autor, diguéssim, propi, no és una croqueta que pots trobar a tot arreu, i això és el que entenc jo com a artesà, vaja.
4: Doncs ara estàvem escoltant la història del Gerard, volem conèixer també la del Francesc. No sé com ha estat aquest canvi en el teu cas.
7: Doncs mira, van ser uns anys fent d'entrenador personal. Després em vaig donar compte que al final el nivell de vida actual requereix d'una miqueta més d'ingressos. I vaig pensar en això, muntar el meu propi gimnàs, lo típico. No tienes jefe, ets tu el teu propi jefe. I res, porto un any i mig allà a la rotonda dels Salesians. Superbé, un negoci petit, molt focalitzat en grups reduïts, entrenament personal i poqueta cosa més.
5: muntar un negoci d'aquestes característiques que requereix un lloguer, una infraestructura, comprar una maquinària, contractar un personal, tot això requereix d'una inversió inicial molt no? important.
7: Sí.
5: Com la vas aconseguir en el teu cas?
7: En el cas, estalvis, ajudes, evidentment, familiars, també ajudes bancàries, bueno, ajudes bancàries no. Pasta que et dona el banc.
5: I... A canvi d'interessos, eh?
4: Que s'ha de tornar, vull dir, multiplicat.
7: Sí, això d'ajuda no té res. I res, pues, sobretot també amb l'ajuda que em van donar el departament d'aquí d'empresa de Sant Boi, em van fer una miqueta de saber on tenia que anar, on no, i res, per allà vaig començar.
4: I en aquest sentit també és interessant, Gerard, això que ens explicava, no?, el Francesc, que el fet de... Aquest assessorament, a vegades imagino que quan comences en aquest món dins de l'emprenedoria hi ha moltes coses que no saps. En el teu cas, quines van ser les sorpreses que et vas trobar a l'inici allò, coses que no sabies?
6: Sorpreses de quan vas començar a emprendre,
4: sí.
6: No, diguéssim? Bueno, a veure, sorpreses són cada minut tens una sorpresa. O sigui, al final aquí no n'hi ha una escola, no n'hi ha un professor que t'ensenyi a emprendre, no? Al final és un camí que tens que aprendre tu sol i tens que passar per tots els problemes i totes les històries. I és inclús millor a que t'ho ensenyin, no? Perquè jo sempre dic que equivocant-te és com més s'aprèn, no? O sigui, llavors m'he equivocat moltíssim.
4: Ara feia el Francesc que sí amb el cap mentre parlava el Gerard, em fa la sensació que connectaves molt amb el seu discurs.
7: Sí, perquè el millor professor que pots tindre són els teus errors, sobretot anar aprenent d'ells i ser conscient, al final, per no repetir-los. Però és això, eh? L'únic professor al final són els teus errors.
5: I sentiu que teniu molta pressió a sobre de que el negoci hagi d'anar bé perquè teniu doncs, treballadors contractats, no només la vostra feina depèn de vosaltres, no? Els vostres ingressos, també el dels vostres treballadors. Com gestioneu doncs, tota aquesta incertesa de com anirà el negoci doncs, d'aquí a un temps?
7: Bueno, intentant ser el més previsors possibles i al final és intentar pensar primer en ells, sobretot, i després en tu. Ja vindrà el temps en què puguis pensar i que les coses vagin millor com per pensar també en tu, però primer donar-li carinyo, donar-li el temps, donar-li també els diners, evidentment, i al final doncs, donar carinyo.
5: I en aquest sentit, una mica, la gestió del descans també, com ho feu? Perquè de vegades els emprenedors són 24/7, 365 dies a l'any.
7: Bueno, això el descans ja vindrà després.
6: Això t'acostumes.
5: T'acostumes?
6: Sí.
5: Que no descansar, no sé si sí. A llarg termini és massa saludable.
6: No és saludable. Però bueno, jo és el que penso que no, és una inversió que crec que en un futur doncs descansaré, espero descansar més que ara.
4: Això de descansar és un repte que el tenim tots, no sé, en el vostre cas, si teniu algunes petites coses almenys que us puguin fer desconnectar.
6: Bueno, jo, a veure, jo és que he arribat ja a un punt que, bueno, estic ja acostumat a lo que estic, no? O sigui, jo també, en el meu cas, jo vaig començar des de zero, no vaig tindre ninguna ajuda, ninguna inversió, i jo el meu model de negoci sempre ha sigut un creixement orgànic, no?, que li dic jo. Llavors, això implica, pues, molta feina, poques vacances, gens de vacances, i, bueno... I de veritat que ja et dic, molt sense cobrar, sense, clar, són moltes coses. Doncs al final no et queda una altra que aguantar. És que no et queda una altra que aguantar i acostumar-te.
5: Gerard, els teus orígens venen d'una rostisseria. En quin moment decideixes fer el pas cap al món de la croqueta amb un model de negoci molt diferent del de la rostisseria de venda directa al públic?
6: Sí, bueno, quan jo vaig començar, doncs a veure, jo vaig començar amb el model, de fet no feia ni rostisseria, o sigui, jo feia menús a domicili i els caps de setmana feia la rostisseria bàsicament perquè era un traspàs, vaig agafar un traspàs d'una rostisseria. Llavors, jo en ningú punt vaig dir que faria croquetes, ni mai he volgut fer croquetes, com aquell diu, però bueno, diguéssim que una mica el mercat doncs, m'ha posat en el seu lloc, no? Van començar a vindre restaurants a la nostra tenda, a dir-nos si els hi podien fer les croquetes, i efectivament vam començar a agafar restaurants, vam tancar les portes i ja ens vam dedicar només a la croqueta. No perquè jo vaig voler, diguéssim, sinó perquè em van posar, diguéssim, una miqueta al lloc.
4: En el teu cas, Francesc, sempre expliqueu que el que us diferencia és el fet de que us adapteu al que necessita la gent que ve al gimnàs a través de classes especialitzades. Tens la sensació que, sobretot en aquest món del gimnàs, on moltes vegades també quan es comença hi ha molt desconeixement, que la gent el que necessita és justament això, aquest acompanyament?
7: Sí, perquè sobretot també molta gent que venen de gimnasos molt grans, no diré el nom, evidentment, però venen molt cansats, que al final no hi ha una persona que està sobre seu, que no saben el que fer perquè veuen 80.000 vídeos a internet, agafen informació d'un, de l'altre, de tal, al final li peta el cap. i el que vol és que estigui tot guiat, que estiguin per ell i sobretot que sigui un bon ambient, que siguin grups reduïts, que al final puc estar per la persona en qüestió.
5: Tu tens la sensació que hi ha com un boom d'aquesta necessitat de benestar i que cada cop més gent aposta per l'autocura i una manera d'autocuidar d'un mateix és a través de l'esport?
7: Sobretot molt, molt després de la pandèmia. Després de la pandèmia s'ha notat. De fet, jo vaig començar a estudiar a la pandèmia, però em vaig donar compte que un boom de gimnasos, i us heu donat compte que a Sant Boi, que abans no hi havia cap centre petit d'entrenament i ara em sembla que està l'ADN, està l'Original Training, està l'equip d'estudio, en un futur segurament hi haurà algun més, amb la qual cosa, sí.
5: Fins fa pocs anys el treball de força semblava que era territori exclusiu dels homes i no sé si tu has detectat que en els darrers anys cada cop més dones estan apostant per aquest treball de força i es comencen a veure també agafant doncs, peses i doncs, a la zona de màquines, no? Que era un territori que a vegades per les dones era molt hostil.
7: Sí, i sobretot també el que m'he donat compte que abans no passava, que ara els metges recomanen l'entrenament de força. Abans passava una cosa que l'entrenament de força era com algo, ostres, no, per l'esquena, no, esto no, esto lo otro. I ara també els metges comencen a recomanar sobretot a les dones en temes de menopàusia, pèrdua de massa òssea, massa muscular, recomanen entrenament de força. Abans no passava, amb la qual cosa estava una miqueta perdut, això.
4: Abans parlaves també de les xarxes socials, no? I de molts entrenadors que també comencen en aquestes xarxes, que justament alguns d'ells tenen un missatge que potser pot ser una mica tòxic al voltant de l'entrenament, al voltant del físic i tota la pressió estètica que es pot generar a partir d'aquí. Què és el que es fa des del vostre gimnàs i des de les vostres classes perquè tots els que hi anem tinguem una relació sana també amb l'esport?
7: Mira, jo al final el meu lema és zero postureo, intenta estar pel que et diu l'entrenador, intenta pues, entrenar dintre de les teves possibilitats el màxim que puguis i al final que sobretot ho notis tu per la teva salut, també és sobretot salut mental, a l'entrenament molt important salut mental i això.
4: Doncs parlàvem d'aquest esport com una eina per tenir una vida més saludable. L'altra, evidentment, és l'alimentació. Gerard, en aquest cas, vosaltres sempre aposteu per un tipus de producte que sigui saludable. Per què són saludables les teves croquetes? Com ho explicaries?
6: Bueno, saludable. A veure què entenem per saludable, perquè, a veure, la croqueta és un producte que és, però bueno...
4: Però dintre de ser un capritx, potser és un capritx saludable.
6: Sí que és veritat, a veure, es pot dir que és saludable, però bàsicament pels ingredients que utilitzem. Utilitzem ingredients completament naturals, els tractem des de zero, no utilitzem ni conservants ni naturals, utilitzem bons greixos, bones farines. Llavors entenem que és saludable per això, no? pel producte que utilitzem. Però bueno, és una croqueta que estem una miqueta, potser, som enemics, no? Diguéssim.
5: No, jo crec que no, bueno, una cosa repercuteix en el negoci de l'altra.
3: Podem fer una col·laboració, eh? Sí, primer croquetes i després entrenar.
6: Podem fer alguna
5: cosa. Escolta, tu tens el negoci en una nau a un polígon industrial d'aquí de Sant Boi. Què és el que t'ofereix aquest emplaçament al teu negoci?
6: Sí, bueno, a veure, fa un any nosaltres ja vam fer una inversió molt gran, la veritat, en un lloc ja preparat. Estem aquí en una nau industrial, al polígon industrial, i clar, és una altra història. O sigui, hem aconseguit ja doncs, una infraestructura molt gran, molt guai, amb tots els permisos, tots els registres necessaris. Llavors clar, ara doncs, tenim una capacitat diguéssim molt gran de producció.
5: Perquè quan és aquesta capacitat productiva? Quantes croquetes surten del vostre obrador cada dia?
6: Ara mateix, a veure, al dia fem més o menys unes 5-6 mil croquetes al dia.
5: Uau.
6: Sí, més o menys unes 4 tonelades al mes estem fent ara.
5: I on hem d'anar per menjar les vostres croquetes, ja que no les podem demanar?
6: A veure, podeu vindre'm a veure'm si voleu anar, o el que passa que em sap greu, però no us puc dir als restaurants. Tinc com una espècie d'acord amb ells de que no.
4: Escolta,
6: puc dir.
4: El que sí que t'hem de demanar, Gerard, i això és una cosa que també ens estan dient per intern.
5: Sí.
4: Unes croquetes podríeu portar aquí a l'exposició municipal per nosaltres.
6: L'any que ve probablement estiguem aquí.
4: Per aquesta tarda?
6: El què, perdona?
4: Per aquesta tarda no arriba?
5: Una comanda
4: tarda,
5: express.
6: D'acord,
4: home, hem de descansar a Fira de la Puríssima.
6: No hi ha ningú fregint. No, però bueno, l'any que ve sí que ens agradaria molt estar per aquí per les festes i per tot.
5: I vosaltres, com vau triar una mica l'emplaçament on ubica el vostre gimnàs? Perquè entenc que això és una de les claus de l'èxit, no? On estàs?
7: Jo vaig fer primer la reflexió de o inverteixo en màrqueting o em vaig a un lloc on no tinc aquí invertir tant en màrqueting perquè ja em veu molta gent. Llavors vaig veure un munt de locals per Sant Boi, ara mateix estic a Carles Martí Vila número 15, i està enmig de la rotona on em veu tot Déu. O sigui, passa gent amb el cotxe, gent que surt de Barcelona, que entra, de gent que vol anar al ferrocarril, pues, la veritat,
5: ens diuen pel pinganillo que ets l'entrenador de l'Alba Sorrallés, que la veiem allà. La fas patir molt o no?
7: No, és la directora. No, no pateix molt.
5: No?
7: No? Pateix, no. Està més forta del que es pensa.
4: No, no sé, no sé què està passant
5: per allà, que algú li està pujant els colors. Que sí que pateix.
4: Sí, sí, doncs en aquest sentit estaves explicant, no?, el tema del màrqueting, etc. No sé, en el cas dels dos, ara mateix hi ha molta competència, suposo que en els dos sectors, també aquí a Sant Boi, què és el que feu per diferenciar-vos?
7: Tu? Jo?
6: Bueno, a veure, això ja entra una miqueta, diguéssim, pues, a les polítiques i els valors de l'empresa, no? Per mi, una cosa molt important que m'ha ajudat molt és, evidentment, tindre un bon producte, oferir un servei de qualitat, i no, clar, no només tindre un bon producte, sinó donar, per mi crec que és molt important, jo li dic la religió, no? Diguéssim, que és una miqueta el que deixa anar a la persona. No, no només m'estan comprant una croqueta, sinó a part, doncs, estan confiant en una empresa, estan confiant en una gent, doncs, que els hi faci una feina i que els hi surti tot bé.
4: No? Una forma de fer.
6: Llavors, exacte, jo he apostat molt, ja et dic, pel producte, i sobretot per donant-li, doncs, una tranquil·litat al client de que això, de que tindrà sempre el mateix producte, som professionals, som serios, no estem jugant, no?, com aquell diu. Llavors, jo crec que és això, és molt important.
5: Sí, què diríeu que és el millor i el pitjor d'en vendre?
7: El millor, en el meu cas, perquè estic sol, no tinc socis, que al final els problemes te'ls menges tu, no tens una altra persona amb la qual tindre que entendre, en aquest cas, i és el bo i el dolent a la vegada. Seria el bo i dolent.
5: No sé, en el teu cas.
6: Sí, bueno, jo en aquest cas sí que tinc soci, jo estic amb una persona que de fet estic molt content i jo sempre he pensat i que sol és difícil arribar lluny, llavors amb una persona també, doncs, t'ajuda, no? T'ajuda a carregar-te una miqueta, doncs, a descarregar-te de tota la feina i de tot. I el millor, bueno, el millor, per mi és la capacitat de poder portar a cap, doncs, el que tu vulguis, la teva idea, el teu projecte, gira tu a la direcció on vulguis. Sí que és veritat que és el que diem, no? No tenim festes, no treballem molt, però bueno, al final nosaltres podem decidir si aquest dia, doncs, no treballar, o aquest dia sí, o aquest dia no, no? Tenim una llibertat, la veritat, que no ho canviaria per res al món. I el pitjor, doncs, a veure, el pitjor és tot el que et poses a la motxilla, diguéssim, no? Perquè tot això, doncs, evidentment, a mi personalment m'ha costat psicològicament i físicament, doncs, problemes, moltes coses, i coses que, bueno, que te les emportes a sobre i que suposo que restaran vida, però bueno, és el que hi ha, és part del projecte, vaja.
4: Doncs crec que hem pogut conèixer bé a les dues empreses i també qui hi ha darrere d'aquestes dues empreses, que en aquest cas també és molt important. Sempre fem una pregunta a tots els que passen per aquesta exposició municipal, que és: què és per vosaltres viure samboianament? Començo per aquí. Què diries que és viure samboianament per tu?
7: No m'he preparat la pregunta.
5: No, és la primera cosa que et vingui al cap que defineix el que tarannà samboià.
7: Tarannà samboià.
5: O per tu?
7: Jo diria, en el meu cas, anar amb la veritat per davant, ser honest i ser currat, no hi ha més.
5: Però és bonic, honestat i feina, no? És fantàstic.
7: Sí.
5: I per tu, Gerard?
6: Sí, bueno, a veure, per mi, jo sí que tinc que dir que des de que vaig vindre aquí, des de que tenia 5 anys, tinc que ser sincer, ho sento, però no m'ha agradat Sant Boi. Perdó.
5: És el primer convidat que fa aquestes declaracions, duríssimes declaracions.
6: Des dels 5 anys, perdó, que llavors des dels 5 anys diguéssim que mai m'agrada, però sí que és veritat que conforme ha anat creixent i ha anat veient, doncs, tot...
4: Ara m'agrada més.
6: Esperem. El que tinc a la vora i tal, tinc que dir que Sant Boi és el millor poble de la zona i és on millor es viu. I la veritat que jo estic supercontent d'estar aquí avui dia. No? Feia potser 5 anys enrere on volia anar, però ara ja no, ja em vull quedar
5: aquí. I per què no t'agradava?
6: Hauré vist poc, suposo. Hauré vist pocs pobles.
4: Doncs
6: ara que vull veure més...
5: Tot reconduït,
4: eh? Tot el bo acaba arribant.
6: I també sí que és veritat també que el poble ha millorat moltíssim, crec jo, a nivell de tot, d'infraestructures i d'instal·lacions i tot. O sigui, ja et dic jo, viure samboianament, bueno, visc tranquil aquí, la veritat.
4: Doncs Francesc i Gerard, moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos aquí a la Fira Municipal de la Puríssima.
5: I un fort aplaudiment per a ells.
4: Gràcies.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: És una ciutat on gaudir d'una vida plena, però per poder fer-ho, John, és molt important que estiguem ben acompanyats.
1: És importantíssim. I d'aquesta premissa neix un projecte que és un projecte preciós, però alhora és un projecte molt necessari i estem parlant de compartir vides, on voluntaris acompanyen aquells qui més ho necessiten, que són els que pateixen soledat no desitjada. Anem a veure-ho en aquest vídeo.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Què és l'orgull i què és la supèrbia? La paraula orgull té dos significats que en alguns casos pot adquirir inclús sentits contraposats. Orgull és la satisfacció o estima que una persona sent per ella mateixa, pels seus èxits, com per exemple sento orgull d'haver arribat on sóc. En aquest sentit és una autoestima sana. Supèrbia és un excés d'orgull que porta a sentir-se superior als altres, menysprear-los o creure's més important del que realment és. En resum, orgull, valoració positiva d'un mateix i dels seus propis èxits. Supèrbia, orgull exagerat que es converteix en arrogància. Avui som 22 de juny, iniciem el programa 569 i darrer de la temporada d'estiu fins al setembre de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquest calorós dia, perquè déu-n'hi-do, el que està a Lorenzo, el que està apretant, donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que ja només el sol fet de vindre de Santa Coloma aquí ja se'ls ha d'agrair amb aquesta calorada que fa. Bona tarda, Josep Oller.
2: Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert.
3: Bona tarda.
1: Estic, i bona tarda, molt, Josep
3: Oller. Estic molt orgullós d'estar en aquest programa de Ràdio Sant Boi.
1: Bona tarda, Josep Oller.
4: Bona tarda.
1: I vinga, avui...
5: Ja està, bona tarda, ja està.
1: Ja parles tu per tots, ja no cal que ell digui res més. Bueno, avui, continuant amb el tema del cinema, que és el tema que vosaltres sempre toqueu, bueno, per lo menys l'Albert i tu.
2: Cinema i música, sí. I música.
5: Música, no? Sí. Bueno,
1: per què començarem?

0: veieu i com sentiu.
1: Sí, estem... perquè a veure, no, tant de bo que poguéssim veure'ns.
0: Bueno, és la música de la pel·lícula Recuerda, del Miklos Rocha, però no té res a veure amb el que després jo presentaré, que és sobre les pel·lícules de l'Oeste.
1: Clar, perquè la música...
2: Ni tampoc el que presentaré jo.
1: Exacte. La música aquesta sonava una mica a l'Oest, no?
0: No, aquesta no té res a veure. És de la pel·lícula Recuerda, de l'Alfred Hitchcock.
1: Ah,
0: i aquesta sí, és molt misteriosa. És una
1: però pel·lícula. De por no, tampoc no em sonava la música.
0: És de suspens, més aviat.
2: És de suspens. Amb el Gregory Peck...
0: Sí.
2: I la
0: d'això, el Jean Fontaine, no?
2: No,
0: espera, no.
2: Home,
0: qui era?
2: La...
0: Ingrid Bergman.
2: La Ingrid Bergman.
0: Ingrid Bergman, sí.
2: Doncs bé. Vale. Jo he posat aquest tema perquè quan estàvem parlant, quan vam començar la temporada, volíem parlar de tots els músics europeus que es van anar als Estats Units, l'època durada de les bandes sonores de Hollywood, etc. I quan vam parlar també de les pel·lícules bíbliques del Miklos Rocha van sortir un parell, però a mi em vaig quedar amb les ganes de posar aquest tema que es diu Spellbound perquè vam estar parlant del Theremin, aquell instrument electrònic que era amb dues antenes que feia un sorollet. Vale, doncs és el sorollet al principi del tema aquest que fa aquest sorollet, no? I després, perquè em vaig entrar l'altre dia, que és una demostració del perfeccionisme i de la rigorós i serietat d'un compositor que quan va fer la música del Cid, que ell podia haver compost la música del Cid com tenia per costum, imitant música tipus medieval i tal, igual, no, va venir a Espanya i es va entrevistar amb Ramon Menéndez Pidal, que era un filòleg i historiador espanyol, i li va parlar de com funcionàvem aquí a l'edat mitjana, més o menys com ara. No he dit nada, eh? Sí. I li va recomanar que escoltés les càntigues de Santa Maria d'Alfonso X el Sàvio.
0: Sí, que si t'hi fixes en el començament, la introducció de la pel·lícula, ja sona una miqueta que notes música espanyola.
2: És que són temes, sí, que sense copiar-los els ha adaptat, però els recorden els originals. I després un altre, el Llibre Vermell de Montserrat.
3: Carai.
2: Ostres. I jo he sentit aquests temes i dius, hòstia, és veritat, són... I, bueno, pues simplement volia parlar d'això. I ara el mestre...
0: Gràcies.
2: Mestre Puller, sí,
0: mestre,
2: continuarà
0: el mestre Tites,
2: amb diu, pel·lícules, no? Del, sí, western.
0: No, parlarem una miqueta. El western és bàsicament un gènere cinematogràfic, tot i que s'origina com a gènere literari, l'acció del qual se situa al Far West, principalment durant la segona meitat del segle XIX, aparegut des dels primers anys del cinema mut, és un gènere essencialment clàssic, vinculat sobretot a la indústria cinematogràfica de Hollywood. No hi ha cap altre país que hagi sabut popularitzar millor a través de l'art els fets i els protagonistes de l'expansió de la seva frontera com ho han fet els Estats Units amb el western. El gènere western ha sabut mostrar les tensions entre l'individu i la comunitat, entre ramaders i agricultors, entre els indis, els colons i els militars, coneguts en el mitjà com a pells roges, cares pàlides i casaques blaves, respectivament, entre l'oest rural i l'est urbà i industrial. Encara que no totes eren de bona qualitat, aquestes produccions han captivat l'atenció del públic, especialment entre els anys 30 i 60 del segle XX. Herois i malfactors del Far West han estat elevats a nivells de llegenda als Estats Units i a tot el món. I també són remarcables les produccions pròpies, tant en literatura com en el cinema, de diversos països, com França, Itàlia, Espanya, Mèxic i el Regne Unit. Aquests són... Després hi ha, dintre de lo que és el Far West, llavors hi va haver-hi el típic d'espagueti western, no?, que era entre els italians, a part de tots aquests països que he dit, no?, però els que van afrontar molt l'Espagueti Western era els italians i els espanyols, fent moltes coproduccions, no? Què més podem dir? Doncs que la paraula Western, originàriament un adjectiu derivat del West i el significat del qual és relatiu a l'Oest, es va substantivar per la referència a les obres fonamentalment cinematogràfiques, encara que també existeixen en la literatura, que estiguessin ambientades a l'antic oest americà. Habitualment també s'usa l'expressió pel·lícules de l'oest o pel·lícules de vaquers. Aquesta vessant literària, hereu de la novel·la cavalleresca, va servir per exaltar les virtuts dels pistolers al servei de la llei i de militars del cos de cavalleria, que ara amb dues ocupacions eren garantia de seguretat en un moment històric, sotmès a tensions molt violentes. Vegeu successivament la Gran Depressió, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. El Western barreja l'esperit d'aventura, les condicions atzaroses i el caràcter violent que van acompanyar la colonització d'aquests territoris. I són habituals un conjunt d'arquetips: el xèrif, els bandolers, els cowboys, els indis, el setè de cavalleria, les caravanes, el ferrocarril, la diligència, el foraster, etc. I d'arguments: el viatge, la transhumància, la guerra contra els indis, la febre de l'or, etc. Es repeteixen en variacions i superposicions acompanyades d'una estètica inconfundible: el barret vaquer, les pistoles, el salon, el paisatge dels canyons, etc. Però cal veure el Western com el que és. De Brown resumeix la cautela que cal tenir a l'hora d'acceptar el que comunament es presenta al públic com autèntic, salvatge oest. Hem d'acceptar el fet de que el Far West va ser simplement un lloc de màgia meravellosa. Mites històrics, folclòrics, formen la base de gairebé qualsevol saga de la literatura de l'oest americà. Constitueixen l'entreteniment i alegria dels realitzadors de cinema i televisió, però ens han de permetre ser prou intel·ligents per aprendre la veritable història, perquè puguem reconèixer un mite quan el veiem. Si vols que...
2: No, hi ha una cosa molt curiosa, i és que realment els pistolers eren uns merdetes, uns tios de salut precària, borratxos, pendencieros, i que no tenien aquesta punteria que veus a les pel·lícules, que te voy a pegar un tiro entre les cejas, por aquí. Les seves pistoles eren una merda. Sí. O sigui, que tu apuntaves amb un puesto i donaves un altre. I sí, realment hi havia duels, però es morien no del tiro que els havien fotut, sinó perquè després... Com a més, estaven fatal, estaven molt malament, no tenien un dur, robaven, o mataven perquè els havien pagat perquè matessin, o els perseguien, o el que fos, es morien d'alguna infecció.
1: Però això és amb la pel·lícula o és
2: no,
1: amb
2: no,
1: realitat?
2: No, això és veritat.
1: Això és realitat.
2: Això és la realitat. Sí,
3: acabaven les bales i es podien de bufetada.
2: Del que veus a les pel·lícules, guapos, amb unes pistoles precioses, brillants, i que treuen la pistola amb una rapidesa increïble, no perquè si ho feien se'ls hi queia a terra, perquè estaven fets pols.
0: Home, sempre hi devia haver, sempre sí, hi devia haver algú...
3: Tot, potser no.
2: Sí, suposo sí. que hi hauria algú sí. que era un figura, no? Però normalment és que es morien per infecció.
1: Però llavors en què es basaven les pel·lícules aquestes
2: pues
1: que es feien?
2: Perquè es mitifiquen, es converteixen en heroi, no sé, és el cas de Billy el Niño, tampoc...
0: Sí.
2: Un tio que va matar un...
0: quan era petit, molt jove,
2: i va fotre un tiro amb un tio que havia violat a la seva mare, i a partir d'aquí tot va ser bombardeat al darrere de l'altre. Sí. I clar, doncs això és un... és fàcil convertir-lo en un heroi.
1: Ja.
2: Jesse James, que robava... Bueno, clar, també s'ha de tenir en compte que és conseqüència de lo que va passar a la Guerra de Secessió, que quan va acabar la guerra molta gent es va quedar penjada perquè eren d'un bàndol i no estaven d'acord amb que haguessin guanyat els altres i van
0: bueno,
2: continuar
0: això es passa amb totes les guerres
1: com la guerra civil
3: sí,
1: d'aquí
3: sense armes sí, no? Bueno. Els que van perdre sense armes sí. Però allà els que van perdre també tenien armes i llavors
2: sí. Bueno,
3: es
2: armes...
3: resistien molt perquè havien els sorenyos no, que...
2: aquests eren normalment els bandolers
3: sí, els bandolers perquè esclar, eren els que van quedar sense
2: estaven una mica emprenyats
3: sí. Clar, els hi van fotre els esclaus, doncs.
2: Sí, sí, mira, aquí...
3: Clar,
2: sí, sí.
3: Dius, ara hem de treballar nosaltres, doncs no.
2: Exacte.
0: Una cosa. El cinema, només el cinema va prendre les històries reals, romàntiques, fictícies i satíriques del Far West. Es considera la primera pel·lícula de l'Oest, The Great Train Robbery, del 1903. De,
2: quina pel·lícula?
0: El gran tren de robbery.
2: Ah.
0: Sí, bueno, hem traduït, crec. El 1903. Rodada en un temps en què s'hi narrava encara, o sigui, el que s'hi narrava encara tenia el seu reflex a les pàgines dels diaris, o sigui, acabava de sortir...
2: Ah, bueno, clar, és que també sí. Era molt important sí. La funció de la premsa, sí. Que era la que també exacte. Convertia...
0: Era llavors com hi havia el Kit Carson...
2: Magnificava les assanyes de... Com es diu assanya en català? Assanya?
0: Sí. Assanya.
2: No pot ser.
1: Assanya és una cosa... No crec.
2: És una cosa assanya. De pasta amb carn.
1: Assanya és el que aquell mandatari que teníem aquí. Però assanya...
2: Ai, ostres!
1: Assanyes no es diuen.
2: Aquest és el moment no, d'humor, eh?
3: Bueno... Veure, després miraré el traductor. Veure
1: exacte. Exacte.
2: Sí. Què? Posem música?
0: Si vols que ho fem,
2: què et sembla?
0: Sí, home, perfecte.
3: Podria ser unes proeses...
0: Proeza, proeza.

0: Aquesta és Solante el Peligro.
1: Sí, exacte, Solante el Peligro es desenvolupa, o sigui, la pel·lícula aquesta es desenvolupa aproximadament en temps real. Sí. Ah, sí, perdona. M'he adelantat el mestre musical.
2: Bueno, aquest tema, que es diu High Noon, que literalment vol dir les 12 del migdia, però figuradament també significa l'hora de la veritat. Després el Josep Uller parlarà una mica, parlarà del tema de la pel·lícula. Doncs aquesta música, bueno, sí, Solo ante el peligro, és el compositor d'aquesta i de moltes altres és Dmitri Tiomkin, un dels compositors europeus que van acabar fugint a Estats Units, etc. Pues ara parlarem una mica d'aquest senyor. Dmitri Tiomkin va néixer a lo que ara és Ucraïna, a la Rússia, el 10 de maig de 1894, i va morir a Londres el 1979. Va tenir 22 nominacions als Oscars, amb alguns altres postos posen 15, però és igual, i va guanyar 4 Oscars per la seva música innovadora. El seu pare era un patòleg, o sigui, un metge era de bona família, i la seva mare tocava el piano i li va ensenyar al seu fill a tocar, i el que volia és que el seu fill fos un pianista professional. La família es va traslladar a Sant Petersburg, ja a Rússia, i el Tiomkin, el Dmitri, perquè era petit, encara li podem dir Dmitri, va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg amb una sèrie de senyors que no els conec, Vladimir Orovich, i amb un tio que es diu Alexander Glazunov, que és un tio molt important perquè va ser professor de Prokofiev, Sostakovich, i que pertanyia a el que es deia el grup dels cinc a Rússia, que eren Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin i ell. I a més, aquesta gent es veu que bevien com cosacos, però no sabem per què eren russos, perquè es veu que els altres, el Beethoven i Wagner i tota aquesta gent, també li fotien a l'ampolla d'una manera exagerada. I precisament el Sostakovich va tenir un problema greu de depressió, perquè va compondre una obra que era la Sinfonia número 1, boníssima, i la va dirigir l'Alexander Glazunov amb un pet com una borratxo perdut. Es va carregar l'obra, la gent es va cabrejar, i el pobre Sostakovich va agafar una depressió bestial, que li va curar un metge, que ara no me'n recordo com es diu, i li va curar amb hipnosis. Vale, mira quines coses que passen a la música. Mentre vivia a Sant Petersburg, va viure de tocar el piano amb numeroses pel·lícules russes mudes, allò que es feia, que estaven projectant, i hi havia un pianista que tocava. Aleshores es van traslladar a Berlín, o sigui, anava de puesto perillós a puesto perillós, no? Bueno, i després va anar a parar a Nova York, i suposo que era després del crack del 29, pues se'n va anar a Hollywood, i és on va començar a desenvolupar la seva carrera com compositor de bandes sonores de pel·lícules que la majoria són pel·lícules de l'Oest, i a més són molt bones. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial va posar una música documental sobre temes bèl·lics, i quan li van donar el primer Oscar li va donar les gràcies als seus companys Mozart i Bach, que no els coneixia de res, però bueno, estava molt agraït. Va guanyar 4 cops, i aquesta, la que hem escoltat ara, que és Solo ante el peligro, o High Noon, una altra que es diu The High and the Mighty, o sea, como altos y fuertes o poderosos, que aquí la van traduir per escrito en el cielo. És una traducció que està bé, el vell i el mar, Y bueno, películas, Horizontes perdidos, La sombra de una duda, Qué bello es vivir, Duelo al sol, sí. El río rojo, Extraños en un tren, Solo ante el peligro, que es aquesta, Yo confieso, Crimen perfecto, esta, Los altos, Escrito en el cielo, Tierra de faraones, Gigante, Duelo de titanes, Río Bravo, El Álamo, aquesta tenia un tema principal, que el cantava el Frank.
3: El havien ballat i tot.
2: Sí, clar, clar, sí, perquè sí. Va ser número 1 i tal. Els canons, Los cañones de Navarone, 55 dies i més, i La caída de l'Imperio Romano i El fabuloso mundo del circo.
1: Mira, totes aquestes últimes les van rodar aquí a Espanya.
2: Sí. Sí.
1: Bueno, i El fabuloso mundo del circo, inclús a Liceu, a dintre de Liceu.
2: Ah, sí, clar.
1: Bueno, pues, que van treure les... Ah, van muntar sobre les butaques tota una plataforma i allà hi van entrar-hi els elefants. Bueno, tot ho... Imagina't allà al Liceu.
4: La pel·lícula
1: ara
4: era...
1: els hi devien pagar un paston.
4: El mundo del circo, diu.
1: Sí, El fabuloso mundo del circo.
4: No, perquè és que hi havia allà el mayor espectáculo del mundo.
1: Ah, bueno, aquesta és del...
4: Surt
1: James
4: Barcelona, sí. El port de Barcelona.
2: El mayor espectáculo del mundo.
1: No, la de Barcelona és aquesta.
2: No, el mayor espectáculo del mundo és aquella que el Stewart Grant... Ai, el James Stewart fa de pallasso.
1: Fa de pallasso, sí. Bueno. No, la que dius tu és aquesta que deia ell.
4: Sí.
1: El fabuloso mundo del circo. No, El fabuloso mundo del circo es va rodar a Barcelona, al port i després al Liceu i tot això, sí. Espera, bueno, faré una pinzellada.
2: No, no farà res.
1: Faré una pinzellada.
2: No.
1: No em deixes parlar.
2: Encara no.
1: Encara no. Però si,
2: encara està parlant de Frankie Lane. Sí.
1: Ah, bueno, però deixa'm parlar un moment ja.
2: Bueno, què volies dir? No, ara quan... Després de Duelo de Titanes,
1: sí,
2: et deixaré parlar.
1: Val? Doncs, però tu m'has dit que em deixaries parlar sol davant de... Sol,
2: però clar, però...
1: Davant del perill.
2: Però després...
1: Ah, bueno, és igual. Sí.
3: Ara ja sé com es diu...
5: Bueno, va, poseu-vos d'acord, perquè...
3: Ja sé com es diu assany en català.
2: Com es diu?
3: Gesta.
2: Gesta, vale. Bueno, aquest tema està cantat per Frankie Lane, que, com moltíssims cantants americans, era d'origen italià. Es deia Francesco Paolo Lovecchio. Pareix a Chicago, com molts italians, no sé quina casualitat, no? La màfia, espagueti, etc. I ja es va morir a San Diego al febrer del 2007. Cantant, compositor i actor estadounidenc. Va tenir molts èxits en els anys 40 i 50. I anteriorment també. I va entrar al món de l'espectacle participant en els maratons cantant. Tu te'n recordes aquella pel·lícula que es deia Danzat, Danzat, Maldito?
1: Sí.
2: Que la gent, en els anys 30, feien uns campionats de resistència per a veure si els donaven un parell de duros o podien... Bueno, vale.
1: Michel Sarrazin,
2: exacte. Va entrar amb una orquestra de Freddy Cardone, també italià, substituint a Perry Como, que és un senyor que té un tema molt conegut que es diu Magic Moments. Et sona?
4: Ah, sí.
2: Magic Moments.
3: Ens la posa l'Ofèlia cada...
5: Ja no cal que posis música.
2: No, ja... Sí, ja. Bueno, total, també té un tema molt conegut que es diu That's My Desire, que jo no el coneixia per ell, el conec per Eddie Cochran i pels Shadows, i una que es diu Mule Train, que jo quan era petit la sentia per la ràdio, i és Mule Train, és un tren de mules, o sigui, una quantitat de mules que van arrossegant un carro, no? I se sent un fuet que fa, no et sona aquesta? Na na na na, i va fotent cops de...
4: Bueno,
2: va, en l'any 64, bueno, és que aquest senyor va començar a cantar molt abans que nosaltres, en els 30 ja cantava. En el 64 va participar al Festival de San Remo, formant duets amb Domenico Modugno i Bobby Solo. Ah, i el que va passar amb aquesta pel·lícula del High Noon, el duelo... Ai, duelo de titanes, no... Solo ante el peligro, és que realment el que canta la versió original de la pel·lícula es diu Tex Ritter, que és un tema, el tema de la pel·lícula és més simple, es veu ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, i ell a sobre canta, no hi ha aquesta orquestra que hem escoltat ara. I és perquè quan es volia fer promoció de la pel·lícula, la discogràfica de Tex Ritter no va gravar el disco. I clar, no tenien disco per promocionar. I aleshores van contractar el Frankie Lane, que va cantar el tema aquest, i a partir d'aquest moment, pues ja per exemple, la propera cançó també la canta el Frankie Lane. I hasta aquí hemos llegado y ara posaré un
1: doncs deixem
2: tema.
1: Només un segon, sí. Sobre el sol davant el perill, no? Que es desenvolupa aproximadament en temps real,
2: sí.
1: O sigui, què representa? Que comença la pel·lícula a les 10:40 i al cap de 85 minuts, que és el que dura la pel·lícula, doncs s'acaba, perquè tot ve cronometrat. I es nota els rellotges, cada de tant en tant van ensenyant el rellotge, i el rellotge vas veient que va passant, però és temps real, és com si estiguessis...
5: Bueno, ja quin està, detall?
1: Si no,
5: que a vegades no ens hi fixem amb aquests detalls de les pel·lícules, sí. Però són curiosos,
1: i aquest,
5: no?
1: No, aquest comença a les 10:40 i es va veient doncs, primer com es reuneixen. Bueno, i és una de les pel·lícules que va catapultar a la Grace Kelly. Després ja seria la princesa de Mònaco, tot això, no?
2: Sí, però aquí fa un paper molt lleig, perquè de fet l'abandona.
5: Bueno, però sí, és el paper que li toca fer.
2: Com es diu l'actriu mexicana?
1: L'actriu mexicana...
2: Que és molt guapa, molt...
1: La Cati Jurado.
2: La Cati Jurado, diu, tio, no siguis...
1: Sí, que després la Cati Jurado va sortir també amb El rostro impenetrable del Marlon Brando, que també feia un gran paper, la Cati Jurado.
2: Bueno, pues ahora posarem...
1: Sí.

0: Aquesta sí, doncs aquesta també,
1: sí,
0: també
1: la... Duelo de Titanes, a l'Hockey Corral, que bueno, se n'han fet diverses,
2: no, diverses versions.
0: Sí, aquesta també la tenia coneguda.
2: Sí, bastantes.
1: Doncs aquesta, bueno, és, va ser estrenada l'any 1957, és una nova versió perquè n'hi ha hagut una pila, com dèiem, no? Històriques més emblemàtiques d'Estats Units. Amb aquesta sortia el Kirk Douglas i el Burt Lancaster, en Duelo de Titanes, no?
0: Aquesta és molt, molt coneguda, aquesta pel·lícula.
1: Aquesta, inclús amb el seu, bueno, més endavant la van doblar en català, que és una, bueno, és bastant llamatiu perquè no en doblen massa, bueno, antigament no en doblaven massa.
2: No en doblaven gaire.
0: Home, però deu ser bastant cap aquí.
1: Sí, bueno, sí, però vull dir que...
0: No deu fer masses anys perquè no, això de doblar no, en català en temps de Franco ni somiar-ho.
1: No, clar, no. Sí, perquè es va estrenar el 57, doncs devia ser després de revisar, bueno, o sigui, com fan les pel·lícules que potser doncs, després les tornen a sortir, no? Tornen a pagar drets d'autor i una cosa i una altra.
3: Què vols llavors... dir que tornen a pagar drets d'autor?
1: Sí, bueno,
0: segona edició o tercera edició.
1: Tu com ara aquí les majors compren la pel·lícula i potser la compren per 10 anys.
2: Ah, vale.
1: I després doncs, paguen per 10 anys. Si després la volen tornar a fer, han de tornar a pagar.
3: D'acord, vale, vale, sí, no,
1: per uns períodes determinats, no? Doncs, bueno, vols que...
3: Continua.
1: Sí?
3: Ara ah, si et toca tu.
1: No, sí, però sí, jo tenia més
3: cosa de... Més.
1: No, bueno, aquesta doncs és la nova versió que he dit de l'Hockey Corral. De fet, aquest és el títol original. En aquesta ocasió, amb els altres dos especialistes del gènere, un Burt Lancaster i un Kirk Douglas, fent de Wyatt Earp. Sí.
3: Com?
2: Sí. Wyatt Earp.
1: Sí, Wyatt Earp. Sí. I Doc Holliday, que eren, o sigui, un era el White Harp i l'altre era el Doc Holliday.
2: Una de les versions, sí, sí, el nom de la pel·lícula és Wyatt Earp. Nom,
1: sí.
2: Tombstone també era una...
3: Clar, que tenia un fotimera...
2: Que la Tombstone també tracta el mateix.
1: També, sí.
2: Sí, n'hi havien bastantes.
1: Sí, n'hi han fet moltes versions, sí. I aquesta visió...
2: Totes acaben igual, eh?
1: És sí, és l'enfrontament entre un i l'altre, no?
2: Entre un i l'altre.
1: I després, però, es centra sobretot en l'estranya relació d'amistat entre els dos personatges, en teoria molt diferents. Això sí, tant en aquesta com en la de Ford, predomina l'element romàntic que era imprescindible en tota la pel·lícula, no? Bueno, surten el Burt Lancaster, el Kirk Douglas, la Rhonda Fleming, el John Van Fill, John Ireland, que aquest també...
3: Sempre bueno, fa de dolent.
1: Sí, de dolent, sí. La Lyle Bettinger, el Dennis Hopper,
3: sí, quan era jovenet,
1: sí, exacte,
3: i encara no es posava fins al cul, sí, de tot.
1: No, no. El Frank Fairlane, Earl Holliman, Ted Corsia, White Beasel, DeForest Kell, Kenny Tobey, el Ivan Cliff.
3: Sí,
1: també hòstia, sortia l'Ivan Cliff
2: era el bueno, era, feo i el malo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte.
2: Era el malo.
1: Sí, sí, exacte, sí.
3: Era el malo.
1: Doncs d'això et puc dir. Després estic preparat per dir-me un altre que és molt interessant, que després ho diràs tu, que llavors si tinc temps en parlaria. Deixa'm una mica el gegant.
3: Vale, parla.
1: Gegant, sí.
3: No, sí, acabem amb la música, sí, de
1: gegant. Doncs de vols gegant que parli? Bueno, parla. Després com a final, no, posarem la música de gegant, que aquest també, bueno, no és la típica pel·lícula de l'Oeste que amb els índios i els americans, aquí és el títol original és Giant. És una pel·lícula del 56, també dirigida pel George Stevens. El text és una adaptació de Fred Giol i Ivan Moffat sobre la novel·la d'Edna Ferber. És protagonitzada per l'Elizabeth Taylor, el Rock Hudson i el James Dean en els primers papers principals. També sortia la Carol Baker, Jane Winters...
3: Que maca la Carol Baker.
1: Sí, la Mercedes McCambridge, que aquesta sempre...
3: La que feia de mexicana.
1: Sortit, sí, i havia sortit també amb aquella Raïces Profundes... No, Raïces Profundes no, aquella que sortia... Ostres, a veure si me'n recordo... Bueno, és igual. També sortia amb aquesta el Dennis Hopper.
3: El Dennis Hopper fent de...
1: El Salmineo.
2: Salmineo devia cantar, no?
1: Sí. No va cantar, però no, es va morir, el van matar, el Salmineo.
3: Sí, el van apunyalar?
1: Sí, el van apunyalar. Sí, sí, sí. El Rod Taylor,
3: Sí, el Rottweiler també sortia.
1: Gegant va ser una de les darreres pel·lícules de... l'última del Dean, del James Dean.
2: Perdona, la Rio Bravo, el que canta allà a la presó, és el Salmineo o era un altre?
1: No, el Salmineo.
2: Quin és
1: el crec? És que el Salmineo no era massa... No era un cantaner.
2: Jo diria que sí, que...
3: No, sé qui és,
1: Sí, ha fet, Èxodo, ha fet una sèrie de pel·lícules d'aquest Salmineo.
3: Sí, no, però el que dius tu, el que canta, ara no me'n recordo com es diu, és un cantant de rock, de música...
2: Sí,
3: i sobretot country, va acabar de música country.
1: Me'n recordo que aquest... sabeu aquest, el Terence Moix? Sí. Quan es va morir, es va fer posar una... un pin... que es veia la figura, la fotografia del James Dean. Del Salmineo, perquè li agradava, es veu que, com ell era homosexual.
0: Jo també pensava que era cantant, el Salmineo.
1: No, el que passa que ha fet pel·lícules també així, algun musical, però malauradament sortia de d'un club.
2: Però fa molt d'això que el van...
1: Sí. Es va morir als 35
3: molt
1: anys. Molt jove.
3: Va fer Èxodo,
2: fa anys.
1: Fer poc. Aquesta del James Dean també, l'altra, el Rebelde Sin Causa, també va sortir, amb el Rebelde Sin Causa.
3: Has trobat qui és el cantant aquest?
2: No, l'estic buscant.
1: Bueno, llavors, ja hem dit que el James Dean acaba de fer la pel·lícula i va tindre un accident de cotxe i es va morir, que només va fer 3 pel·lícules, i el James Dean ha sigut
0: un
1: icona d'actors, però que es van morir molt joves, no?
0: Però amb aquesta pel·lícula sortien molts actors,
1: sí, boníssims tots.
0: I tots.
3: És de les primeres pel·lícules molt llargues, no?
1: Sí, va durar quasi 3 hores.
3: La primera molt llarga, suposo que va ser...
1: Lo que el viento se llevó, i després també... aquesta sí, durava quasi 3 hores. Sí. Va ser nominada a 10 Oscars i només en va obtindre un, el del millor director. I el 2005 el film va ser seleccionat pel National Film Registry als Estats Units per la seva conservació. Va ser per la seva conservació a la Biblioteca del Congrés. Va ser descrita com a culturalment, històricament i estèticament significant. I ha estat doblada també al català, aquesta.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Pues...
1: bé, doncs si...
0: ara ja acabem amb la...
3: Sí, acabem. Mira, per acabar, posarem la versió de Gigante.
1: Sí.
3: Però com hem començat ja a posar una cosa que no tenia res a veure, no?
1: Sí.
3: Pues ara posarem el tema principal de la pel·lícula Gigante, però la versió que van fer els Shadows, amb el típic so de la Fender Stratocaster del Hank Marvin. I ara ja sé com es diu el cantant de... Com es diu?
4: Rick Nelson.
1: Ell també li deien Ricky Nelson.
3: Aquí.
1: Amb aquest, Rick Nelson.
3: A Ricky Nelson li deien Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson. No, però havia dit Ricky.
3: Ricky. Els amics li deien Ricky.
1: Ricky, per això.
3: Ja me callo.
2: També va morir jove, amb 45 anys.
1: També. Sí. Bé, doncs, si et sembla...
0: acabem amb l'últim musical.
3: Adéu.

0: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la informació que ens porteu del cinema, encara que jo no sóc una experta en cinema, però bueno, és molt interessant tot el que dieu. Bueno, després ens acomiadarem, ara donem pas a l'Oró, que avui què ens portes, Josep?
1: Avui...
0: Sobre què parlaràs?
1: Home, per el de sempre, les bestioles que hi havia...
0: Home, bestioles, quan diguis bestioles, ja, mira cap a una altra banda.
1: Sí, no mirava pas, eh? No sé, hi ha unes quantes, n'hi ha un que m'agrada molt, que són els donyets. Els donyets eren, sobretot, passava al País Valencià, sobretot. Però em fa gràcia perquè diu que eren genis d'allò que fan un pam, eixerits i trapelles. Viuen en alqueries, irascibles però sense mala voluntat. Feinejadors, si posen afecte en una família no l'abandonen mai i defensen la casa. Renten plats però desordenen les estances. Els nats de la llavor de la falguera, la nit del solstici d'estiu, que era ahir, fan feines a preu fet. Cal guardar-los en un canut. Similar són els donys de pou relacionats amb els tresors ocults, anomenats sardets a l'Alacant i a la Marina Baixa. Galopen en les crineres dels cavalls i vesteixen fatxa, xupatí, mocador de cap amb picarol.
2: Xupatí?
1: Sí, és que són coses que potser són més del País Valencià que d'ara.
2: Que són una xaqueta?
1: Sí, una peça
0: sí,
1: de roba.
0: Sí, deu ser com una samarra.
1: El seu propòsit era protegir les llars, o sigui, aquest era dels bons. Per això que un dia em vas dir que te'n portava massa de dolents. Hi ha les dones peix, que no sé si la vaig dir la setmana passada o on va quedar.
0: No recordo.
1: No?
0: Però,
1: era l'últim que tenia.
0: Josep, tot això són personatges que han existit o personatges
1: no, això és mitologia. Les bruixes, què eren? Que qualsevol persona deia bruixa perquè havia curat amb algú, li deien bruixa i estava liada.
3: Perquè collien herbes remelleres, feien pudingues...
1: Sí, però si eren així i et deien que era una bruixa, doncs el fet popular doncs ja els feia anar. Si hi havia coses, algun cas estrany, però ja en feien. Però això és com la... És pura mitologia, o sigui que les... No, ja no parlem de la romana i la grega, perquè això ja eren déus, però... que els tenies que durar i tot, però això eren gent, com ara la mitologia escandinava, hi ha els trolls, per exemple, que eren els personatges que poblaven els boscos i que eren dolents, els follets, els gnomos i tots aquests. Tot es basa en el dit popular, eh?
0: Però amb quin motiu es basen
1: amb aquesta creació d'aquests... Vés a saber, perquè això pot venir de molt enrere.
3: Això també té una cosa que veure amb que ara estem acostumats a tenir llum tot el dia. A la nit, o sigui...
1: Sí, qualsevol sombra que veien rara...
3: Jo una vegada me'n recordo que vaig estar en un poble deshabitat i vaig sortir un moment de nit al carrer a donar una volta i primer els cables elèctrics o de telèfons feien soroll... veies ombres, hi havia gossos passejant, gats, aleshores tot això tu pots deformar, veus sí. una ombra i et pots imaginar que és un bitxo que té les orelles en punxa i que va vestit de no sé quina manera i que és un follet o que és
0: ja.
3: I sobretot
0: sí, deu ser això.
3: I sobretot la gent tenia por.
1: Sí.
3: Hi havia por.
1: Es formava la por.
0: Bueno,
3: i després hi havia el
1: drac també. El drac és un... Són criatures, i en diuen criatures fantàstiques catalanes, criatures fantàstiques que són de tota mena, no? I de tots els... no tots tenien figura humana, sinó que tots hi havia... que eren molt... té forma de tronc, l'altre té forma de peix, l'altre és un follet, l'altre té forma
4: d'ocells.
1: Nena, els dracs mateix, diu, que és la personificació de les forces de la natura més arrauxades. En l'àmbit cristià, però, el drac es va concebre com una força destructora. El fet del cristianisme ja el va posar com una cosa dolenta. Cosa que potser no sempre havia sigut.
5: No, mira...
1: Era l'enemic còsmic. Al capdavall, el drac és la serp, la primera configuració del diable. O sigui, la serp ja sabeu que va baixar amb la poma per enganyar a la Eva i a l'Adam, no? Doncs ja el fan com a diable.
3: I fixa't que, en canvi, el drac és positiu entre els xinesos.
1: En segons què, però fixa't tu que diu... Des d'aleshores, els dracs han sotjat la terra catalana. Sant Jordi i lluitar per salvar una princesa. Guifré el Pilós em va foragitar una Sant Llorenç del Munt. Aquest és més a la vora, sí.
3: Anda.
1: A l'indret conegut com el Morral del Drac. Sé que l'altre van al cantó de Sant Llorenç del Munt, de la banda de Sant Cugat, diguéssim, de l'altra banda, a la banda on hi ha el Montcau, allà em sembla que hi ha dues pedres així altes que se'n diu la Cova del Drac, també, d'aquell indret. Sant Mer es vendia un altre Banyoles, però el rei Pere el Gran pujà al cim del Canigó i segellà un pacte amb el Gran Saura, que des d'aleshores és un dels símbols més representats del país. Tingueu en compte que sembla que la Collserola sigui un drac, la xuga de Collserola, un drac ajagut.
3: Sí.
1: I esclar, diu que l'origen són les forces de la natura. Es salvirava bona Sant Celoni, Banyoles, Montblanc, es veu que hi ha arreu, no? I tenia l'aspecte d'un rèptil antidiluvià. Poders, alè de foc. Treia foc pels queixals, no? I per la boca.
3: Sí, exacte.
1: Feblesa a les escames del dintre. Però el propòsit era protegir i custodiar. O sigui, que no era... No tenia que ser tan dolent, no?
3: Home, com... protegia i custodiava lo seu.
1: Sí, home.
3: Estava a la seva cova i si t'apropaves...
1: Sí, devia ser això.
3: Et feia d'encenir el cigarro des de lluny.
1: Sí, després...
4: Amb la pel·lícula del meravilloso mundo de los hermanos Grimm hi ha un conte que es veu que volen entrar dintre una cova i hi ha un drac que treu, bueno, que no deixa entrar ningú amb aquesta...
1: Sí,
4: ara la recordo, aquesta pel·lícula.
1: L'únic que recordo d'aquesta pel·lícula era quan, sembla que és un no sé qui, que va amb una carrossa i es posa a mirar per sota la carrossa i, esclar, la pantalla girava al revés i veies allò al revés que
4: sí,
1: perquè estava fet en cinerama.
4: En cinerama, sí.
1: I impressionava bastant, allò.
3: Ostres, és veritat.
4: Jo aquesta la tinc.
1: Sí, fer-la un dia.
4: I he estat tret així en cinerama.
1: I després hi havia les dones peix.
0: Sí, aquestes te les vas deixar la vegada passada per dir.
1: Diu, la mar catalana evolucionaven les nereides, nimfes de la mar, filles de divinitats elementals. De Nereu, que de vist les Nereides venien del déu Nereu. Benefactores dels navegants, o sigui, aquestes eren bones noies. No s'ha de confondre, diu, amb les sirenes. Diu, s'apareixien els homes cavalcant dofins i hipocams i preservaven la vida marina. Encara revisculaven a la ciutat submergida de Malika, no sé on és això. No he tingut temps de mirar on era.
3: Amb què? Malika, amb què?
1: Malika, no, amb C. Els abismes propers al Golf de Lleó. Això era per allà al Golf de Lleó. Els paratges costaners les confonien amb les sirenes dissipades. O sigui, es confonien, però no eren sirenes. Perquè també cantaven, ballaven i es pentinaven sota la lluna. Pràcticament feien el mateix, no? Però bueno,
0: sí,
1: ara com ara les nostres costes estan abandonades d'éssers aquàtics fabulosos. Tampoc es veuen nedar, com cantava la tradició. Les dones desterrades, escàpules del país dels homes, no, on s'ofegaven amb la seva rudesa. Bueno, eren hereves del déu Nereu i Doris, filla d'Oceà, que era un rei, ai, un déu.
0: Ja, deu ser mitologia grega,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, una mica, clar, abarcava el Mediterrà, perquè els albiraments estaven des del Cap de Creus, Illes Medes, Montgrí i Garraf, arribaven al Garraf. Aspecte, mitja dona, mig peix. Però amb...
0: Una sirena.
1: Sí, però amb uns cabells molt raros i amb aletes i tot i coses així. els poders que tenia era mancir les aigües. La feblesa que tenien eren un xic enamoradisses, és que s'enamoraven ràpid dels mariners. I propòsit era protegir i guiar.
0: Déu-n'hi-do.
1: I això eren el que eren les dones peix, que es veu que era semblant a les...
0: Bueno, per lo que has explicat és el mateix, amb diferent nom, però és el mateix.
3: Sí, però unes són dolentes i unes són, no són tan...
0: Home, les sirenes no eren dolentes.
3: Com que no?
4: Home, les sirenes...
3: Les sirenes el que feien és aconseguir que els barcos s'embarranquessin, sí, i s'enfonsessin.
4: Les sirenes, no.
3: Clar, home, i tant que sí.
1: Hi ha una cosa...
3: La sirena... A veure, què passa amb Ulisses?
1: Sí.
3: Que passa per un lloc...
1: Els cants,
3: ple...
1: els cants de la sirena...
3: Els cants de les sirenes... Sí. I ell es fa lligar amb el pal major del barco
1: per no...
3: Els altres es tapen les oïdes
1: per no sentir-les perquè... cantar,
3: sí. O sigui, el que feien les sirenes estaven amb els... amb la, com es diu? El...
1: les illes,
3: era... les illetes aquestes,
1: sí.
3: I aleshores el barco anava cap allà i
1: s'encallaven allà,
3: sí. S'encallaven o s'enfonsaven.
0: Bueno,
3: però molt, molt males les sirenes.
0: Això dintre del món masclista, perquè
3: no és món masclista,
0: no té res a veure. No hi havia sirenos, eren això, sirenes, eren dones.
3: Clar que hi ha sirenes.
1: Perquè no hi havia marineres, i com que hi havia marines...
3: Això no té res a veure.
0: A l'Adam i Eva. Qui va tentar Adam?
3: Vale,
0: la dona. Continua, Josep.
3: I els sirenos ja es diuen tritones.
0: Continua, Josep.
1: A veure, jo he buscat aquí una herba que es diu Magòria.
3: Es fuma?
1: Si vols.
3: Sí?
1: Diu, és una criatura fabulosa que viu adormida dins l'humus, entre verms, arrels i mineralitzacions, fins que la reviscola el llamp caigut a terra. Em ha fet gràcia perquè hi ha l'estació de Magòria.
4: Sí.
1: A Barcelona. I per això quan l'he trobat m'ha xocat, que potser es deia Magòria perquè hi devia haver un tipus de... I deu haver algun tipus d'herbes que es diu Magòria.
0: Possiblement.
1: I aquí la tenen com una, herba una mica especial, no?
0: Veninosa?
1: No. Diu, la seva cua aleshores surt del subsol, s'entortollega els roures i puja fins a les branques. Sovint la cua es confon amb el vesc, planta sagrada dels druides i ofrena de bona sort. De bona sort nadalenca. Vaig al bosc i busco vesc, i visc del vesc que busco el bosc.
3: El vesc és verinós. És el que agafava el druida, el panoràmix. Sí, és el que agafava el panoràmix.
1: Els druides.
3: El panoràmix, sí.
1: És planta sagrada dels druides. Diu, fa l'embarbussament que entonen els buscatans, que recullen la planta, però també busquen la magòria. Qui la cultiva ha de dubar-la cada dia, devora la pitança amb la ferocitat d'una planta carnívora. Si no... s'encessia la fam, converteix en desgràcia la fortuna que propicia, fins a causar la mort de qui no la manyaga. O sigui,
0: home, però
1: doncs
0: llavors
1: bé,
0: sí que era veninosa.
1: No, perquè llavors diu que està a les rouredes i té un aspecte de vesc, que és vegetal, atrau la fortuna, necessita molt de do i genera bona estrogància. O sigui, que qui la té i la cuida té bona estrogància.
0: Doncs tindrem si no d'anar-la a buscar.
1: Sí, sí. Si no la cuides...
4: No, i és fàcil de recordar.
0: I tant, està a l'estació de Magòria.
4: Sí.
0: Doncs bé, companys, ho deixarem aquí per avui, perquè ara el que vull és desitjar-vos unes molt bones vacances.
4: Igualment, sí.
0: Si estareu pel poble, sortireu a fora, us anireu a Miami o...
4: Sí, no, Miami res.
0: No.
4: Però fora sí.
1: Miami Plage, sí.
0: Home, que Miami Plage està aquí mateix al Perelló.
4: Ah, va, doncs.
1: Miami Plage, sí.
0: Jo ja no poso més. L'Albert sé que se n'anirà cap a Platja d'Aro.
3: L'Albert no se n'anirà enlloc.
0: No.
3: No.
0: T'he de cuidar gossos.
3: No, els puc cuidar tot arreu.
0: I Josep Puró es quedarà cuidant a Santa Coloma.
1: No, jo la setmana que ve me'n vaig una setmaneta.
0: Ah, on? Bé, molt bé.
1: Estem allà, aneu.
4: Ai, que bé. Molt bé. Hi ha un festival... No sé si ja l'han passat.
1: No ho sé, l'any passat hi vam anar i també feien festival.
3: Per què una setmaneta?
0: Bueno,
3: més una
0: senyors,
3: setmaneta.
0: Ho hem de deixar-ho aquí. Més, sí. Repeteixo, molt bones vacances i ens retrobem cap al mes de setembre. O sigui que ja podeu anar preparant coses pel mes de setembre. Que...
3: Ja tenim pensades coses.
0: Ostres,
3: que no es poden dir.
0: Aneu molt adelantats.
4: Serà alguna novetat.
1: Molt bé, doncs... Feliç vacances a tothom.
4: Igualment, sí, sí.
0: Doncs, repeteixo.
3: Hi va haver molta aigua, eh?
0: Bueno, això ja ens n'encarregarem. I protegiu-se, sobretot, gorres. Poseu-se gorres perquè aquest sol fa molt de mal.
1: Sobretot els calbs.
0: Doncs, bé, fem una petita pausa per les notícies de les 5 i tornem ara mateix. Fins ara.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament

0: Juliol al vespre, t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info arroba joventutsamboi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. La veu de la gent gran.
2: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit. I també el podeu veure, escoltar, de moment encara no el podeu veure, però escoltar-lo sí, per la web de Ràdio Sant Boi, a les vegades que vulgueu i a l'hora que vulgueu. Doncs amb aquesta segona part saludem el nostre company, el Miquel. Ara ho he fet expressament, Martí? Perquè és que sempre el confong i li dic Miquel. El Martí, bona tarda, Martí.
3: Hola, bona tarda.
2: I a l'Esteve, bona tarda, Esteve.
4: Bona tarda, Carme.
2: I com sempre teníem el Miquel aquí i ara pues, fa uns temps que no pot venir, però sí que ens envia les receptes i començarem amb les receptes del Miquel, que avui ens ha fet torrada d'ous remenats amb salmó, alls tendres i maionesa de caviar. Ingredient per 4 persones: 8 ous, 400 grams de salmó fumat, 4 torrades de pa, 100 grams d'alls tendres. Per la maionesa de caviar: maionesa, caviar, llimona i sal. Per la preparació posarem a una paella una mica d'oli. Saltejarem els alls tendres, afegirem la meitat del salmó tallat a tiretes fines i tot seguit afegirem els ous, remenant la preparació sense parar amb una cullera de fusta. Finalment ho corregirem de sal. Es posa el remenat obtingut sobre una torrada de pa i es cobreix amb un tall de salmó i una mica de caviar. Es decora el plat amb una llàgrima de maionesa de caviar. Recordeu que es pot afegir una mica de crema de llet al remenar, si es vol que us quedi una mica més suau. Perdoneu, però tinc la veu una mica... Després ens ha preparat el Miquel llobarro a la sal. Ingredients per 4 persones: 4 llobarros de mig quilo, sal gruixuda de cuina, julivert, cebollí i farigola. Per la preparació, els llobarros han d'estar preparats sense escates i les tripes buides, vull dir, nets, que això, si ho demaneu a la peixatera, us ho arreglarà. Prescalfeu el forn a 200, entre 200 i 225 graus. Trinxeu el julivert i el cebollí i esmicoleu la farigola per omplir el llobarro. Poseu sal en una safata resistent al forn. Col·loqueu-li els llobarros i cobriu-los totalment amb més sal, que no quedi cap lloc sense cobrir. Humitegeu lleugerament la sal amb aigua. Coeu-los durant 25 minuts aproximadament. Aquest plat s'ha de consumir un cop ha sortit del forn, per tal d'evitar que la crosta de la sal s'adhereixi a la carn del peix. Trenqueu la sal amb l'ajuda d'un martell petit o d'una giradora i decoreu el peix amb rodanxes de llimona. Aquest plat també es pot servir fred. Doncs ja veieu, amics oients, aquí tenim dos plats, la mar de bons, per preparar per aquestes festes. I bé, ara ja donem pas al Martí. Martí, vinga, ara t'ho he dit bé,
3: Molt bé. Bé, avui doncs farem una passejada entre estanys i romànic.
2: Apropa't una mica al micro, sisplau.

0: Digues, digues.
1: L'inici de l'excursió que parla...
0: A veure, explica'ns una mica el per què la música aquesta.
1: Bé, la música es diu l'Estany, eh? I aquest concret és l'Estany de Banyoles, on també al costat hi ha l'església romànica de Porqueres.
0: Molt bé.
1: De totes maneres, és una excursió...

0: discurs, una cançó molt bonica, que de fet és l'himne del Club Natació Banyoles. Sí, però bueno, tinc inclús la lletra, però bé, anem ara de cara a l'excursió i veureu per què parlo de l'estany, tot i que l'estany que anem avui està una miqueta lluny del de Banyoles. Bé, l'inici de l'excursió de què parlarem la trobem en l'art romànic. Catalunya és un país de romànic i en trobem per tot arreu. El desenvolupament del romànic va paral·lel a l'eclosió de les llengües romàniques que s'han anat formant a partir del llatí en els segles precedents, amb el ressorgiment de la consciència de nació. De fet, a l'abat Oliva ja ens parlava de pàtria. El Berguedà és una terra de frontera. Està teixit per un i hi podem trobar un conjunt d'esglésies visigòtiques i romàniques magnífiques. Aquesta serà una de les nostres destinacions. D'aquestes esglésies n'hi ha quatre que sobresurten i que es poden fer visites guiades. Són Sant Quirze de Pedret, Sant Vicenç d'Ubiols, que són visigòtiques amb reformes romàniques, i Sant Vicenç del Rus i Sant Sadurní de Rutgers, que són romàniques. Els horaris de les visites guiades són dissabtes i diumenges i festius a les 10, a les 11 i a les 12, des de principis d'abril fins al 20 de desembre. Els altres 3 mesos està tancat. A la web es poden trobar informació de...
1: I s'han de treure les entrades a través de la web.
0: No, les entrades són...
1: O sigui, no cal que...
0: Has de presentar allà sense reserva prèvia i l'entrada val 3 euros i 2 euros pels jubilats. O sigui que...
1: Molt bé, vull dir, per 2 euros qui no visita...
0: No, a veure, i jo vaig tenir el goig de poder-les visitar a les 4, tot sol, perquè anava a les 10 del matí.
1: Molt bé.
0: I no hi havia ningú, encara, eh? Bé... I així és com amb una visita, amb una concretament a la de Sant Vicenç d'Ubiols, hi vaig anar un segon diumenge de mes a les 10 del matí i vaig aprofitar el dia per fer una excursió pels voltants. La destinació escollida va ser l'Estany de Greugers, d'aquí ve la cançó de l'Estany.
1: Molt bé.
0: I és una excursió interessant, però amb un inconvenient. L'anada i la tornada des de Sant Vicenç a Greugers hi ha més de 3,5 quilòmetres de pista que tenen realment poc interès. I així va ser que vaig decidir fer una altra excursió, més aviat una passejada, que és la que farem, que és, comença en el poble d'Avià i també visitarem una església romànica. En
1: aquest tot això cas, ho farem caminant.
0: Tot això ho farem caminant. Santa Maria d'Avià és la segona que visitarem. Abans, però, ja que vaig visitar Sant Vicenç d'Ubiols, dues pinzellades de lo que és Sant Vicenç d'Ubiols. Està documentada l'any 88 i conserva tant elements preromànics com del romànic. Del preromànic són l'absis de forma trapezoidal, l'arc de ferradura, que també el podem veure a Sant Quirze de Pedret, que és una altra destinació molt interessant i també molt fàcil d'arribar-hi. Del període romànic, hi trobem la façana de llevant, el campanar d'espadanya, la volta de canó i els arcs de mig punt. I un altre element a destacar, i aquest és molt interessant, són les restes ben visibles de les tombes antropomorfes excavades a la roca que envolten l'església. I una d'elles s'hi va trobar inclús una moneda visigòtica. Recentment s'han fet excavacions dins de l'església i s'han trobat més tombes.
1: Carai.
0: Realment és interessant, eh? Jo al moment que hi vaig anar... en una segona ocasió vaig poder-hi entrar perquè estava la porta oberta, aquí estaven treballant i van tenir la gentilesa de deixar-me entrar i em van explicar el que estaven allà descobrint.
1: I com d'anar sabentes de totes aquestes esglésies?
0: A veure, el romànic m'interessa, començo a buscar coses.
1: I això està documentat amb algun...
0: Sí, no me'n recordo ara el nom de la web, llàstima, però està documentat, sí. Però bueno, jo començo a buscar coses por ahí i ho vaig trobant.
2: Però aquesta està a la porta oberta o has d'anar a la clau?
0: Aquesta és a horaris de visita.
2: Ah, horaris.
0: Aquesta, Sant Vicenç d'Ubiols, és horaris de visita.
2: A mi el que em fa gràcia és
0: l'altra. L'altra és d'allò. Bé, comencem la caminada.
1: Vinga.
0: Amb
1: un bon calçat, sobretot.
0: Sí, amb un bon calçat, la motxilla a l'esquena i, sobretot, aquesta època, molta aigua. Una cantimplora amb molta aigua, que farà falta, Tot i que el recorregut és curt, el comencem al poble d'Avià, que el trobem a 5 minuts en cotxe des de Berga, perquè la gent se situï. Estem parlant d'un recorregut de 6,1 quilòmetres, un desnivell fàcil, 74 metres de desnivell, positiu. És un recorregut, ja dic, fàcil, senyalitzat, que va per pistes amples, algun corriol, algun tram de pista asfaltada on haurem de fer atenció als vehicles. La durada caminant, una hora i mitja com a llarg, tot i que l'excursió es pot allargar fàcilment unes 3 hores, eh? Vull dir que vas entretenint...
2: Anar i tornar.
0: Sí, anar i tornar, anar i tornar, eh? Bé, doncs ja som al poble d'Avià i comencem, comencem a caminar, i en aquest cas hem tingut forces facilitats per poder aparcar i hem deixat el cotxe davant de l'església de Sant Martí. I d'allà comencem. Trobem d'entrada una curiositat, i és que sortint de l'església, al peu d'un parc, al parc de la Torreta, hi ha un mur que està tot pintat de diferents aspectes de la vida rural, i ens crida l'atenció. Què és això? Com que l'excursió ja estava una miqueta preparada però no teníem les coses localitzades, sabíem que hi havia un corrent que es deia l'Aviart, que és una iniciativa del poble d'aviar en qüestions d'art, que fusiona la presència artística i la cura paisatgística, que porta l'art al carrer i està fet per veïns i també per algun professional, i ordena paratges naturals fusionant-los amb el poble de manera coherent. La veritat és que el mural aquell ocupa una paret llarguíssima i, bueno, hi ha aspectes rurals molt interessants i molt macos i està molt ben dibuixat.
1: I és pintat pels mateixos veïns.
0: Pels mateixos veïns.
1: I què són? Vistes o paisatges o...?
0: Bé, al final en parlarem. Al final en parlarem, sí, perquè hi ha 27 entre pintures, escultures, i hi ha una ceràmica, inclús.
1: Carai.
0: Sí, no. Les vaig veure
1: que interessant,
0: les...
1: eh?
0: Les vaig veure a les 27, eh? Però bueno, això és una altra història. Bé, en aquest cas, comencem a caminar i un cop allà mateix, a la plaça, trobem el primer pal informatiu, que quan el llegim ja veiem que trobem Santa Maria d'Avià a tan sols 750 metres, o sigui, allà al costat, i Graugés a poc més de 2 quilòmetres. Graugés és l'estany on anirem. Bé, anem caminant pel camí de Santa Maria, que coincideix amb el GR1, que per la gent que no ho sàpiga són uns camins de gran recorregut que estan marcats en senyals blancs i vermells i que ens guiaran fins a arribar a Graugés. Poc abans de la sortida del poble, a l'esquerra, mentre anem, trobem un altre element d'aquests d'Aviart. En aquest cas, és un plafó anomenat Mart i Muntanya. Continuem. Caminem per pista asfaltada i just al deixar la darrera casa del poble, ja ens trobem amb camps de cereals en un costat i un magnífic alzinar per un altre. I si ens hi fixem, per dins de l'alzinar hi ha un corriol que transita paral·lel a la carretera i ens estolviem tot el... passeig de carretera, els risc dels cotxes, i a més anem per una zona ombrívola, cosa que és molt d'agrair.
2: Però ara faig un encís. Això és com el camí de Santiago, eh? Surs de la carretera i te'n vas pel interior, que és més maco.
1: Sí, sí, clar, no? Però a més, ara amb aquest temps, vull dir que passar per entremig dels pinars, vull dir, és...
2: Els cines i per caminar.
0: Clar, sí, sí, a veure, és molt agraït, eh? T'asseguro. Bé, i així és quan arribem a l'ermita de Santa Maria. Està gairebé isolada entremig de camps de cereals. Decidim visitar-la. I com ho fem? Doncs molt senzill, demanant la clau a la casa que hi ha al costat.
1: Carai.
0: Molt amablement, truques al timbre. Ara hi ha un timbre, fa uns anys no hi era. Surt la senyora i dona la clau.
1: Te la dona sense més.
2: Sense mirar. La bo de tot això...
1: Que confiada.
2: No, com se feia abans.
0: Com les coses
2: eren. Les portes obertes, tota la confiança, perquè ell pot marxar, agafar la clau i se'n va.
1: Sí, perquè no ha tingut cap sorpresa, perquè la gent que ha anat és gent honrada, però el dia que tingui una sorpresa aquesta clau ja no es deixarà.
2: A més, la clau és antiga.
0: La clau és antiga, sí, sí.
2: És antiga i fa gràcia.
0: Sí, sí, és així. Bueno... Aquesta construcció està entremig de camps de cereals, ja ho he dit. Vale, és una construcció romànica que data del segle XII.
1: Déu-n'hi-do.
0: Consta d'una sola nau amb un absis semicircular de similars mesures d'alçada i amplada que té la nau. Té una coberta de volta de canó, molt típica, de mig punt, que està reforçada per dos arcs florals. Presenta quatre finestres, una al centre de l'absis, dues al mur sud i una al mur oest, totes amb dos arcs de mig punt, a l'interior monolític i a l'externa adovellat. La porta d'entrada ja és també força interessant.
1: I s'ha de treure les entrades a través de la web. O sigui, no cal que...
0: Has de presentar allà sense reserva prèvia i l'entrada val 3 euros i 2 euros pels jubilats. O sigui que...
1: Molt bé, vull dir, per 2 euros qui no visita...
0: No, a veure, i jo vaig tenir el goig de poder-les visitar a les 4, tot sol, perquè anava a les 10 del matí.
1: Molt bé.
0: I no hi havia ningú, encara. Bé, i així és com amb una visita, amb una concretament a la de Sant Vicenç d'Ubiols, hi vaig anar un segon diumenge de mes a les 10 del matí i vaig aprofitar el dia per fer una excursió pels voltants. La destinació escollida va ser l'Estany de Graugés, d'aquí ve la cançó de l'Estany.
1: Molt bé.
0: I és una excursió interessant, però amb un inconvenient. L'anada i la tornada des de Sant Vicenç a Graugés hi ha més de 3,5 quilòmetres de pista que tenen realment poc interès. I així va ser que vaig decidir fer una altra excursió, més aviat una passejada, que és la que farem, que és, comença en el poble d'Avià i també visitarem una església romànica. En
1: aquest cas, ho farem caminant.
0: Tot això ho farem caminant. Santa Maria d'Avià és la segona que visitarem. Abans, però, ja que vaig visitar Sant Vicenç d'Ubiols, dues pinzellades de lo que és Sant Vicenç d'Ubiols. Està documentada l'any 88 i conserva tant elements preromànics com del romànic. Del preromànic són l'absis de forma trapezoidal, l'arc de ferradura, que també el podem veure a Sant Quirze de Pedret, que és una altra destinació molt interessant i també molt fàcil d'arribar-hi. Del període romànic, hi trobem la façana de llevant, el campanar d'espadanya, la volta de canó i els arcs de mig punt. I un altre element a destacar, i aquest és molt interessant, són les restes ben visibles de les tombes antropomorfes excavades a la roca que envolten l'església. I una d'elles s'hi va trobar inclús una moneda visigòtica. Recentment s'han fet excavacions dins de l'església i s'han trobat més tombes.
1: Carai.
0: Realment és interessant, eh? Jo al moment que hi vaig anar, en una segona ocasió vaig poder-hi entrar perquè estava la porta oberta, aquí estaven treballant i van tenir la gentilesa de deixar-me entrar i em van explicar el que estaven allà descobrint.
1: I com t'han assabentes de totes aquestes esglésies?
0: Doncs el romànic m'interessa, començo a buscar coses.
1: I això està documentat amb algun...
0: Sí, no me'n recordo ara el nom de la web, llàstima, però està documentat, sí. Però bueno, jo començo a buscar coses por ahí i ho vaig trobant.
2: Però aquesta està a la porta oberta o no, has de venir a la clau?
0: Aquesta és a horaris de visita.
2: Ah, horaris.
0: Aquesta, Sant Vicenç d'Ubiols, és horaris de visita.
2: A mi el que em fa gràcia és
0: l'altra és d'allò. Bé, comencem la caminada.
1: Vinga.
0: Bé, la caminada...
1: Amb un bon calçat, sobretot.
0: Sí, amb un bon calçat, la motxilla a l'esquena i, sobretot, aquesta època, molta aigua. Molta. Una cantimplora amb molta aigua, que farà falta, Tot i que el recorregut és curt, el comencem al poble d'Avià, que el trobem a 5 minuts en cotxe des de Berga, perquè la gent se situï. Estem parlant d'un recorregut de 6,1 quilòmetres, un desnivell fàcil, 74 metres de desnivell, positiu. És un recorregut, ja dic, fàcil, senyalitzat, que va per pistes amples, algun corriol, algun tram de pista asfaltada on haurem de fer atenció als vehicles. La durada caminant, una hora i mitja com a llarg, tot i que l'excursió es pot allargar fàcilment unes 3 hores, Vull dir que vas entretenint...
2: Anar i tornar.
0: Sí, anar i tornar. Bé, doncs ja som al poble d'Avià i comencem, Comencem a caminar i en aquest cas hem tingut forces facilitats per poder aparcar i hem deixat el cotxe davant de l'església de Sant Martí. I d'allà comencem. Trobem d'entrada una curiositat i és que sortint de l'església, al peu d'un parc, al parc de la Torreta, hi ha un mur que està tot pintat de diferents aspectes de la vida rural i ens crida l'atenció. Què és això? Com que l'excursió ja estava una miqueta preparada però no teníem les coses localitzades, sabíem que hi havia un corrent que es deia l'Aviart, que és una iniciativa del poble d'Avià en qüestions d'art, que fusiona la presència artística i la cura paisatgística, que porta l'art al carrer i està fet per veïns i també per algun professional, i ordena paratges naturals fusionant-los amb el poble de manera coherent. La veritat és que el mural aquell ocupa una paret llarguíssima i, bueno, hi ha aspectes rurals molt interessants i molt macos i està molt ben
1: dibuixat. I és pintat pels mateixos veïns. I què són? Vistes o paisatges o...
0: Bé, al final en parlarem. Al final en parlarem, sí, perquè hi ha 27 entre pintures, escultures i hi ha una ceràmica inclús.
1: Carai.
0: Sí, sí, no.
1: Les vaig veure. Interessant,
0: Les vaig veure a les 27, però bueno, això és una altra història. Bé, en aquest cas comencem a caminar i un cop allà mateix a la plaça trobem el primer pal informatiu, que quan el llegim ja veiem que trobem Santa Maria d'Avià a tan sols 750 metres, o sigui, allà al costat, i Graugés a poc més de 2 quilòmetres. Graugés és l'estany on anirem. Bé, anem caminant pel camí de Santa Maria, que coincideix amb el GR1, que per la gent que no ho sàpiga, són uns camins de gran recorregut que estan marcats en senyals blancs i vermells i que ens guiaran fins a arribar a Graugés. Poc abans de la sortida del poble, a l'esquerra, mentre anem, trobem un altre element d'aquests d'Aviart. En aquest cas, és un plafó anomenat Mart i Muntanya. Continuem. Caminem per pista asfaltada i just al deixar la darrera casa del poble, ja ens trobem amb camps de cereals en un costat i un magnífic alzinar per un altre. I si ens hi fixem, per dins de l'alzinar hi ha un corriol que transita paral·lel a la carretera i ens estolviem tot el... passeig de carretera, els risc dels cotxes i a més anem per una zona ombrívola, cosa que és molt d'agrair.
2: Però ara faig un encís. Això és com el camí de Santiago, eh? Surs de la carretera i te'n vas per l'interior, que és més maco.
1: Sí, sí, clar, no? Però a més, ara amb aquest temps, vull dir que passar per entremig dels pinars, vull dir, és...
2: Els cines i per caminar.
0: Clar, sí, sí, a veure, és molt agraït, t'asseguro. Bé, i així és quan arribem a l'ermita de Santa Maria. Està gairebé isolada entremig de camps de cereals. Decidim visitar-la. I com ho fem? Doncs molt senzill, demanant la clau a la casa que hi ha al costat.
1: Carai.
0: Molt amablement, truques al timbre. Ara hi ha un timbre, fa uns anys no hi era. Surt la senyora i dona la clau.
1: Te la dona sense més.
2: Sense mirar. La bo de tot això...
1: Que confiada.
2: Com se feia abans.
0: Com les coses
2: eren. Les portes obertes, tota la confiança, perquè ell pot marxar, agafar la clau i se'n va.
1: Sí, perquè no ha tingut cap sorpresa, perquè la gent que ha anat és gent honrada, però el dia que tingui una sorpresa, aquesta clau ja no es deixarà.
2: A més, la clau és antiga.
0: La clau és antiga, sí, sí.
2: És antiga i fa gràcia.
0: Sí, sí, és així. Bueno... Aquesta construcció està entremig de camps de cereals, ja ho he dit. Vale, és una construcció romànica que data del segle XII.
1: Déu-n'hi-do.
0: Consta d'una sola nau amb un absis semicircular de similars mesures d'alçada i amplada que té la nau. Té una coberta de volta de canó, molt típica, de mig punt, que està reforçada per dos arcs torals. Presenta quatre finestres, una al centre de l'absis, dues al mur sud i una al mur oest, totes amb dos arcs de mig punt, a l'interior monolític i a l'extern adovellat. La porta d'entrada ja és també força interessant, la formen dos arcs de gradació de mig punt. El campanar és de cadireta de dos ulls i no s'aprecia exteriorment cap classe d'ornamentació. El que veiem ara externament és una restauració de l'any 1973, ja que l'església fou malmesa a la Guerra Civil, com moltes.
2: I té campana, hi ha campana al campanar?
0: Sí, hi ha una campana. Sí, sí. Han deixat una campana. Bé, entrem a l'interior, que és el que hi ha, la part més interessant. Destaca, sobretot, un frontal d'altar. El que trobem aquí és una reproducció, ja que l'original es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: El MNAC.
0: El MNAC. És una bona opció també per un dia anar-les a visitar, perquè hi ha obres romàniques realment interessantíssimes. La seva datació d'aquest frontal és del segle XII. Se'n desconeix l'autor. És una obra més representativa de l'art de l'any dels anys 1200 a Catalunya. Està pintat sobre fusta amb trem d'ou, estucats i colradures, és a dir, una aplicació de vernís transparent tenyit de color groguern que probablement imitava l'estètica de revestiment de la plata de les icones romanes d'Orient. Està dividit en cinc espais, molt típics, tots cinc, presidits pel central per la Mare de Déu amb el nen Jesús a la falda i flanquejada per quatre escenes de la infantesa de Jesús: l'Anunciació i la Visitació, el naixement, l'epifania i la presentació de Jesús al temple.
1: Les pintures són originals?
0: No, són...
1: Són modificades al...
0: Són una reproducció.
2: Són reproducció.
0: A l'original les d'anar a veure al
1: manac. Estan al manac.
0: Estan al manac, sí, sí.
3: Millor, perquè si no...
0: Sí, a veure, i si no estiguessin al manac segur que no deixaven la clau, Vull dir que no et deixaven la clau, vull dir que és així. És difícil que et deixin una clau. Però és de les poques que encara es pot fer. Bé, ja hem vist l'església, hem tornat la clau i continuem la ruta seguint el GR i els senyals blancs i vermells ens ajuden a trobar el camí correcte a cada una de les cruïlles. A pocs metres som pel voral de la carretera i trobem un vell abeurador, que és l'abeurador de Santa Maria. En aquest punt es deixa la pista i entrem altra vegada dins d'un alzinar i en un tres i no res arribem a les primeres cases de Grougers, i hem dit que estava a 2 quilòmetres, o sigui que ja en portàvem 750, és un quilòmetre i poc. Bé, i entrant a les primeres cases de Grougers, a l'esquerra trobem una estructura moderna que és l'església de Grougers, que és una església construïda l'any 1994 i dedicada a Sant Isidre i Sant Galderic, que són els patrons dels pagesos, però vull dir, no té cap interès en principi. Un parell de cases més avall i també a l'esquerra ja hi ha alguna més interessant, la Casa Vella de Grougers, una antiga masia medieval que, com el seu nom indica, la Casa Vella, fou la primera casa que s'edificà en aquestes contrades. Malauradament està en un estat no gaire bé. Però bé, a mà dreta ja hi trobem un estanyol. Què és això? L'estanyol de les escoles.
1: Un estanyol?
0: Un estanyol, sí. Un petit estany.
1: Un estany.
0: Un petit estany petit. Que li diuen l'estanyol de les escoles. Per què? Perquè està just davant de les escoles del poble. Què és això de Grougers? Doncs bé, ens trobem en la històrica colònia agrícola de Grougers, fundada per Agustí Rosal i Sala, de la mateixa nissaga que van fundar la colònia tèxtil de Cal Rosal. Fou la primera colònia agrícola de la península Ibèrica.
1: Carai.
0: Sí, sí, és interessant. Es va fundar entre els anys 1887 i 1889, en unes terres dels masos que Agustí Rosal havia comprat amb els de la Casa Vella.
2: Però havia fàbrica allí?
0: La fàbrica està baix, a la colònia Rosal. O sigui, està a la colònia Rosal, a veure, en cotxe potser tens un quart d'hora perquè has de donar més voltes que el 29, però en línia recta no està més de 4 quilòmetres. Segur que hi ha camins que hi van directes, jo no els he recorregut, però segur. Sí, és la mateixa família, la mateixa nissaga. Bueno, aquesta colònia segueix l'esquema de les colònies tèxtils que es van edificar i tenen un entramat, un complex entramat de cases, d'hàbitats, de construccions, que fan la funció productiva amb les cases dels treballadors, com a les colònies, i els serveis necessaris. L'objectiu de l'explotació era produir aliments destinats al consum humà, però també pel consum animal. Blat, cibada, seguit de mongetes i fejols, tot per alimentar a persones i a porcs i gallines. També l'objectiu era obtenir 2 collites anuals i aplicar al mateix temps una rotació del terreny perquè les coses fossin més productives, i també plantaven faves, patates, blat de moro, trapadella i cols pel bestiar. Bueno, eren unes immenses terres de pastura hi havia ramats d'ovelles i de cabres amb més de 8.000 caps de bestiar en total.
1: Déu-n'hi-do,
0: Una colònia.
1: Però tot això ha canviat ara.
0: Tot
1: no?
0: Això ha canviat, sí, sí.
2: Saps quants habitants tenia?
0: 300 habitants. Va arribar a tenir 300 treballadors. Sí.
1: Treballadors?
0: Sí.
1: Perquè habitants...
0: No, habitants... No. A veure, és que això està fet allà expressament. O sigui, allà només hi ha la Casa Vella i després hi ha...
1: I la colònia.
0: La colònia.
2: Les famílies.
0: Sí, sí. Només hi ha això. Bé, quan van fer això pels treballadors també van construir pisos. Hi ha el carrer Vell, el carrer del Mig, el carrer Nou, això també ens sona. Hi ha diferents serveis, una escola regentada pel capellà de Grougers, com no podia ser d'altra manera, a la qual assistien els nens de menors de 12 anys. Les nenes anaven a una escola diferent que s'encarregava la comunitat de les monges carmelites,
2: com a la colònia, no?
0: Com a la colònia Güell, igual.
2: Sí.
0: Una botiga, una caixa d'estalvis, auxili mèdic i centre de reunió pels treballadors, és a dir, el perfil exacte de la colònia.
2: De la colònia, clar. També es va tomar la cooperativa.
0: Sí, és exactament igual. Però bé, per fer tots aquests cultius fossin productius i fossin rotatius, necessitaven aigua. I d'on traien l'aigua? Doncs és així que construeixen un sistema de regadiu amb llacs artificials que actuaven com a dipòsits, els quals es nodrien de l'aigua provenent de la riera d'Avià. O sigui, estaven nosaltres baixant d'Avià, per allà a la riera d'Avià, la captaven al costat d'un mas, que es diu Mas Lluert d'Avià, on encara s'hi pot veure la resclosa. No, ja no funciona, però s'hi pot veure. I mitjançant un sistema de canalització sense precedents a la comarca, arribava a l'explotació agrícola. Tenia 425 hectàrees, tres quartes parts eren de regadiu. O sigui que era realment era important. Aquest sistema de regadiu comença a l'Estanyol de les Escoles, que era el primer on anava per a l'aigua, que es troba al costat de la Casa Vella. I l'aigua baixa a l'Estany Gran, acaba als estanys de sota, el superior i inferior, on era depurada, i l'excedent tornava a baix a la riera d'Avià. Aquest conjunt de basses ha esdevingut un de les principals zones humides de la comarca, de la conca del Llobregat. I bé, doncs, sabem ja el que és Graugés, podem tornar a l'excursió. Estàvem a l'Estanyol de les Escoles i el que fem és donar-li el vol, vorejar-lo, passejant per sobre d'una mota envoltada de plàtans i altres arbres de ribera. Fins i tot, en dos extrems, hi ha dos bancs per seure i descansar a l'ombra, bé, amb l'aigua allà, vull dir que està la mar de bé, i algun ànec que ja podem començar a veure.
1: És gran aquest estany?
0: Aquest, que a l'Estanyol, no, és molt petitet.
1: Petit.
0: És molt petitet, sí, res, la volta té 100 metres per un costat i 70, no arriba a 70 d'arbre,
1: yeah.
0: O 50, és molt petit. I bé, però és un lloc agradable d'estar-hi.
1: Home, pel que expliques té de ser...
0: És un lloc agradable, sí, sí.
2: Havia pous a les cases? Havia pous?
0: No. L'aigua tota venia de...
1: Tota de la venia pluja de la muntanya, no?
0: De la pluja
1: no?
0: De la muntanya, no. I també hi havia algunes fonts. Després veurem que ja, bueno, veurem, no hi passo exactament, però es pot fer menció que hi ha una miqueta més avall, al costat dels Estanyols de depuració, hi ha la font de Sant Ramon, i per dalt també hi havia alguna altra font que anava, abastava d'aigua per consum humà,
2: que ara han desaparegut.
0: Sí. Bé, a voltes, un cop hem fet la volta a l'Estanyol, baixem unes escales i anem a parar a la carretera de Casserres i caminem una miqueta pel voral, arribem a l'entrada de les edificacions principals de la colònia. Un pal indicador ens fa saber que som a l'inici i al final de la ruta 4, i hem dit que eren rutes senyalitzades, no, de quatre rutes senyalitzades. Nosaltres seguim la 1, que en principi fa Graugés, Avià, Graugés, però en lloc de començar aquí a Graugés, nosaltres hem començat Avià i hem fet Avià, Graugés, Avià. És una altra forma de fer-ho. Abans d'entrar a la zona del llac, per això podem fer un petit recorregut al costat de la carretera pel voral, també cobert d'arbres, i arribem a un punt on hi ha una petita entrada a la colònia que, com que està mig feta amb el bé, està tancada amb tanques metàl·liques. I podem veure els edificis principals de la colònia, entre altres coses la casa de l'amo, que és la que destaca entre totes elles. Però bé, tornem a posar l'inici i nosaltres continuem la nostra excursió. Ens endirem a la part accessible del recinte, on arribem a una plaça gran, on hi ha les antigues cases dels treballadors, mig en ruïnes, la casa de l'amo al fons, vista per l'altre costat, i en un lateral hi ha un edifici reformat que avui en dia se fa les funcions de restaurants, i pel que em van dir, ho fan malament. Es diu Cal Garretà. A la dreta també trobem la reixa que ens dona l'entrada a la zona de l'estany. I ja ara sí que ens endinsem a l'espai natural, que al llarg de 800 metres voreix el llac. Malauradament no es pot fer la volta completa perquè una part es troba tancada a l'accés al públic. Tot l'estany està envoltat d'una ombrívola i frondosa vegetació, de bosc de ribera. Podem observar sobretot pollancres, salzes blancs, freixa, verns i tamarius. També hi ha altres espècies al·lòctones procedents de l'enjardinament inicial del llac, com poden ser el teix, hi ha pruners, que hi havia prunes, i la mar de bones, per cert, el xiprer, així com plàtans, alzines i roures. Dels mamífers, que són molt difícils de veure, destaca la guineu, el teixó i el ratpenat comú. Pel que fa a les aus, Durant tot l'any podem observar-hi ànecs, collverds, merles, bernats pescaires, picots, garces, pastorelles i moltes àcies espècies.
1: Esteve, crec que volies dir alguna cosa, no?
2: Sí, és una pena que el radioient pugui tindre documentació del Martí. Aquesta documentació que l'ha fet ell, i l'ha viscut, perquè ha fet totes les curses, seria poder interessant tindre documentació d'això.
1: Bé, però
2: amb
1: aquest aspecte de tots els nostres oients, tot això, a veure, jo ho estic visquent, no?
2: Sí, sí.
1: I els nostres oients també ho veuran, i si algú té interès, jo crec que el Martí no té cap inconvenient en facilitar-los tota aquesta documentació que ell porta aquí.
2: Ell
1: no?
2: Ho viu, és que ell ho viu, això.
1: No
2: és el mateix que agafar apunts d'un lloc determinat que l'altre és vivir-ho.
1: Clar, és que de la manera que ho explica...
2: És molt diferent.
1: Ja ho vivim, també. Exacte. Perquè jo ja m'imagino passar entremig dels sembrats i entremig del bosc. Vull dir, ja més o menys ja t'ho imagines, i l'estany el veus, de la manera que ho expliques ho dius. Però si algun oient té algun interès en aquest recorregut, es posi en contacte amb mi i li fem arribar tota la documentació.
0: Cap problema, serà molt de gust, Bé, doncs estàvem parlant de les aus que hi habiten tot l'any, i a l'hivern també augmenta la llistat d'espècies que fan parada durant la seva migració. En aquesta època és fàcil observar corbs marins, pins roigs, mallarengues carboneres i cua llargues, i fins i tot algun blauet, que no és fàcil de veure. Els peixos, tots són espècies introduïdes. Hi ha la perca sol, la carpa i l'indesitjable silur.
2: També. El cirulo.
0: També.
1: Però aquest...
2: Això està...
1: És de l'Ebre, no?
0: De Mequinensa.
2: A Ribarroja, el riu Mequinensa i tot allò de
0: Mequinensa.
1: Però Martí, aquest llac deu ser gran.
0: Bueno,
2: home, però que pugui viure
1: perquè pugui
2: cirulo?
1: Viure els cirulos?
0: No, però bueno...
2: Cirulos
0: i anianis. El llac és suficient gran. No em facis dir quantes hectàrees perquè no he agafat la dada, però bueno...
1: És gran.
0: Sí,
1: no tant com el de Banyoles.
0: No. A veure, és molt més petit que el de Banyoles, perquè d'un costat a l'altre l'estàs veient. Vull dir, potser hi ha 200 metres al lloc més ample.
2: Però un cirulo, per aquí, amb aquesta, la pressió de l'aigua, pot ser 7 o 8 quilos, els fa perfectament.
0: Sí. I el lamentable és que es menja totes les altres espècies.
1: S'ho menja tot.
0: Això indica que és un indesitjable. En el seu temps, fins i tot, s'hi havien arribat a pescar anguiles, Imagina't. Encara també havien sigut introduïdes, però també s'han anat perdent perquè la qualitat de les aigües ja no és la que era. També hi ha amfibis, que hi trobem granota verda, el gripau, i la inofensiva serp d'aigua. Tranquil, que no passa absolutament res.
2: No és l'anaconda.
0: No és l'anaconda ni...
1: Dintre l'aigua no.
0: Ni és un escurçor com a l'altre.
2: Ui.
0: Va muntar un sidral a la colònia.
2: Ui.
0: Que era una colobra, però bueno.
1: Sí, era una serp normal i corrent.
0: Sí, una colobra normal i corrent.
1: Sí.
0: Vale. I entre tot aquest bé de Déu de natura, arribem a l'altra punta de la tanca, a l'altra punta del llac, que és visitable, i hi ha una altra tanca amb una porta que sortim de la zona de l'estany. En aquest punt tenim tres opcions. La nostra ruta, en principi, emprèn el camí de la dreta i ens en anem cap a Avià directament. Però si algú només vol anar a arribar fins a Graugers, deixar allà el cotxe i fer la volta a l'estany i als estanyols, o inclús arribar als estanyols petits, hauria d'anar cap a l'esquerra i amb un recorregut total, des de l'estanyol petit de les escoles, donar la volta a l'estany i tornar, en 2,7 quilòmetres es fa tota la volta a l'estany. És la part més interessant.
1: Clar, però aquí la gràcia és deixar el cotxe a Avià, no? A baix Avià, i llavors fer tot el circuit aquest.
0: I anar fins a Santa Maria, que val la pena. Santa Maria és realment maco de veure, i la gràcia que poder-la veure sol.
2: També és romànic, també, la Santa Maria?
0: Sí, Santa Maria romànica, també. Molt bé. Una altra de les opcions és anar fins a la Font de Sant Ramon, que estàvem dient abans, que també hauríem d'anar un moment a l'esquerra, i en un punt on hi ha dues pedres baixes a la dreta hi ha els dos estanyols de desguàs i la font, que malauradament, com totes les fonts, aigua no apta pel consum, es curen tots en salut. Bé, nosaltres continuem amb la nostra sortida, i allà a la reixa de la sortida de l'estany agafem cap a Vià. Inicialment és una pista rural envoltada de camps de cereals i amb bones vistes als rasos de Peguera, que quan baixant els hem vist perquè els portàvem d'esquena, però ara hi ha molt bones vistes. I els que coneixem la muntanya és fàcil d'identificar els emblemàtics Cogulló d'Estela, el Roc d'Auró i la Torreta. Amb aquest recorregut passem per les masies del Bep Nou, més endavant a Cal Bep Vell. I aquí fem una altra aturada, perquè estem ja a tocar de la Riera de Vià i just a sota de la masia, amb un desnivell de 10 metres, i amb una caminada d'anar i tornar de 100 metres, baixem a baix fins que hi ha un gorg, la mar d'interessant i la mar de bonic. Ah. Hi ha el salt d'aigua i el gorg on perfectament es poden banyar. Bé, i tornem des de la masia d'aquí a Cap Ben Vell, tornem cap a Caltana, al barranc, i acabem entrant a les primeres cases del poble. Com que hem deixat el cotxe al costat de l'església, ens fixem al campanar i arribem a l'inici de la ruta. I així hem acabat fent la ruta d'avui.
2: Molt bé.
0: Si la ruta s'ha fet curta, sempre ens queda temps i gana, i ens queda temps i ganes, sempre tenim la possibilitat de fer un cop d'ull a la Vià Art que hem comentat abans.
1: Bueno, ara explica que l'art aquest
2: allò que has dit que al final que has dit
1: que t'ho explicaries al final.
0: Sí. Bé, ja hem dit, que és una iniciativa del poble de Vià que fusiona art i cura paisatgística. L'art està al carrer i hem dit que estava pintat pels veïns i per professionals. Hi ha 17 obres repartides per tot el municipi, alguna d'elles al proper barri de la Creu i una mica allunyat del, no, i una altra molt allunyada del nucli, ja que la trobem bastant abans de que amb cotxe arribéssim a Sant Vicenç d'Obiols. Està en un polígon industrial que es diu La Plana, aquesta que queda molt lluny. Però les altres 26, la veritat, són visitables i ja pots fer un recorregut que, si la gent va a la pàgina web de Natura Local, allà destaca la georuta de Vià i tota la ruta per veure aquestes 26 o 27 obres. Aquesta, entrant a la web de l'Ajuntament de Vià, ja dirigeix a la web aquesta de Natura Local i allà pots trobar-ho. I allà veureu fotografies de totes i cada una de les 27 aquestes peces que hi ha per allà. De les 27, de les 27 obres, 17 són pintures. Majoritàriament són de gran format que es troben a les parets d'alguns edificis. I realment n'hi ha algunes de molt maques.
2: I són personatges del poble també, no?
0: Sí, bueno, hi ha cares, hi ha mirades.
2: Sí, sí, ja l'he vist. Sí, maquíssim. No,
0: hi ha algunes, algunes de molt maques.
2: Hi ha animals.
1: Són obres d'art.
2: Sí, algun animal.
0: Hi ha llops, hi ha un paisatge de mar que, de l'època del Prestige. A veure, la veritat, hi ha
2: maco.
0: Algunes potser no agradaran tant, però majoritàriament la veritat és que ho vaig gaudir-ho molt. Primer per trobar-les, per trobar-les i després contemplar-les.
1: Martí, abans de que acabis, m'agradaria que m'expliquessis, tu has dit la ruta 4, la ruta 1, els diferents colors, els diferents colors que estan senyalitzats a diferents llocs, què indiquen? La dificultat del tram
0: no,
1: o no?
0: No, no, a veure...
1: indica diferents rutes.
0: Sí, sí, són diferents rutes.
2: Groc i blanc. Has començat amb groc?
0: No, blau i blanc perquè seguia el GR1.
2: El GR1 és el blau, és blau.
0: Sí, no, blanc i blau.
2: Blanc i blau, no, és blanc i blau.
0: Sí, el GR1 és el primer tros que surt des de Vià fins a arribar a Graugés.
2: Sí.
0: A partir d'allà ja canvia. Però bé, hi ha senyals a cada una de les cruïlles, hi ha pals indicadors que t'està dient Vià cap a la dreta, o quan estàs venint et diu Graugés, i quan estàs allà a Graugés...
1: Que no et pots perdre.
0: No et pots perdre. No et pots perdre, vull dir que bueno, hi ha gent que es perd a tot arreu, però en principi no et pots perdre, vull dir, és una ruta molt fàcil i ben senyalitzada.
1: Pues moltíssimes gràcies. Si et quedava algú per
0: No, a veure, ja pràcticament ho havia dit, vull dir, a veure, aquesta ruta...
2: Jo només faré, Martí, només faré la música d'entrada, perquè el que has explicat tan bé i tan rato, ja em queda només un quart d'hora per parlar, i tenim que parlar una cosa en comú tu i jo, ja no tenim...
0: Doncs vinga, endavant.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Martí, per aquesta explicació tan detallada d'aquesta excursió que, vamos, ens entra als que no són de caminar, segur que els hi entra ganes de fer-la, perquè la veritat és que us ha explicat fantàsticament. Vinga, Esteve, què m'has dit, que avui ara cantaràs?
2: Ara comencem, no, cantarà la música que posarà el Dani.

0: és, aquesta ja cançó veus, és adient per dia d'avui i demà, eh?
1: Per demà, és una entrada per demà.
0: Sí, dic, avui sí, molt bé,
1: vaig
0: molt
1: a parlar
0: bé
1: una mica de la nit de Sant Joan.
0: Vinga, doncs, pues, a parlar de Sant Joan.
1: La nit del 23 de juny, també anomenada popularment la Revetlla de Sant Joan. És una celebració molt tradicional a Europa i de forma especial al Mediterrani, arreu dels països catalans i en altres indrets del món. Durant la nit del 23 i el 24 de juny, el dia de Sant Joan, sovint considerat dia nacional aquí dels països catalans. És, de fet, una nit màgica en què se celebra el solstici d'estiu i dona inici al segle de festes de Sant Joan, que acaba amb la festa de Sant Pere, que és el 29 de juny. Una festa
0: que no
1: elements...
0: se celebra.
1: Que no se... Per... Abans sí, però ara ja no.
0: Home, abans se celebrava la Revetlla de Sant Joan, la de Sant Pere i la de
1: tot.
0: Sant Jaume.
1: I el Corpus i tot.
0: Bueno, però ara parlem de Revetlles.
1: Una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons, el ball, els guarniments i més rituals màgics. Com que tinc poc temps, faré una mica d'introducció, perquè volia parlar dels solsticis, que és el dia més curt i més llarg de l'any, que és el juny i el desembre. El juny és el 20 i 21 de juny, que és el dia més llarg, i el dia més del dia, i el dia, la nit més llarga és el desembre, el 21 i 22 de desembre. Són estacions invertides. El cristianisme va assimilar molt de les velles mites i costums pagans que se relacionaven. L'Església Catòlica va cristianitzar aquesta festa pagana i la va substituir per la celebració en honor de Sant Joan Bautista, fent-la coincidir amb la data del seu naixement, i ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, com hem parlat abans, les herbes de Sant Joan, les cançons i també els rituals màgics. La veneració d'aquest profeta que va preparar el camí que quan vingués el Messies va ser molt estesa de l'antiguitat cristiana en els països catalans. Diferents teories ens ajuden a interpretar el significat de les costums i pràctiques de les festes de Sant Joan. La teoria més bàsica és que la recolza als restes de teories considerats segle com record que les festes solsticials en què antigues civilitzacions celebraven l'entrada de l'estiu, que era el dia més llarg de l'any, i també la teoria solar on les pràctiques de la nit i matinada de Sant Joan serien la supervivència d'un antic culte al sol, font de la llum i de la vida. Les festes de Sant Joan esdevenen diferents creences pràctiques i ritus de diferents procedències, on la bruixeria té un punt important, també té el seu protagonisme. Se celebren, doncs, diferents ritus ancestrals, la purificació, la protecció i cerimònies de tipus màgico-medicinals, amb la creença de que aquest dia del solstici d'estiu és màgic. És un dia fast, un dia que la natura adquireix un estat màgic amb propietats especials. Per exemple, en el sentit de la parella i del matrimoni, les ordalies pràctiques màgico-religioses podien ajudar a llegir i pronosticar com seria el futur marit, quina aparença tindria, si seria ric o pobre, si tindries bona sort amb el teu matrimoni. I les diferents creences provenen de la sèrie de costums, com el d'anar a cercar herbes aromàtiques amb els quals es feien creus antigament, ara ja no, que es col·locaven als llindes de les portes de les masies, doncs se'ls atribuïa virtuts màgiques i protectores. Això ho hem vist tots quan hem anat per aquests mons de Déu, i tu, Martí, que les masies tots tenien la seva creu amb herba seca enganxada, palma.
2: Sí, amb palma, trenades amb palma, que eren precioses.
1: Tu, sí. Tu també ho has vist, no, això?
0: No, recordo les herbes de Sant Joan, no?
1: Sí, però es conserven portes i dius, ostres! Sí. Que, i quan se seca i es fa malbé, doncs el tenen a posar actualment, si en masies. Una de les coses importants és l'aigua en aquests dies. És un element molt significatiu en la màgia de Sant Joan.
0: Home, si es fa foc s'ha de tindre aigua al costat per apagar-lo.
1: És que ja ens ha fet tota l'il·lusió de màgia, la Carme. Prendre un bany a mitjanit és purificar-te. Tu has fet això?
0: No.
1: I molta gent ho fa despullat. Jo he viscut això. És molt maco.
0: Bueno, jo sé que
1: a la platja de Castelldefels,
0: quan era jove, altres parelles se n'anaven, però a mi els pares no em deixaven.
1: I després portar flors, i després portar flors, roses, i
0: tirar-les al mar. Sí, és veritat.
1: Blanca, que la puresa, tot tenia un significat.
0: Sí.
1: Escombrar el dia de la verbena de Sant Joan, escombrar la terra, vol dir que no sortirien animals, vol dir ratolins o bellonses, cucaratxes.
0: No et sortirien paneroles.
1: Sí. Doncs l'aigua, la purificació amb l'aigua de les fonts i dels rius prové de l'antiga creença de que aquest dia les aigües tenen unes virtuts terapèutiques, medicinals i protectores. L'aigua s'associa també a la fertilitat i a la vida. Des del punt de vista del cristianisme, la relació de l'aigua amb la festa de Sant Joan és molt significativa. El profeta guaridor Sant Joan Baptista practicava el baptisme, la immersió de persones dins del riu per iniciar-los a la religió. Per això el nom de Baptista ve de bany a l'aigua, que es feia, ell va començar al riu Jordà, va ser amb batejar a Jesús, batejant-lo a les aigües del Jordà.
0: Bueno, era una purificació.
1: Exacte.
0: Del pecat, que no en tenia jo. Quin pecat era que tenies quan naixies?
1: Per culpa de Dan i Eva.
0: D'Eva, per culpa d'Eva, que va tentar Dan. Tornem al masclisme.
1: Ja he posat la paraula Adán, perquè Adán és el company de l'Eva.
0: Però no ens enganyem, és real. És el que parlàvem abans de les sirenes. Les sirenes eren dolentes, eren dones. Vull dir, tot lo dolent era femení.
1: Exacte, sí. Per això tenim una costella, menys.
0: Sí, no sé de què ens serveix tindre'n una de més.
1: Bueno, però també, a part de l'aigua, també és molt important el foc. El foc, que ve de foguera, és un dels elements més característics de Sant Joan, al voltant del qual hi ha diferents tradicions i els ritus que s'hi llancen. Les andòmines velles, senyal de renovació, i també hi ha el nombre de salts pel damunt del foc. Tu has saltat el foc la nit de demà?
0: Sí.
1: És molt maco.
0: Sí.
1: Jo cada any salto.
0: Quan era petita, que fèiem la foguera al carrer,
1: exacte,
0: llavors la podíem fer al carrer, ara també. No,
1: sí, ara també. Tu ven, si vens a la Colònia Güell, veuràs que el Camet...
0: Bueno, però Martí, estem parlant d'un lloc concret, sí, però abans aquí a Sant Boi es feien a davant de casa, feies la foguera.
2: A cada carrer fèiem el nostre foc.
0: Sí.
2: I anava a prendre la llenya d'uns als altres.
1: I les cadires
0: al voltant. Tots els mobles vells i tot el que deia l'Esteve abans, no? De tot, anaves recollint llenya, però no... Ai, llenya. Fusta, però no tan sols fusta. Allà tiraves este plàstic, no n'hi havia massa, però tot el que sobrava.
1: Sí, sí. El foc tenia una creença de poder alquimista, purificador, guaridor, renovador, i per altra banda les flames espanten i allunyen els mals espírits. Vull dir, tot això sempre va amb aquest significat.
0: Sí, són creences.
1: Exacte. També l'aire, pel fum de les fogueres, purifica els camps i a les persones.
0: I aquí... a final d'any, quan és el solstici d'hivern, escriu amb un full totes les tot lo dolent que li ha passat i que vol que no li passi, o sigui, els desitjos.
1: Exacte.
0: I llavors per Sant Joan, llavors ho tiren a la foguera, que és el solstici de més o menys, jo ho relaciono.
1: Molt bé, molt bé.
0: que ens ho explicava la professora i anava així.
1: Volia parlar-nos de les pobles, els pobles de Pallars, encara que era costum antiga, però està molt, molt estès, amb el qual s'anomenen els fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires i s'anomenen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la llunyania. Jo vaig estar-hi, vaig estar l'any passat, vaig assistir a la colla d'amics meus al municipi d'Alins, Alins, sí. Que també hi ha Alins, hi ha Sil, Isil, i també està
3: Durro, que és la primera.
1: També està, la primera és Durro. Sí. És un poble de petitó, 100 habitants l'any 2025. Això és molt de Boí, el Durro.
3: Sí, sí.
1: Vall de Boí. I en altitud 1.396 metres, el Durro. Sí. Després ja està a Sil, Isil, perdó, que antigament s'anomenava, no sé si ho sabies, Gil.
3: Sí.
1: Isil es deia abans Gil.
3: Sí.
1: És un poble també municipal dalt de la Neu i la comarca del Pallars Sobirà. I aquest té 83 habitants, molt petitó també, sí. L'altitud 1.165 metres. Uh-huh. I després hi ha el que vaig anar jo a visitar, que va ser Alins. Uh-huh. Alins té una mica més d'habitants, té 269, però el que és el casc municipi en si 80 i pico, el que passa que hi ha tota la població de totes les masies i tot el voltant que té 269 habitants. Estem dient que han declarat patrimoni de la humanitat i hi ha uns 40 i pico de pobles al Pirineu, 40 i pico. Està. Entre ells està Isil i, bueno, i també la de Lins. El convent, quan vam anar nosaltres, ens van dir que hi havia 4.000 persones, i això que és un poble de 200 habitants, i està a tope de gent, i baixen amb torxes,
0: amb torxes, sí.
1: Amb torxes, i baixen els bus, baixar per la muntanya per la nit, i fa volta.
3: Cada poble d'aquests té el seu lloc, que et diuen el faro.
1: El faro, exacte.
3: El faro, que és el punt on t'encenen la foguera.
1: Exacte.
3: I des d'allà baixen en corrua, amb la d'allò penjada, amb la torxa gran penjada, sí. A l'esquena, a l'espatlla, i van baixant, i veus tota la corrua.
1: Ah, exacte.
0: Però deuen portar un protector, no? Perquè si no se'ls hi queda
3: l'esquena. Mira, porten roba que no...
0: Ignífuga.
3: No,
1: tampoc, no, però...
3: Roba de cotó, perquè no sigui roba d'aquesta de...
1: I després hi ha un per a dones i nens i nenes petits, i hi ha torxes més petitones.
3: Més petitones.
1: Més petitones. Fa molt de goig.
0: Home, sí, però... no deixa de ser perillós, no?
3: Bueno, a veure, tot el foc és perill, però el foc és vida.
1: Mira, parlem de la gastronomia.
0: Vinga.
1: D'aquest dia.
0: Això és el que interessa, el menjar també. No, caminar va també, molt bé, però que després Menorca, un bon àpat.
1: També volia parlar de Menorca, els cavalls que fan que també està molt, és
0: això
1: molt maco.
0: Això ho guardes per la propera, sí, vegada, que avui no ens donarà temps.
1: La gastronomia és un diada com aquesta, no pot passar desapareguda de l'àpat col·lectiu. Se celebra l'aire lliure al voltant d'una foguera, i com és habitual, la gastronomia de la nit de Sant Joan és la llom més variada, però la reina és la coca. La coca. El plat principal són sardines a la brasa, tot un clàssic a les revetlles populars, ideals per menjar amb les mans, acompanyat de rodanxes de tomàquet i pa de pagès.
0: I els cargols.
1: Espera't. Després ve la coca de recapte.
0: És que t'ajudo, perquè com dius, sí, vaig de pressa, doncs sí, t'ajudo.
1: La coca de recapte, que és molt bona, és una coca salada, tradicional, coberta amb verdures rostides, escalivada, i més parlant així es fa la bocaia, d'escalivada, i freqüentament també amb sardines i llonganissa per dintre, allò és tot un popurri, no? Després, com tu dius, hi ha els cargols, fets de tota mena, alguns dels comensals. Aquí sí que no en parlem, com t'agrada més. Tu, a la meva dona no li agrada, a tu tampoc, suposo que no.

0: I aquí quedava una mica aquest treball que entra el pròxim dia. És la flama del Canigó. I aquí bueno, entraria el Martí amb el Canigó, que tenim molt de parlar.
1: Pues, jo, la flama del Canigó sí que m'agradaria que l'expliqués la propera vegada cap allà al setembre, perquè jo precisament hi he fet la pujada del Canigó. No tenim temps ara de...
0: No, la mateixa música.
1: De, bueno, quan acabarem amb la música, si de cas, perquè sí. Ara ja ens hem d'acomiadar, us haig de desitjar bones vacances, com hem fet amb els altres companys de la primera part. Moltíssimes gràcies, Martí, pel teu relat i per la teva paciència de vindre aquí des de Santa Coloma, des de la colònia, no, que no s'enfadin els de la colònia, des de la colònia, i tu, Esteve, també, que passis unes bones vacances.
0: Igualment.
1: I vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança. Desitgem que passeu unes molt bones vacances. Ens tornem a retrobar al setembre, ja us aniré avisant quan tornem. I el més important de tot, que passeu unes molt bones vacances, però que les passeu siguent molt feliços. Molt bona tarda i molt bon estiu.
0: Igualment.

Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980. Hey! Vamos!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: any pudding if you don't cheat your meat.
1: You!
0: Yes!
1: Can't you behind the great stand!
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie!
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la ciutat cooperativa.
4: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

la bachatota catalana, figa flava, se lo cartiti, dei, sembra per la compagnia. Presenta arriva l'invitació per...

0: pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.